Bona nit i benvinguts al Club del Jazz. En aquesta nova edició del Club del Jazz aprofitarem per comunicar de les novetats de la temporada de la AMJM de la 36è edició del festival a l'Hora del Jazz del 12 de setembre al 17 d'octubre. L'Hora del Jazz i la seva 36è edició presència arreu del territori català estan programats 17 concerts entre el 12 de setembre al 17 d'octubre i la plaça de la Villa de Gràcia és l'escenari emblemàtic del festival. Repartits en 3 diumenges de setembre, aquest any incorpora Cambrils per aportar el talent creatiu de l'escena jazzística catalana. El Festival Memorial del Tete Montoliu, organitzat per l'Associació de Músics i Jazz i Música Moderna de Catalunya, com una fita veterana al calendari de jazz de Catalunya. Concerts gratuïts a l'aire lliure, segons l'edició del 2025, van assistir 3.000 assistents amb 16 concerts. Amb la participació de 60 músics i el president de AMJM va ser molt sincer a l'exposar tal notícia, valorant que el jazz està viu i que té presència al territori de Catalunya. I després de tot dit, iniciarem el Club del Jazz amb el swing que ens aporta la Big Bang Jazz Orchestra. Amb aquest clàssic i aquesta formació de músics talentosos i creatius, amb aquesta versió emblemàtica i innovadora, aixeca el taló del Club del Jazz dels anys 60 i 70 per escoltar-los el swing. Si ni o serie.

Gary Barton, vibrafonista d'Anderson, Indiana, Estats Units, fent fusió amb en Pat Metheny, guitarrista, ens acompanyen al Club del Jazz per escoltar-los el seu ADN jazzístic, Quartet Live.

són reconeguts universalment i en Gary va col·laborar amb el saxofonista Stan Getz i Herbie Hancock, pianista.

El trompetista de Cherap, Estats Units, Dizzy Gillespie, convidat al Club del Jazz per les seves versions tan personalitzades d'ADN propi, el que li escoltarem al ritme, al bebop.

les preferències jazzístiques d'en Dixie són el jazz afro i el bebop. Col·laboracions amb l'orquestra d'en Machito i Mario Bauzà, saxofonista. Tots els dimarts, a les 10 de la nit, podràs gaudir del swing, fusions, el blues, si sintonitzes la 98.0 de Ràdio Castelldefels.

El guitarrista Pat Martino, de Filadèlfia, Indiana, ens acompanya al Club del Jazz, per la seva versabilitat amb la guitarra, el que li escoltarem el blues Blue Rose.

Les preferències jazzístiques d'en Pat són el jazz i les fusions i el swing jazz, i va compartir escenaris amb els organistes Gene Ludwig i Charles McDuffie.

el saxofonista Sonny Criss de Memphis, Tennessee, Estats Units, convidat al Club del Jazz, li escoltarem el blues Angel Ayers.

les tendències d'interpretació jazzístiques d'en Sonny van ser el bebop, el jazz, i va compartir escenaris amb en Charlie Parker, saxofonista, i el cantant Johnny Otis.

El pianista Errol Garner, de Pittsburgh, Pennsilvània, ens acompanya al Club del Jazz pel seu estil refinat i estilista. El que li escoltarem per aguardir el swing on o quan.

Les preferències jazzístiques de Herold van ser el jazz i les fusions, i va compartir escenaris amb el saxofonista Leroy Brown i el contrabaixista Slam Stewart.

La cantant estadounidense de Memphis, Estats Units, a Aretha Franklin, convidada al Club del Jazz per la seva qualitat amb les seves interpretacions jazzístiques i de gospel, a la que li escoltarem Oh, feliç dia!

Aretha va prioritzar el gospel i va compartir escenaris amb els cantants de gospel James Cleveland i Mayra Jackson.

I això ha sigut tot per avui. Esperant, haureu gaudit. Ens hem d'acomiadar, donar les gràcies, com sempre, a l'estimat Sebastià Andrade per la seva tasca tècnica i com a cluenda us deixem amb el trombonista Nils Landgren, acompanyat per la NDR Big Band amb la seva interpretació del blues Manera silenciosa.

Ma clame a tu, mare de terra sol, arrapa els teus genolls amb ungles brutes, invoca un homo secreta con un signe, mare de pols, segresta d'esperança. Mentre el gran foc vol la ferocitat, segueix camins, segueix foscos camins,

clar camí el pregoni dió. Un alfabet fosforescent de pes, un alfabet sempre amb la clau al pany, el net destí va sentir.

serás los hilos y serás la bandera, el himne fecund del retorn de la pàtria, tros esquinçat de l'emblema que puja, seràs l'ocell i seràs la bandera. Jo pujaré diament els graons i en arribar al terme entonaré el prec dels vents que em retorna de ser.

0: Al capvespre, música per somiar. Em permets que t'acompanya a albirar la nit? Si em deixes acompanyar-te, escoltarem junts música dient per al capvespre.
1: Las formas del blues, el programa para conocer los artistas del mundo del blues, su música, sus músicos y su infinidad de estilos. Presentado por Arturo Blasco.
2: Hay momentos en que la música lo dice todo. En el poder de las cuerdas te llevamos a un viaje por los sonidos que emocionan, las guitarras que cuentan historias y las canciones que quedan grabadas en nuestros corazones.
3: Indianápolis. El programa de música indie de Radio Castelldefels. Presentado por Mode Rodríguez.
4: Todos los viernes a las 10 de la noche.
5: Si te gusta la historia de la música, tienes una cita con Musicalia. Con las secciones Biografías Rocopop. La historia y la música de los mejores artistas y grupos nacionales e internacionales y las mejores bandas sonoras. Setlist. Con los mejores clásicos en formato non-stop. Y la sección On Stage, con todas las curiosities a Music News. Hola, soy Diego González y te espero los martes en Musicalia. Desde Radio Castelldefels.
6: Tu parroquia. El programa que te pone al día de las actividades de tu iglesia de Castelldefels. Tu parroquia. Todos los domingos a las 9 de la mañana en Radio Castelldefels.
7: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
8: Salutacions, us informa Carola Gil.
9: 3CAT Info, ràdio d'informació 24 hores.
8: La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de diverses ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns passatgers.
10: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
11: Controllo de la carta d'identità. È stato un controllo veloce.
12: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
8: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers d'italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
12: En Europa no hi ha espai. A Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
8: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. I en l'àmbit estatal, Santiago Abascal ha anunciat que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president espanyol Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Mentrestant, aquest dissabte, el president de Ceuta ha assegurat que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa rebaixa la xifra a uns 2.500, mentre avança en el pla d'acollida de menors no acompanyats que vol posar en marxa en les pròximes setmanes. Les comunitats on governa Vox ja hi han donat un cop de porta. Madrid, Alba Gil.
13: El popular Juan Vives assegura que la xifra de persones migrants que encara hi ha a Ceuta per l'entrada massiva del 30 de juliol supera de llarg els 2.500 que diu el govern espanyol. Segons el president, queden entre 8.000 i 11.000 persones a la ciutat, que viu una situació absolutament insostenible. Vives reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional, amb més efectius dels cossos i forces de seguretat. També li exigeix que controli la frontera amb el Marroc.
14: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España. Y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
13: Després de reunir-se amb la ministra Cira Rego, Vives ha tornat a reclamar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los desincentivarà futurs intents d'entrada, com el que podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu confia que se'ls començarà a traslladar a la península en les pròximes setmanes i dijous té prevista una reunió amb les comunitats per posar-hi fil a l'agulla. Però Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja han deixat clar que no hi pensen anar. Els vicepresidents de les tres comunitats, tots ells d'extrema dreta, han enviat una carta al govern espanyol per comunicar-li la seva plantada i insistir que la solució és retornar-los.
8: A les Balears, concretament a les illes de Cabrera i Formentera, han arribat aquest dissabte 5 noves pasteres amb 84 persones a bord. D'aquesta manera ja són 24 les embarcacions que han arribat a l'arxipèlag amb més de 400 ocupants. Aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones migrants.
9: 3CAT Info.
8: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extinció. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
15: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
8: A causa d'aquest foc, hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats. El municipi de la Granja d'Escarp atribueix al mal estat d'una línia elèctrica l'origen d'alguns petits incendis en aquest municipi del Baix Segre. Des del consistori reclamen una revisió de la infraestructura, mentre que la companyia distribuïdora assegura que no s'ha detectat cap defecte a la línia. Alba Mor.
16: Les onades de calor i les temperatures extremes a la zona han portat a l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, a exigir un manteniment de la línia per prevenció. Segons el primer edil, les espurnes que cauen d'una de les torres de la línia van originar un conat d'incendi en una finca d'arbres fruiters situada a tocar d'una zona de risc on fa 3 anys va haver un incendi que va calcinar 600 hectàrees.
17: Un veí em va alertar que part de la seva finca se li havia cremat justament també a sota d'aquesta mateixa línia on hi té una torre. Demanem, sabem que estem en una situació a ple estiu, pla, alfa 3 i 4, que aquesta línia es revisi, que es faci el manteniment que s'hagi de fer per no tenir que tornar a repetir un incendi com vam patir a l'abril de 2023.
16: Una altra de les raons per les quals des del consistori insisteixen a revisar la línia és pels constants talls de llum. Per la seva banda, Endesa assegura que la línia ha rebut el manteniment necessari i que no hi ha evidències tècniques que acreditin anomalies.
8: El Servei Català de Trànsit preveu per a dimecres una alta afluència de vehicles cap al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Ponent, coincidint amb l'eclipsi. És una situació sense precedents que serveixin de referència per poder fer una estimació de com serà la mobilitat. Tot i això, s'han previst restriccions i també recomanacions. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al suplement d'estiu.
18: Programar-se bé el viatge, si pots anar-hi a peu amb transport públic, doncs fes-ho, i tenir els vehicles en bon estat.
8: També s'aconsella preparar bé i amb temps la ruta, evitar l'autopista AP7 i no aturar-se ni al mig de les carreteres ni als vorals per seguir l'eclipsi. Des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, els camions i els vehicles de mercaderies perilloses no podran circular en sentit sud per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona, ni per l'N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar. A més, la majoria d'ajuntaments han habilitat aparcaments i restringiran l'accés a diferents camins dels seu entorn. Des de Protecció Civil també s'insisteix en el respecte dels espais naturals, com ha explicat també a Catalunya Ràdio la subdirectora Imma Soler.
19: No fumar, per exemple, en aquests espais perquè no hi hagi una guspira que pugui encendre foc. Anar amb compte, si portem animals de companyia, doncs portar-los lligats. Sobretot, no deixar residus en l'espai natural. No aparquem en terrenys agrícoles. No aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius si hi hagués qualsevol cosa.
8: Des de dimarts al vespre fins dijous al matí no es podrà accedir en cotxe als parcs naturals dels Ports i de la Serra de Montsant. Aquest dimecres, dia 12, arribarà l'eclipsi total de sol a Catalunya i sempre que hi ha un eclipsi, la desinformació sobre el fenomen escampa mites i llegendes totalment falsos. En repassem alguns amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
20: Hi ha mites que ens arriben des de l'antiguitat, com que un eclipsi és el preludi d'una catàstrofe o que porta desgràcies diverses, com malformacions en els fetus, males collites, però tot això ja sabem que és mentida, no hi ha cap correlació entre una cosa i l'altra. Però hi ha versions més noves d'aquestes creences, com les que van aparèixer el 2024 als Estats Units, durant un altre eclipsi total, amb gent que deia que s'havia trobat malament durant l'eclipsi. Es va arribar a anomenar la malaltia de l'eclipsi, però això tampoc existeix. Per la banda del fenomen físic, s'ha escampat per tot arreu que l'eclipsi pot afectar la gravetat de la Terra perquè el Sol i la Lluna, alineats, ens atraurien més i, a més, pesarien menys durant l'eclipsi. Fins i tot hi ha vídeos dient que flotarem durant uns segons. Bé, tot això és mentida. La posició del Sol i la de la Lluna no ens afecten més del que ho fan en qualsevol dia normal. Finalment, si algú es pregunta si l'eclipsi pot tenir alguna incidència en les telecomunicacions, doncs no. No hi haurà cap efecte en les telecomunicacions ni per satèl·lit, ni de ràdio, ni tampoc en els senyals dels mòbils. Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
8: El servei d'emergències ha atès 121 trucades aquest dissabte per incidències causades per les tempestes que hi ha hagut al nord del país. La majoria han estat a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Aquest dissabte també s'han hagut de tallar alguns trams de carreteres per calamar-se, caiguda d'arbres o inundacions de la calçada, com ara la C-13 a Llavorsí i a la Guingueta d'Àneu, i també la C-14 a la Ribera d'Urgellet.
9: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
8: Eloi Cordomí.
0: Després de les tempestes que encara hem tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats a tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
9: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
8: Nova manifestació a les Balears contra la massificació turística. Aquest dissabte ha estat al municipi mallorquí de Sóller el que ha exhibit el múscul i milers de persones s'han manifestat contra un model turístic que consideren hostil per a l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. Ens ho explica Caterina Carman Jaume.
21: Mallorca ha tornat a dir prou a la massificació turística, aquesta vegada des d'una de les poblacions amb més pressió, Sóller. Alguns milers de persones han protestat contra la turistificació que es va menjant comerços, espais culturals o teixit associatiu. També es queixen del col·lapse tant al transport públic com a l'única carretera que hi arriba. Des de SOS Sóller, Bartomeu Miró explicava la problemàtica.
22: Sóller és un dels indrets que té més pressió turística de Silla per la situació, perquè el poble segur que agrada molt, i som un poc el futur que viuran els altres. Som els primers que vivim això, o altres zones també ens està passant, i clar, quan tu agafes aquesta pressió, així que et sembla i dius, escoltau, que ens està passant a nosaltres, però s'ha sumat tot Mallorca perquè tothom vol venir, que això és el model que vendrà els propers anys si no s'intenta canviar.
21: La manifestació organitzada pels joves de la població ha tingut el suport dels residents més grans, que també veuen com els turistes els prenen qualitat de vida.
23: Preus dels habitatges estan disparadíssims, la plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és un equinoci. Me sent com a molt abandonat per les institucions, perquè les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
21: Tot això, amb el ressò de la manifestació històrica a Palma, amb més de 50.000 persones, que va acabar amb càrregues policials, avui també han denunciat que els polítics criminalitzen el moviment contra la massificació turística.
8: Aquest dissabte ha fet 2 anys que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. L'aliança de la investidura li ha garantit l'estabilitat durant la primera part del mandat. A partir d'ara es posarà a prova la seva capacitat de resistència en una segona part de mandat en què la governança se li pot complicar perquè el 2027 és un any electoral. Marta Corbalán.
24: Salvador Illa ha arribat a l'equador del seu mandat amb els pressupostos de la Generalitat aprovats i això li dona oxigen per poder acabar la legislatura fins al 2028. De totes maneres, el camí potser ja no serà tan planer com fins ara, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals i generals i en aquest escenari els socis d'investidura

0: de les principals lleis, com la dels pressupostos. La cap de files de Junts, Mònica Sales, posa un suspens a la gestió de Salvador Illa.
1: Avui Catalunya està pitjor que fa 2 anys, òbviament amb la complicitat d'Esquerra i dels Comuns.
0: Els 2 anys que queden de legislatura també poden veure's sacsejats per altres elements externs, com l'auge d'Aliança Catalana, que preveu les enquestes, o la possible amnistia Carles Puigdemont, quan justament avui fa 2 anys del seu retorn fugaç a Catalunya.
2: També ha fet 2 anys del retorn fugaç a Catalunya de Carles Puigdemont, com ara ens deia Marta Corbalán, que continua exiliat a Bèlgica, pendent de si el Tribunal Suprem li aplica l'amnistia. El veredicte favorable de la Justícia Europea del 16 de juliol li aplana el camí, però el seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya de manera definitiva abans de la tardor. Precisament aquest dissabte ha publicat un article a la xarxa social X en què diu que va venir a Barcelona per posar en evidència l'actitud de rebel·lia del Tribunal Suprem, que afegeix 2 anys després, encara és més escandalosa quan continua negant-se a aplicar l'amnistia. També ha publicat fotos inèdites dins del cotxe mentre tornava a Waterloo. El seient del darrere, amb Jordi Turull, i destaca que, com es veu a la foto, no anaven ni amagats ni camuflats.
3: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3cadinfoviari.
2: De la plana internacional, Turquia assegura que l'aliança defensiva firmada divendres amb el Pakistan i l'Aràbia Saudita no té com a objectiu l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers, Hakan Fidan, ha confirmat que l'acord es basa en l'article número 5 de l'OTAN, segons el qual, si un dels països firmants és atacat, els altres l'han de defensar com si també els haguessin agredit. Fidan ha volgut deixar clar que cap país és un objectiu d'aquesta nova aliança, excepte si s'ataca algun dels seus membres, i ha al·legat que aquest pacte es va dissenyar abans de la guerra amb els Estats Units.
4: Vam començar a parlar abans del panorama polític actual, abans del sistema bèl·lic, és a dir, no hi havia cap guerra entre l'Iran i els Estats Units ni cap guerra entre l'Iran i Israel en aquell moment, però hi havia altres factors a la regió, incloent-hi la possibilitat que els Estats Units canviessin les seves prioritats en seguretat i el fet que Turquia també estava involucrada en la lluita contra el terrorisme.
2: El cap de la diplomàcia turca ha detallat també que l'acord suposa crear una estructura com la de l'OTAN, amb una secretaria general, reunions de ministres d'exteriors i de defensa i un comitè polític i militar. Turquia és l'únic membre d'aquesta nova aliança que també forma part de l'OTAN. Ha mort als 84 anys Ángel Alonso, fundador de la sala Villarroel i director del fenomen teatral La Extraña Pareja.
5: Sí, però no lligarem. No, porque tú eres tan de la broma y yo tengo tan poco humor.
6: Tú lo llevas por dentro.
5: Sí, pero tan pa dentro. Oye, Óscar.
6: Ay, peli.
5: Si de verdad quieres que venga a vivir aquí.
6: Sí, hombre, claro que sí.
5: No, hay muchas cosas que yo
6: no,
5: puedo hacer.
6: No, nada, nada, nada.
5: No, yo soy muy mañosa, ¿no? Y si vivo aquí quiero hacer
6: si
5: algo.
6: Si quieres hacer algo...
2: Protagonitzada per Joan Pera i Paco Morán, va ser un èxit sense precedents del teatre català. 2.000 representacions, 5 anys seguits en cartell, 1 milió d'espectadors. Ángel Alonso va ser un referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. A banda de ser un dels fundadors de la Sala Villarroel, la va dirigir durant 28 anys, entre el 1972 i el 2000. Amb una trajectòria artística de mig segle, va estrenar 78 espectacles entre textos propis, adaptacions i traduccions. A banda de La Extraña Pareja, també és conegut per èxits com Històries de la puta Mili, una adaptació del còmic Divà, que el va portar al teatre i també va estar durant 5 anys en cartell i va tenir 500.000 d'espectadors. També va participar com a guionista, director i realitzador en més de 200 programes de ràdio i televisió espanyola a Barcelona, entre els quals destaca l'espai infantil Planeta Imaginari, reconegut amb diversos premis.
3: Esports.
2: Amb en Joan Fitó.
7: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest, gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu partit contra l'Udinese també per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar

0: a mesos després de les seves lesions. Tots dos han participat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça, Jesse Bisibu. Bisibu ha jugat l'última mitja hora. Marc Bernal, content amb la preparació feta fins ara.
1: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
0: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan ho faci, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès aquest mateix estiu. Un triangular que tampoc ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva sessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda més una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casadón i Runi Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, aquest dissabte ha mort Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després de patir una llarga malaltia. Al món del futbol ha mostrat el seu condol, al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. Mentrestant, fora del Barça, però en relació amb l'actualitat blaugrana de mercat, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ha parlat del futur de Julián Álvarez.
2: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
0: El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suïssa, Sant Jacobs Park, el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
4: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
0: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava. El pròxim partit de l'Espanyol ja en Lliga, diumenge vinent, a les 7 de la tarda, a casa contra el Llevant. També en clau blanquiblava, el conjunt femení ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un partit amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per un gol a 2 al Ferencváros en el segon amistós de la seva pretemporada. Ribas i Carlos Espí han fet els gols del conjunt blanc. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
5: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferlán, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
0: Encara en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida. La final la disputaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa.
3: 3Cat Info.
0: En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
6: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
0: Són declaracions a The Zone. Ara la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. Aquest diumenge a les 2, la cursa llarga en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Nice. A més, Vollering se situa ara com a líder de la ronda francesa quan falten només una etapa, la d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix atena a la classificació general.
7: No, sí, ostres, avui hem vist això. A casa ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
0: Aquest diumenge, última etapa d'aquest Tour femení, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya que decidiran la guanyadora final de la ronda francesa, Vollering líder, Nia Vidoma, segona a només 8 segons.
3: 3CAT Info. Són 6:45.
8: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. També us hem explicat que els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A partir d'ara us explicarem que la denominació d'origen del Pla de Bages ha recuperat la malvasia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu en aquesta comarca. I també us parlarem d'Estamariu, a l'Alt Urgell, que ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. I en esports, què destaca Joan Fitó?
0: La participació del Barça al triangular d'Udine, una victòria i una derrota pel conjunt blaugrana, Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 en el segon partit.
8: Pel cap al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns dels passatgers.
9: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o papel. Más rápido, más rápido.
10: El controllo della carta d'identità è stato un controllo veloce.
11: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
8: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers italians emigrants a Bèlgica fa 70 anys.
12: En Europa no,
13: Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa, perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
8: A tot això, el comissari europeu de Migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. Santiago Abascal anuncia que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat.
3: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
8: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extensió. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
12: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento. Y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
8: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats.
3: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
8: De la Plana Internacional destaca que l'Iran ha declarat que ara és un bon moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè se sent unit i fort i ha presentat un llistat d'exigències a Washington per reobrir l'estret d'Hormuz. Els perses reclamen, entre altres, que la Casa Blanca posi fi al bloqueig naval a ports iranians, aixequi les sancions contra el règim i li pagui reparacions de guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai, fins i tot amb el suport d'antics detractors del règim.
14: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
8: L'Iran s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz. Aquest sultanat, que comparteix l'estret amb els iranians, ha reconegut que hi ha converses positives, però ha condemnat els atacs contra vaixells que encara hi ha en aquest pas estratègic. Precisament aquest dissabte, els Emirats Àrabs han denunciat que l'Iran ha bombardejat amb un míssil un vaixell cisterna que navegava per la zona. L'incident no ha fet víctimes. Bulgària convoca l'ambaixadora ucraïnesa Sofia per protestar per la caiguda d'un dron atribuït a Ucraïna prop de la frontera per on passa un gasoducte que connecta amb Turquia. L'artefacte no ha causat danys ni víctimes, però és un incident més amb drons en territori europeu arran de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Bulgària és membre de l'OTAN, però ha pres distància en els últims temps de Kiev demanant que acabi la guerra. Per la seva banda, Romania ha denunciat caigudes recents de drons russos al seu territori. En aquest context, el president ucraïnès Vladimir Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, aliat de Moscou, ha donat ple suport a l'adhesió de Sèrbia a la Unió Europea.
15: Hem discutit les relacions amb la Unió Europea i ens compliria molt si la integració de Sèrbia a la Unió Europea s'accelerés. Tots a Europa hem de cooperar de la manera més efectiva possible sobre la base del respecte i el benefici mutus. Europa no es pot permetre prescindir de ningú.
8: Zelensky vol així acostar-se a Sèrbia, que des de fa 14 anys intenta ser membre de la Unió Europea. Durant les hores prèvies a la visita, que disgusta a Moscou, míssils russos han atacat objectius a Kiev i al port d'Odessa, i Ucraïna denuncia 13 víctimes mortals.
3: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
8: A Catalunya, els comuns no retiraran la proposició de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge i adverteixen que lluitaran perquè tiri endavant. Aquesta setmana, el Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que podria vulnerar el dret de la propietat i de la llibertat d'empresa. I Gerardo Pizzarello, en una entrevista a l'agència EFE, lamenta que el dictamen no tingui en compte el context d'especulació i emergència en l'àmbit d'habitatge.
16: No podemos dejar que esta ley, digamos, se pierda. Nosotros vamos a seguir batallando. Ya estamos teniendo conversaciones con diferentes espacios de la sociedad civil, asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinos, para salvar, como digo, un instrumento de limitación de la especulación y de garantía del derecho a la vivienda, que es homologable al que se utiliza en otros países europeos.
8: El Consell de Garanties Estatutàries s'ha pronunciat a petició del PP i Junts. Tot i que el seu dictamen no és vinculant, ara els populars exigeixen al govern que retiri la proposta que ha pactat amb els comuns i adverteixen que si tira endavant la portaran al Tribunal Constitucional. Recordem que la iniciativa vol impedir les operacions de compra-venda amb finalitats purament especulatives i que ja s'està tramitant al Parlament. És el gran acord que els de Jéssica Albiach van arrencar el govern per aprovar els pressupostos. Doncs precisament l'Ajuntament de Girona ha duplicat els ingressos en el recàrrec de l'IBI que s'aplica als pisos buits. L'alcalde considera que és una mesura de pressió per garantir que els propietaris lloguen tots els immobles que tenen i posar fre també a l'especulació. Des de Girona, Aleix Treixas.
17: L'entrada de Guanyem Girona a l'alcaldia de la ciutat va fer que en les ordenances fiscals del 2024 hi hagués un recàrrec de l'IBI per a persones que tinguessin habitatges desocupats que podia arribar a un increment del 150% de l'impost. Després de la liquidació d'aquest pressupost s'ha pogut veure que els ingressos d'aquest recàrrec van representar 35.000 euros, pràcticament el doble que l'any anterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es mostra satisfet dels resultats.
18: Un dels objectius quan vam entrar a governar aquesta ciutat era que els propietaris dels pisos buits doncs, tinguessin una penalització clara per intentar doncs, que els posessin, si poguessin, al mercat de lloguer.
17: Des d'aquest 2026, a més, s'ha modificat un dels criteris per considerar que un habitatge està desocupat. Si fins ara es mirava que no hi hagués cap consum d'aigua en tot l'any, ara també s'hi afegiran aquells immobles que gastin menys de 5 metres cúbics anuals. És un dels exemples de pressió fiscal que volen exercir a grans tenidors.
18: Tenim clar que hem d'estirar el màxim que ens permeti la llei en tots els sentits possibles per penalitzar-los, perquè nosaltres estem en contra de l'especulació.
17: El govern local assegura que l'increment en la recaptació d'aquesta pressió fiscal permet tenir més recursos per destinar a polítiques d'habitatge.
8: Després que Junts es mostrés en contra del nou model de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE, els republicans reclamen a Junts que votin a favor del nou sistema de finançament al Congrés. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a pactar esmenes a favor del concert econòmic, la proposta dels juntaires, durant la tramitació parlamentària. Són declaracions a l'agència Europa Press.
19: Si ells presenten en el tràmit del model de finançament, presenten esmenes a favor del concert econòmic, és evident que nosaltres les votarem, evidentment, votarem a favor de qualsevol esmena que presenti Junts en aquest sentit. I si volen que les presentem conjuntament, nosaltres encantats de presentar-les conjuntament.
8: El PP insisteix que no està en contra d'un sistema millor per a Catalunya, però reclama que es negociï amb totes les comunitats autònomes i no només amb els partits catalans. Declaracions de Lorena Roldán a l'agència EFE.
20: Lo que queremos es luz y taquígrafos, sentarnos con todas las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo entre todos. No acuerdos bilaterales que responden a el interés de Pedro Sánchez para sobrevivir en la Moncloa.
8: De la seva banda, Gerardo Pizzarello, dels Comuns, demana a Junts que sigui pragmàtic i que doni suport al nou finançament. Diu literalment que així demostrarien que encara són útils. Més coses. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Segons informa Protecció Civil, l'avís s'ha rebut a les 6 de la tarda. L'home, que es trobava enmig del mar, en una embarcació, s'ha llançat a l'aigua a nedar i ja no hi ha pogut tornar. Diverses persones s'han llançat al mar per auxiliar-lo i quan han aconseguit pujar-lo a l'embarcació ja estava inconscient. Se li han practicat maniobres de reanimació i, posteriorment, l'han traslladat al port de l'Estartit, on el sistema d'emergències mèdiques n'ha confirmat la mort. Amb aquesta defunció ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu. El 3 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb les joves de Valls i els nens del Vendrell. Ens ho explica Josep Almirall.
1: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. Han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als tres castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllar. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el pilar de 8. Les Joves de Valls s'ha pres l'actuació de Llorenç com una diada de rodatge després de l'exigent Firagost i a només 8 dies de la Bisbal. Avui han fet, amb canvis als troncs, el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els ballencs volen portar dissabte que ve al bisbalenc carrer del doctor Robert el 4 de 9 net que dimecres van haver de desmuntar a la plaça del Blat i possiblement també el 2 de 9. Aquest dissabte a Llorenç, els nens del Vendrell han aparcat l'estrena esperada del 7 de 8. Han descarregat amb qualitat la clàssica de 8 que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.
3: El temps.
8: Eloi Cordomí.
21: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats a tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
3: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
8: La denominació d'origen Pla de Bages ha recuperat la malvàcia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu a la comarca. Els ceps d'aquesta varietat de raïm, considerada ancestral, es van trobar en una finca de Navàs i després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre de Llubià, a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial de creixement. Josep Maria Claret és el vicepresident de la denominació d'origen Pla de Bages.
22: Les varietats ancestrals, les varietats antigues, són aquelles que més i millor s'han sabut adaptar a les condicions climàtiques i d'alguna manera també ens fan especials i únics, ens identifiquen, ens donen un segell d'identitat que tenim aquí a la zona, a la Diada de Pla de Bages, com a varietats nostres.
8: La recuperació, però, encara haurà d'esperar per arribar a les ampolles. Carles Playà, president de la denominació d'origen Pla de Bages, explica que la introducció d'una nova varietat requereix temps i que encara cal consolidar-ne el cultiu abans de començar a comercialitzar-la.
23: Anant ràpid, d'aquí 3-4 anys no tindrem la banca roja dels diferents cellers que hagin apostat per aquesta, no? El sentit de la Torre Llubià i d'aquestes varietats és un sentit més global, no? D'experimentació, de biodiversitat, de mirar les varietats que hem tingut doncs, al Bages durant segles i que doncs, ara les puguem tenir aquí en aquest camp experimental.
8: Un cop autoritzada la producció d'aquest vi, quedarà restringit als cellers que formen part de la denominació d'origen i estarà supervisat pel Consell Regulador amb l'objectiu de preservar aquesta varietat que forma part del patrimoni vitivinícola del territori del Pla de Bages. Estamariu, a l'Alt Urgell, ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. Estamariu, Joaquim Albalate.
2: Aprendre tots els rols d'una pel·lícula, tant darrere com davant de les càmeres, en 10 dies ha estat el repte que han viscut una dotzena d'alumnes d'entre 14 i 88 anys aquest estiu a la primera escola de cinema d'Estamariu. El cineasta Joan Gil és l'impulsor de la iniciativa.
4: La idea era fer una introducció en el món del cinema. És una cosa molt complicada, i perquè ja, evidentment, això és immens, no? Hi ha moltes matèries, necessites molt de temps, però com a mínim fer una introducció amb persones de la comarca, és igual l'edat que tinguin. Volíem que pogués ser un curs molt personal, molt personalitzat.
2: Han fet classes de guió, direcció, interpretació, muntatge o vestuari, entre d'altres, de la mà de professionals i experts del sector audiovisual per tenir un tastet de tot plegat.
4: Hem intentat recollir en molt pocs dies, en 10 dies, totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula. Llavors hem tingut un taller d'escriptura de guió el primer dia, hem definit una idea i un guió, i a partir d'aquesta idea i aquest guió com a base hem anat articulant les altres classes.
2: I el resultat de tot plegat ha estat un curtmetratge que aviat s'estrenarà als cinemes Guiu de la Seu d'Urgell, totalment escrit, realitzat i, evidentment, protagonitzat pels alumnes com la Vera, la Sílvia i el Jan.
5: He conegut gent nova, he fet nous amics i estic aprenent moltes coses noves que abans no sabia, que m'interessen molt i crec que poden servir-me en un futur.
6: Jo únicament havia fet una vegada de figurant, perquè quan es filmen pel·lícules aquí a la comarca, doncs sempre demanen gent que sigui del territori. Aquesta vegada ha sigut un intensiu, hem passat per tots els àmbits de creació d'una pel·lícula, ha sigut molt interessant.
24: Em sembla molt bé que es projecti el cine Guiu, encara que em fa una mica de vergonya, però això es pot superar.
2: Després d'aquest primer taller d'estiu, la intenció és que l'escola tingui continuïtat durant tot l'any per generar i atreure talent a la zona i que el Pirineu serveixi també d'espai d'inspiració.
8: La llista de cims de més de 3.000 metres del Pirineu en suma un de nou. Un equip de topògrafs i enginyers ha demostrat que l'agulla sud de la Malavasina, el massís de Besiberri, reuneix tots els requisits per ser considerada un 3.000, i això eleva fins a 13 la llista de cims d'aquestes característiques que hi ha al Pirineu. Hi ha 217 al total de muntanyes d'aquesta altitud que hi ha en total a la serralada. David Segura és un dels membres del grup Sostres Matries, que des de fa 5 anys recorre el Pirineu prenent mesures amb aparells d'alta precisió capaços de detectar els errors de la cartografia tradicional.
25: Ells cartografien amb uns mètodes que tenen unes precisions que, bueno, per tenir mapes és més que suficient. Nosaltres, analitzant les dades dels cims i comparant amb les cotes dels cims que apareixen en els mapes, hem detectat que 3 de cada 4 cims té un error de fins a 5 metres. Però un de cada 4 cims té errors superiors a 5 metres. Inclús algun cim arriba a tenir un error de 20 metres en cota.
8: A tot el Pirineu ja han revisat les altituds d'una trentena de cims i els en falten 49, però ja poden confirmar que la llista catalana de 3.000 no creixerà més. Si de cas, es podria escurçar una mica.
25: Doncs a dia d'avui la fotografia que tenim del Pirineu català són aquests 13.000, però tenim alguna coseta encara per calcular i podria ser que algun d'aquests 13.000 històrics doncs, caigués fora. La lupa la tenim posada sobre el sol llonor.
8: La validació d'un cim com a 3.000 no només depèn de la seva altitud respecte al nivell del mar, també es té en compte el que es coneix com la prominència, és a dir, el desnivell que hi ha entre el cim i el coll o el pas més alt. En el cas dels Pirineus, ha de ser d'un mínim de 10 metres. Els vigilants de l'estacionament regulat a Barcelona han començat una vaga que es repetirà cada dissabte i diumenge fins al 17 de gener de l'any que ve. El conflicte neix del desacord amb la reorganització dels horaris que ha fet Barcelona Serveis Municipals, que incorpora torns de feina en diumenges i festius. El 2023, els treballadors afectats ja van anar a vaga i el conflicte va acabar als tribunals. La justícia va donar la raó a la plantilla i va establir que tenien dret a mantenir les condicions laborals que tenien anteriorment. Tot i això, ara alguns treballadors han hagut de reclamar individualment que es compleixi aquesta resolució. Ho explica David Martínez, delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
26: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores.
8: El sindicat critica, a més, el nou conveni col·lectiu de BSM perquè considera que modifica o incompleix compromisos laborals que ja s'havien acordat amb els treballadors. I abans dels esports us expliquem que han detingut 4 homes al Poblenou a Barcelona acusats de robar uns 80 metres de cablejat de coure de la via pública fent-se passar per operaris. Els fets es van produir al districte de Sant Martí quan els 4 individus van obrir 2 arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons els Mossos d'Esquadra, 2 dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres 2 actuaven a l'exterior. Els agents van detenir els sospitosos aquest dilluns, segons han informat aquest dissabte. Durant l'escorcoll del vehicle, els Mossos hi van trobar el cablejat de coure sostret, eines de treball i tanques perimetrals.
3: Esports.
8: Amb en Joan Fitó.
0: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest. Gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu contra l'Udinese per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han jugat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça, Jesse Bisibu. Ha jugat l'última mitja hora. Fermín, content amb la pretemporada de l'equip.
7: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
0: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres, l'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès. Un triangular que no ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva cessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casador ni Rooney Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
9: With Marc Casador, it's not easy, also not easy for me. Also with Rooney, not easy for me.
10: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Casador i amb Bardghji, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.
9: So this is why we decided that.
0: D'altra banda, aquest dissabte ha mort Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys. Després de patir una llarga malaltia, el món del futbol ha mostrat el seu condol al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacob Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
3: 3CAT Info.
0: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
11: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
0: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava, també en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros. En el segon amistós de la pretemporada, Ribas i Carlos Espí han fet els gols del Real Madrid. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
12: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
0: Encara en futbol, el Girona ha empatat a un contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida la final. La jugaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa. En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
13: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
0: Són declaracions a DAZN. Ara, a la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Nice. A més, Vollering se situa ara com el líder de la ronda francesa quan falta només l'etapa d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix sense setena a la general a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.
14: No, sí, ostres, avui hem vist això, que si ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no puc ni seguir el grup. Llavors, ostres, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
0: Aquest diumenge, última etapa, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya, el Col d'Eze, que decidiran la guanyadora final d'aquest Tour de França. Demi Vollering és la líder i Nia Bedoma és segona a només 8 segons.
3: Trescat Info.

0: Són les 7. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. Itàlia activa un dispositiu consular d'emergència per atendre els seus ciutadans per la imposició de controls fronterers a Espanya. Brussel·les diu que Espanya i Itàlia li han assegurat que aquestes inspeccions seran temporals. L'oposició italiana critica Giorgia Meloni per la seva gestió de la crisi de Ceuta. Els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alt Maestrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A la localitat mallorquina de Sóller, milers de persones s'han concentrat en una manifestació per denunciar el model turístic actual de la zona. El motiu principal de la mobilització és l'impacte que té el turisme massiu en l'habitatge, la mobilitat i la qualitat de vida dels residents. El Servei Català de Trànsit recomana als conductors que dimecres vagin a les zones on l'eclipsi serà total, que evitin utilitzar la P7, que es preveu que serà la via més congestionada. També es faran controls per evitar que hi hagi vehicles aturats a les carreteres o als vorals. Mor Ángel Alonso, un dels fundadors de la Sala Villarroel de Barcelona i figura clau del teatre català com a director i dramaturg. Entre els seus èxits destaca la direcció de l'obra La estranya pareja amb Joan Pera i Paco Morán, un fenomen amb pocs precedents al teatre català que va arribar al 1 milió d'espectadors.
1: Esports.
2: Una victòria i una derrota del Barça al triangular d'Udine. Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 al segon partit. S'ha guardat, per cert, un minut de silenci en record a Jorge Messi, que ha mort aquest dissabte als 68 anys. Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada contra el Coventry City anglès. Els blanquiblaus s'han avançat amb gol de Roberto. Els anglesos han capgirat el partit a la segona part. I en motor, Jorge Martín ha guanyat la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP al davant d'Ayo Gura i Marco Bezzecchi. Àlex Márquez ha estat quart i Marc Márquez ha acabat novè.
0: Pel que fa al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona.
1: 3CAT Info.
0: Salutacions, us informa Carola Gil.
1: 3CAT Info. Ràdio d'informació, 24 hores.
0: La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de diverses ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure la circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns passatgers.
3: Controlo normal de seguretat de reconocimiento de DNI o altre papel. Más rápido, más rápido.
4: Controllo della carta d'identità. È stato un controllo veloce.
5: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers d'italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
6: En Europa no, c'è
7: a Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. I en l'àmbit estatal, Santiago Abascal ha anunciat que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president espanyol Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Mentrestant, aquest dissabte, el president de Ceuta ha assegurat que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa rebaixa la xifra a uns 2.500, mentre avança en el pla d'acollida de menors no acompanyats que vol posar en marxa en les pròximes setmanes. Les comunitats on governa Vox ja hi han donat un cop de porta. Madrid, Alba Gil.
8: El popular Juan Vives assegura que la xifra de persones migrants que encara hi ha a Ceuta per l'entrada massiva del 30 de juliol supera de llarg els 2.500 que diu el govern espanyol. Segons el president, queden entre 8.000 i 11.000 persones a la ciutat, que viu una situació absolutament insostenible. Vives reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional, amb més efectius dels cossos i forces de seguretat. També li exigeix que controli la frontera amb el Marroc.
9: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España. Y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
8: Després de reunir-se amb la ministra Cira Rego, Vives ha tornat a reclamar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los desincentivarà futurs intents d'entrada, com el que podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu confia que se'ls començarà a traslladar a la península en les pròximes setmanes i dijous té prevista una reunió amb les comunitats per posar-hi fil a l'agulla. Però Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja han deixat clar que no hi pensen anar. Els vicepresidents de les tres comunitats, tots ells d'extrema dreta, han enviat una carta al govern espanyol per comunicar-li la seva plantada i insistir que la solució és retornar-los.
0: A les Balears, concretament a les illes de Cabrera i Formentera, han arribat aquest dissabte 5 noves pasteres amb 84 persones a bord. D'aquesta manera ja són 24 les embarcacions que han arribat a l'arxipèlag amb més de 400 ocupants. Aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones migrants.
1: 3CAT Info.
0: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extinció. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
10: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar al trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats. El municipi de la Granja d'Escarp atribueix el mal estat d'una línia elèctrica l'origen d'alguns petits incendis en aquest municipi del Baix Segre. Des del consistori reclamen una revisió de la infraestructura, mentre que la companyia distribuïdora assegura que no s'ha detectat cap defecte a la línia. Alba Mor.
6: Les onades de calor i les temperatures extremes a la zona han portat a l'alcalde de la Granja d'Escarp, Manel Soler, a exigir un manteniment de la línia per prevenció. Segons el primer edil, les espurnes que cauen d'una de les torres de la línia van originar un conat d'incendi en una finca d'arbres fruiters situada a tocar d'una zona de risc on fa 3 anys va haver un incendi que va calcinar 600 hectàrees.
11: Un veí em va alertar que part de la seva finca se devia cremat justament també a sota d'aquesta mateixa línia on hi té una torre. Demanem, sabem que estem en una situació a ple d'estiu, pla, alfa 3 i 4, que aquesta línia es revisi, que es faci el manteniment que s'hagi de fer per no tenir que tornar a repetir un incendi com vam patir a l'abril de 2023.
6: Una altra de les raons per les quals des del consistori insisteixen a revisar la línia és pels constants talls de llum. Per la seva banda, Endesa assegura que la línia ha rebut el manteniment necessari i que no hi ha evidències tècniques que acreditin anomalies.
0: El Servei Català de Trànsit preveu per a dimecres una alta afluència de vehicles cap al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre i Ponent, coincidint amb l'eclipsi. És una situació sense precedents que serveixin de referència per poder fer una estimació de com serà la mobilitat. Tot i això, s'han previst restriccions i també recomanacions. Ramon Lamiel, director del Servei Català de Trànsit, en declaracions al suplement d'estiu.
12: Programar-se bé el viatge, si pots anar-hi a peu o amb transport públic, doncs fes-ho, i tenir els vehicles en bon estat.
0: També s'aconsella preparar bé i amb temps la ruta, evitar l'autopista AP7 i no aturar-se ni al mig de les carreteres ni als vorals per seguir l'eclipsi. Des de les 5 de la tarda fins a la mitjanit, els camions i els vehicles de mercaderies perilloses no podran circular en sentit sud per l'AP7 entre Martorell i Ulldecona, ni per l'N340 entre Vilafranca del Penedès i Alcanar. A més, la majoria d'ajuntaments han habilitat aparcaments i restringiran l'accés a diferents camins dels seu entorn. Des de Protecció Civil també s'insisteix en el respecte dels espais naturals, com ha explicat també a Catalunya Ràdio la subdirectora Imma Soler.
13: No fumar, per exemple, en aquests espais, perquè no hi hagi una guspira que pugui encendre foc. Anar amb compte, si portem animals de companyia, doncs portar-los lligats. Sobretot, no deixar residus en l'espai natural. No aparquem en terrenys agrícoles. No aparquem en cap punt on impedim el pas d'aquests operatius, si hi hagués qualsevol cosa.
0: Des de dimarts al vespre fins dijous al matí no es podrà accedir en cotxe als parcs naturals dels ports i de la serra de Montsant. Aquest dimecres, dia 12, arribarà l'eclipsi total de sol a Catalunya i sempre que hi ha un eclipsi, la desinformació sobre el fenomen escampa mites i llegendes totalment falsos. En repassem alguns amb el responsable de verificació de 3CAT Info, Carlos Baraibar.
14: Hi ha mites que ens arriben des de l'antiguitat, com que un eclipsi és el preludi d'una catàstrofe o que porta desgràcies diverses, com malformacions en els fetus, males collites, però tot això ja sabem que és mentida, no hi ha cap correlació entre una cosa i l'altra. Però hi ha versions més noves d'aquestes creences, com les que van aparèixer el 2024 als Estats Units, durant un altre eclipsi total, amb gent que deia que s'havia trobat malament durant l'eclipsi. Es va arribar a anomenar la malaltia de l'eclipsi, però això tampoc existeix. Per la banda del fenomen físic, s'ha escampat per tot arreu que l'eclipsi pot afectar la gravetat de la Terra perquè el Sol i la Lluna alineats ens atraurien més i, a més, pesarien menys durant l'eclipsi. Fins i tot hi ha vídeos dient que flotarem durant uns segons. Bé, tot això és mentida. La posició del Sol i la de la Lluna no ens afecten més del que ho fan en qualsevol dia normal. Finalment, si algú es pregunta si l'eclipsi pot tenir alguna incidència en les telecomunicacions, doncs no. No hi haurà cap efecte en les telecomunicacions ni per satèl·lit, ni de ràdio, ni tampoc en els senyals dels mòbils. Un eclipsi no té més implicacions físiques que la nit. Per tant, podem estar tranquils.
0: El Servei d'Emergències ha atès 121 trucades aquest dissabte per incidències causades per les tempestes que hi ha hagut al nord del país. La majoria han estat a les comarques de l'Alt Urgell i el Pallars. Aquest dissabte també s'han hagut de tallar alguns trams de carreteres per calamar-se, caiguda d'arbres o inundacions de la calçada, com ara la C-13 a Llavorsí i a la Guingueta d'Àneu, i també la C-14 a la Ribera d'Urgellet.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre. El temps.
0: Eloi Cordomí.
15: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats a tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
1: 3Cat Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Nova manifestació a les Balears contra la massificació turística. Aquest dissabte ha estat al municipi mallorquí de Sóller el que ha exhibit el múscul i milers de persones s'han manifestat contra un model turístic que consideren hostil per a l'habitatge, la mobilitat, el comerç i la qualitat de vida dels residents. Ens ho explica Caterina Carman Jaume.
16: Mallorca ha tornat a dir prou a la massificació turística, aquesta vegada des d'una de les poblacions amb més pressió, Sóller. Alguns milers de persones han protestat contra la turistificació que es va menjant comerços, espais culturals o teixit associatiu. També es queixen del col·lapse tant al transport públic com a l'única carretera que hi arriba. Des de SOS Sóller, Bartomeu Miró explicava la problemàtica.
17: Sóller és un dels indrets que té més pressió turística de Silla per la situació, perquè el poble segur que agrada molt, i som un poc el futur que viuran els altres. Som els primers que vivim això, o altres zones també ens està passant, i clar, quan tu agafes aquesta pressió, aixeques la mà i dius, escoltau, que ens està passant a nosaltres, però s'ha sumat tot Mallorca perquè tothom vol venir, que això és el model que vendrà els propers anys si no s'intenta canviar.
16: La manifestació organitzada pels joves de la població ha tingut el suport dels residents més grans, que també veuen com els turistes els prenen qualitat de vida.
18: Preus dels habitatges estan disparadíssims. La plaça, que és una de les places més grans que tenim a Mallorca, està tota plena, dedicada exclusivament als turistes. Per venir a Sóller és una quinosi. Me sent com a molt, molt abandonat per les institucions, perquè les institucions no volen regular ni la vivenda ni el servei públic.
16: Tot això, amb el ressò de la manifestació històrica a Palma, amb més de 50.000 persones, que va acabar amb càrregues policials, avui també han denunciat que els polítics criminalitzen el moviment contra la massificació turística.
0: Aquest dissabte ha fet 2 anys que Salvador Illa va ser investit president de la Generalitat amb el suport d'Esquerra Republicana i els Comuns. L'aliança de la investidura li ha garantit l'estabilitat durant la primera part del mandat. A partir d'ara es posarà a prova la seva capacitat de resistència en una segona part de mandat en què la governança se li pot complicar perquè el 2027 és un any electoral. Marta Corbalán.
19: Salvador Illa ha arribat a l'equador del seu mandat amb els pressupostos de la Generalitat aprovats i això li dona oxigen per poder acabar la legislatura fins al 2028. De totes maneres, el camí potser ja no serà tan planer com fins ara, perquè l'any que ve hi haurà eleccions municipals i generals i en aquest escenari els socis d'investidura voldran marcar perfil i serà més complicat teixir grans pactes. Esquerra i els Comuns ja han avisat que seran exigents perquè es compleixin els acords pactats amb els socialistes. Els republicans posaran el focus en el nou model de finançament autonòmic i els comuns en les polítiques d'habitatge. Abans de marxar de vacances, el líder d'Esquerra al Parlament, Josep Maria Jové, i la líder dels comuns, Jéssica Albiach, ja van deixar les coses clares al president.
20: President, no es relaxi. L'estabilitat real no neix només d'una suma de vots, neix de la confiança.
21: El govern, cada vegada que a partir d'ara vulga aprovar alguna cosa, si vol fer-ho amb nosaltres, haurà de negociar mesura a mesura i llei a llei.
19: Si no hi ha un gir de guió, Junts per Catalunya seguirà marcant distàncies amb el govern del PSC com ha fet fins ara, que ha votat en

0: Bé, del 16 de juliol li aplana el camí, però el seu entorn no espera que pugui venir a Catalunya de manera definitiva abans de la tardor. Precisament aquest dissabte ha publicat un article a la xarxa social X en què diu que va venir a Barcelona per posar en evidència l'actitud de rebel·lia del Tribunal Suprem, que afegeix, 2 anys després, encara és més escandalosa quan continua negant-se a aplicar l'amnistia. També ha publicat fotos inèdites dins del cotxe mentre tornava a Waterloo. El seient del darrere, amb Jordi Turull, i destaca que, com es veu a la foto, no anaven ni amagats ni camuflats.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: De la plana internacional, Turquia assegura que l'aliança defensiva firmada divendres amb el Pakistan i l'Aràbia Saudita no té com a objectiu l'Iran. El ministre d'Afers Estrangers, Hakan Fidan, ha confirmat que l'acord es basa en l'article número 5 de l'OTAN, segons el qual, si un dels països firmants és atacat, els altres l'han de defensar com si també els haguessin agredit. Fidan ha volgut deixar clar que cap país és un objectiu d'aquesta nova aliança, excepte si s'ataca algun dels seus membres, i ha al·legat que aquest pacte es va dissenyar abans de la guerra amb els Estats Units.
2: Vam començar a parlar abans del panorama polític actual, abans del sistema bèl·lic, és a dir, no hi havia cap guerra entre l'Iran i els Estats Units, ni cap guerra entre l'Iran i Israel en aquell moment, però hi havia altres factors a la regió, incloent-hi la possibilitat que els Estats Units canviessin les seves prioritats en seguretat i el fet que Turquia també estava involucrada en la lluita contra el terrorisme.
0: El cap de la diplomàcia turca ha detallat també que l'acord suposa crear una estructura com la de l'OTAN, amb una secretaria general, reunions de ministres d'exteriors i de defensa i un comitè polític i militar. Turquia és l'únic membre d'aquesta nova aliança que també forma part de l'OTAN. Ha mort als 84 anys Ángel Alonso, fundador de la sala Villarroel i director del fenomen teatral La extraña pareja.
3: Sí, però no lligarem. No, porque tú eres tan de la broma y yo tengo tan poco humor.
4: Tú lo llevas por dentro.
3: Sí, pero tan pa dentro. Oye, Óscar.
4: Ay, Peli.
3: Si de verdad quieres que venga a vivir aquí.
4: Sí, hombre, claro que sí.
3: No, hay muchas cosas que yo
4: no,
3: puedo
4: nada,
3: hacer.
4: No, nada, nada, nada.
3: No, no, yo soy muy mañosa, ¿no? Y si vivo aquí quiero hacer
4: si
3: algo.
4: Si quieres hacer algo...
0: Protagonitzada per Joan Pera i Paco Morán, va ser un èxit sense precedents del teatre català. 2.000 representacions, 5 anys seguits en cartell, 1 milió d'espectadors. Ángel Alonso va ser un referent del teatre i l'audiovisual a Catalunya. A banda de ser un dels fundadors de la Sala Villarroel, la va dirigir durant 28 anys, entre el 1972 i el 2000. Amb una trajectòria artística de mig segle, va estrenar 78 espectacles entre textos propis, adaptacions i traduccions. A banda de La extraña pareja, també és conegut per èxits com Històries de la puta Mili, una adaptació del còmic Divà, que el va portar al teatre i també va estar durant 5 anys en cartell i va tenir 500.000 d'espectadors. També va participar com a guionista, director i realitzador en més de 200 programes de ràdio i televisió espanyola a Barcelona, entre els quals destaca l'espai infantil Planeta Imaginari, reconegut amb diversos premis.
1: Esports.
0: Amb en Joan Fitó.
5: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest, gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu partit contra l'Udinese també per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han participat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça, Jesse Bissibu. Bissibu ha jugat l'última mitja hora. Marc Bernal, content amb la preparació feta fins ara.
6: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
5: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan ho faci, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà

0: i decidirà si ven a Ferran al club francès aquest mateix estiu. Un triangular que tampoc ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva sessió al Liverpool. El club anglès pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda més una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casadón i Rooney Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, aquest dissabte ha mort Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després de patir una llarga malaltia. Al món del futbol ha mostrat el seu condol, al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. Mentrestant, fora del Barça, però en relació amb l'actualitat blaugrana de mercat, l'entrenador de l'Atlètic de Madrid, Diego Simeone, ha parlat del futur de Julián Álvarez.
1: Bueno, creo que la situación es muy clara. La entidad ha tomado una decisión que Miguel Ángel ha explicado muy bien. Nosotros desde lo deportivo estamos muy contentos con tener un futbolista como Julián, y seguramente desde lo deportivo lo ayudaremos para que siga creciendo, para que siga mejorando y para que siga dando lo mejor que nos ha dado en estos últimos dos años, que fue un montón.
0: El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacobs Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
3: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
0: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava. El pròxim partit de l'Espanyol ja en Lliga diumenge vinent a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant. També en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un partit amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros en el segon amistós de la seva pretemporada. Ribas i Carlos Espí han fet els gols del conjunt blanc. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
4: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferlán, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
0: Encara en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida. La final la disputaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa.
2: 3CAT Info.
0: En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. A Iogura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
5: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
0: Són declaracions a The Zone. Ara la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. Aquest diumenge a les 2, la cursa llarga en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Nice. A més, Vollering se situa ara com a líder de la ronda francesa quan falten només una etapa, la d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix setena a la classificació general.
6: No, sí, ostres, avui hem vist això, que si ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, hòstia, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
0: Aquest diumenge, última etapa d'aquest Tour femení, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya que decidiran la guanyadora final de la ronda francesa. Vollering líder, Nia Vidoma segona a només 8 segons.
2: 3CAT Info. Són 2:15.
7: Repassem les notícies més destacades que us hem explicat fins ara. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per les persones que venen d'Itàlia. En total, s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia, 2 d'ells a Barcelona. També us hem explicat que els canvis de vent continuen dificultant l'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que ha cremat més de 4.000 hectàrees. El País Valencià preocupa el de Tírig, a l'Alma Estrat, mentre que el de la Serra d'en Galzeran i el de Culla estan estabilitzats. A partir d'ara us explicarem que la denominació d'origen del Pla de Bages ha recuperat la malvasia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu en aquesta comarca. I també us parlarem d'Estamariu, a l'Alt Urgell, que ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. I en esports, què destaca Joan Fitó?
0: La participació del Barça al triangular d'Udine, una victòria i una derrota pel conjunt blaugrana, Nottingham Forest 0, Barça 1, gol de Rafinha, i Udinese 1, Barça 0 en el segon partit.
7: Pel cap al temps, aquest diumenge començarem el dia amb restes de núvols que ràpidament aniran marxant i deixaran pas a un dia assolellat. A la tarda hi haurà algun ruixat puntual a l'Alt Pirineu. La temperatura pujarà i es podria arribar als 38 o 39 graus a l'interior de les comarques de Girona. La tensió diplomàtica no s'ha fet notar gaire en el primer dia d'entrada en vigor dels controls a les fronteres per a les persones que venen d'Itàlia. En total s'han fet 12 controls als diferents aeroports de l'estat de vols procedents d'Itàlia. Els controls són aleatoris i els fa la Policia Nacional, que demana la identificació als passatgers que arriben procedents de ciutats italianes. Aquests controls són la resposta del govern espanyol a la suspensió del Tractat de Schengen i la restricció de l'espai de lliure circulació per part de l'executiu de Giorgia Meloni. Una mesura que l'executiu italià aplica des de fa una setmana als ciutadans que hi viatgen des d'Espanya, arran de la crisi migratòria de Ceuta. A l'aeroport del Prat s'han fet 2 d'aquests 12 controls, però això, a la pràctica, no ha alterat el funcionament de l'aeroport, com expliquen alguns dels passatgers.
8: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o papel. Más rápido, más rápido.
9: El controllo della carta d'identità è stato un controllo veloce.
10: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
7: La mesura es mantindrà com a mínim fins al 7 de setembre, però l'executiu espanyol no descarta prorrogar-la. Pel que fa a Itàlia, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. El govern de Giorgia Meloni ho ha anunciat arran de la instauració de controls fronterers per als vols italians, decisió que ha qualificat de mesura de represàlia. Però l'oposició italiana ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Meloni i ha titllat d'error garrafal o crisi política sense fonament la instauració de controls amb Espanya. La primera ministra ha insistit aquestes últimes hores a atacar la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de milers italians emigrants a Bèlgica fa 70 anys.
11: En Europa no,
12: Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa, perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
7: A tot això, el comissari europeu de Migració ha anunciat aquest dissabte que ha estat en contacte amb els ministres d'Interior espanyol i italià i que li han assegurat que els controls fronterers interposats mútuament per la crisi de Ceuta són temporals. Santiago Abascal anuncia que Vox impulsarà l'activació del mecanisme previst a l'article 102 de la Constitució per investigar el president Pedro Sánchez per la crisi migratòria de Ceuta. El líder de Vox considera que Sánchez sabia prèviament que hi hauria el que ell anomena la invasió de Ceuta i que per aquesta raó se l'ha d'investigar per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat.
2: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
7: Continua sense control l'incendi de niebla a Huelva, que ja ha cremat més de 4.000 hectàrees. El vent fort i amb continus canvis de direcció dificulta molt les feines d'extensió. Antonio Sanz és el conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
11: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
7: A causa d'aquest foc hi ha més de 400 persones evacuades i treballen més de 500 efectius entre bombers i militars. Aquest dissabte s'han hagut de tallar el trànsit 4 carreteres. El País Valencià ha millorat la situació de 2 dels 3 focs actius, però continua preocupant el de Tírig, a l'Alt Maestrat. Aquest dissabte s'ha confinat el municipi de Catí, d'uns 700 habitants. El de Culla, a la mateixa comarca, i el de la Serra d'en Galzeran, a la Plana Alta, estan estabilitzats.
2: Perquè t'importa el què, però també el com. Connecta't a 3Cat Info.
7: De la Plana Internacional destaca que l'Iran ha declarat que ara és un bon moment per arribar a un acord amb els Estats Units perquè se sent unit i fort i ha presentat un llistat d'exigències a Washington per reobrir l'estret d'Hormuz. Els perses reclamen, entre altres, que la Casa Blanca posi fi al bloqueig naval a ports iranians, aixequi les sancions contra el règim i li pagui reparacions de guerra. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai, fins i tot amb el suport d'antics detractors del règim.
13: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
7: L'Iran s'ha mostrat optimista sobre la possibilitat d'arribar a un acord amb Oman per reobrir l'estret d'Hormuz. Aquest sultanat, que comparteix l'estret amb els iranians, ha reconegut que hi ha converses positives, però ha condemnat els atacs contra vaixells que encara hi ha en aquest pas estratègic. Precisament aquest dissabte, els Emirats Àrabs han denunciat que l'Iran ha bombardejat amb un míssil un vaixell cisterna que navegava per la zona. L'incident no ha fet víctimes. Bulgària convoca l'ambaixadora ucraïnesa Sofia per protestar per la caiguda d'un dron atribuït a Ucraïna prop de la frontera per on passa un gasoducte que connecta amb Turquia. L'artefacte no ha causat danys ni víctimes, però és un incident més amb drons en territori europeu arran de la guerra entre Ucraïna i Rússia. Bulgària és membre de l'OTAN, però ha pres distància en els últims temps de Kiev demanant que acabi la guerra. Per la seva banda, Romania ha denunciat caigudes recents de drons russos al seu territori. En aquest context, el president ucraïnès Volodymyr Zelensky, de visita oficial a Sèrbia, aliat de Moscou, ha donat ple suport a l'adhesió de Sèrbia a la Unió Europea.
14: Hem discutit les relacions amb la Unió Europea i ens complauria molt si la integració de Sèrbia a la Unió Europea s'accelerés. Tots a Europa hem de cooperar de la manera més efectiva possible sobre la base del respecte i el benefici mutus. Europa no es pot permetre prescindir de ningú.
7: Zelensky vol així acostar-se a Sèrbia, que des de fa 14 anys intenta ser membre de la Unió Europea. Durant les hores prèvies a la visita, que disgusta a Moscou, míssils russos han atacat objectius a Kiev i al port d'Odessa, i Ucraïna denuncia 13 víctimes mortals.
2: 3Cat Info. Informar. Explicar. Entendre.
7: A Catalunya, els comuns no retiraran la proposició de llei per prohibir la compra especulativa d'habitatge i adverteixen que lluitaran perquè tiri endavant. Aquesta setmana, el Consell de Garanties Estatutàries ha advertit que podria vulnerar el dret de la propietat i de la llibertat d'empresa. I Gerardo Pirsarello, en una entrevista a l'agència EFE, lamenta que el dictamen no tingui en compte el context d'especulació i emergència en l'àmbit d'habitatge.
15: No podemos dejar que esta ley, digamos, se pierda. Nosotros vamos a seguir batallando. Ya estamos teniendo conversaciones con diferentes espacios de la sociedad civil, asociaciones vecinales, sindicatos de inquilinos, para salvar, como digo, un instrumento de limitación de la especulación y de garantía del derecho a la vivienda, que es homologable al que se utiliza en otros países europeos.
7: El Consell de Garanties Estatutàries s'ha pronunciat a petició del PP i Junts. Tot i que el seu dictamen no és vinculant, ara els populars exigeixen al govern que retiri la proposta que ha pactat amb els comuns i adverteixen que si tira endavant la portaran al Tribunal Constitucional. Recordem que la iniciativa vol impedir les operacions de compra-venda amb finalitats purament especulatives i que ja s'està tramitant al Parlament. És el gran acord que els de Jéssica Albiach van arrencar el govern per aprovar els pressupostos. Doncs precisament l'Ajuntament de Girona ha duplicat els ingressos en el recàrrec de l'IBI que s'aplica als pisos buits. L'alcalde considera que és una mesura de pressió per garantir que els propietaris lloguen tots els immobles que tenen i posar fre també a l'especulació. Des de Girona, Aleix Treixas.
16: L'entrada de Guanyem Girona a l'alcaldia de la ciutat va fer que en les ordenances fiscals del 2024 hi hagués un recàrrec de l'IBI per a persones que tinguessin habitatges desocupats que podia arribar a un increment del 150% de l'impost. Després de la liquidació d'aquest pressupost s'ha pogut veure que els ingressos d'aquest recàrrec van representar 35.000 euros, pràcticament el doble que l'any anterior. L'alcalde de Girona, Lluc Salellas, es mostra satisfet dels resultats.
17: Un dels objectius quan vam entrar a governar aquesta ciutat era que els propietaris dels pisos buits doncs, tinguessin una penalització clara per intentar doncs, que els posessin, si poguessin, al mercat de lloguer.
16: Des d'aquest 2026, a més, s'ha modificat un dels criteris per considerar que un habitatge està desocupat. Si fins ara es mirava que no hi hagués cap consum d'aigua en tot l'any, ara també s'hi afegiran aquells immobles que gastin menys de 5 metres cúbics anuals. És un dels exemples de pressió fiscal que volen exercir a grans tenidors.
17: Tenim clar que hem d'estirar el màxim que ens permeti la llei en tots els sentits possibles per penalitzar-los, perquè nosaltres estem en contra de l'especulació.
16: El govern local assegura que l'increment en la recaptació d'aquesta pressió fiscal permet tenir més recursos per destinar a polítiques d'habitatge.
7: Després que Junts es mostrés en contra del nou model de finançament pactat entre Esquerra i el PSOE, els republicans reclamen a Junts que votin a favor del nou sistema de finançament al Congrés. El president d'Esquerra, Oriol Junqueras, s'ha mostrat disposat a pactar esmenes a favor del concert econòmic, la proposta dels juntaires, durant la tramitació parlamentària. Són declaracions a l'agència Europa Press.
18: Si ells presenten en el tràmit del model de finançament, presenten esmenes a favor del concert econòmic, és evident que nosaltres les votarem, evidentment, votarem a favor de qualsevol esmena que presenti Junts en aquest sentit. I si volen que les presentem conjuntament, nosaltres encantats de presentar-les conjuntament.
7: El PP insisteix que no està en contra d'un sistema millor per a Catalunya, però reclama que es negociï amb totes les comunitats autònomes i no només amb els partits catalans. Declaracions de Lorena Roldán a l'agència EFE.
19: Lo que queremos es luz y taquígrafos, sentarnos con todas las comunidades autónomas y llegar a un acuerdo entre todos. No acuerdos bilaterales que responden a el interés de Pedro Sánchez para sobrevivir en la Moncloa.
7: De la seva banda, Gerardo Pisarello, dels Comuns, demana a Junts que sigui pragmàtic i que doni suport al nou finançament. Diu literalment que així demostrarien que encara són útils. Més coses. Un home de 61 anys ha mort ofegat aquest dissabte mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Segons informa Protecció Civil, l'avís s'ha rebut a les 6 de la tarda. L'home, que es trobava enmig del mar, en una embarcació, s'ha llançat a l'aigua a nedar i ja no hi ha pogut tornar. Diverses persones s'han llançat al mar per auxiliar-lo i quan han aconseguit pujar-lo a l'embarcació ja estava inconscient. Se li han practicat maniobres de reanimació i, posteriorment, l'han traslladat al port de l'Estartit, on el sistema d'emergències mèdiques n'ha confirmat la mort. Amb aquesta defunció ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes aquest estiu. El 3 de 9 de la Colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb les joves de Valls i els nens del Vendrell. Ens ho explica Josep Almirall.
20: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. Han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als tres castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllar. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el pilar de 8. Les Joves de Valls s'ha pres l'actuació de Llorenç com una diada de rodatge després de l'exigent Firagost i a només 8 dies de la Bisbal. Avui han fet, amb canvis als troncs, el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i s'han acomiadat de la plaça amb el Pilar de 7. Els ballencs volen portar dissabte que ve al bisbalenc carrer del doctor Robert el 4 de 9 net, que dimecres van haver de desmuntar a la plaça del Blat, i possiblement també el 2 de 9. Aquest dissabte, a Llorenç, els nens del Vendrell han aparcat l'estrena esperada del 7 de 8. Han descarregat amb qualitat la clàssica de 8, que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.
2: El temps.
7: Eloi Cordomí.
1: Després de les tempestes que encara han tingut aquesta nit al Pirineu i a les comarques de l'oest del país, s'espera que aquest diumenge encara ens creuin algunes capes de núvols durant les primeres hores del dia, però ràpidament s'aniran allunyant. No és impossible que també entrada la matinada encara deixin algun ruixat. La tendència, però, és que s'imposi el sol a partir de primera hora del matí, pràcticament, i que es mantingui així gairebé tot el dia. Sí que a la tarda creixeran algunes nuvolades amb algun ruixat a l'Alt Pirineu, tan sols en aquesta zona. El més important del dia també serà la pujada de les temperatures, que es notarà especialment a les comarques de Girona i també al litoral i prelitoral de Barcelona, on hi ha avisos activats de calor. De fet, a l'interior de l'Empordà podrien arribar-se temperatures de més de 38 o 39 graus. En pròxims dies es mantindrà la calor i durant pràcticament tota la setmana hi haurà alguns ruixats a tarda al Pirineu, potser també a la franja de Ponent.
2: Informa't a l'instant de tot el que passa a Catalunya i al món. Segueix-nos al WhatsApp i al Telegram de 3Cat Info.
7: La denominació d'origen Pla de Bages ha recuperat la malvàcia blanca roja, una varietat de raïm que només sobreviu a la comarca. Els ceps d'aquesta varietat de raïm, considerada ancestral, es van trobar en una finca de Navàs i després d'anys de recerca al camp experimental de la Torre de Llubià, a Manresa, la denominació n'ha confirmat el potencial de creixement. Josep Maria Claret és el vicepresident de la denominació d'origen Pla de Bages.
21: Les varietats ancestrals, les varietats antigues, són aquelles que més i millor s'han sabut adaptar a les condicions climàtiques i d'alguna manera també ens fan especials i únics, eh? Ens identifiquen, ens donen un segell d'identitat que tenim aquí a la zona, a la Déu Pla de Bages, com a varietats nostres.
7: La recuperació, però, encara haurà d'esperar per arribar a les ampolles. Carles Playà, president de la denominació d'origen Pla de Bages, explica que la introducció d'una nova varietat requereix temps i que encara cal consolidar-ne el cultiu abans de començar a comercialitzar-la.
22: Anant ràpid, d'aquí 3-4 anys no tindrem la banca roja dels diferents cellers que hagin apostat per aquesta, no? El sentit de la Torre Llubià i d'aquestes varietats és un sentit més global, no? D'experimentació, de biodiversitat, de mirar les varietats que hem tingut doncs, al Bages durant segles i que doncs, ara les puguem tenir aquí en aquest camp experimental.
7: Un cop autoritzada la producció d'aquest vi, quedarà restringit als cellers que formen part de la denominació d'origen i estarà supervisat pel Consell Regulador amb l'objectiu de preservar aquesta varietat que forma part del patrimoni vitivinícola del territori del Pla de Bages. Estamariu, a l'Alt Urgell, ha estrenat aquest estiu una escola de cinema, una iniciativa que vol vincular l'audiovisual amb el Pirineu i que espera tenir continuïtat durant tot l'any. Estamariu, Joaquim Albalate.
23: Aprendre tots els rols d'una pel·lícula, tant darrere com davant de les càmeres, en 10 dies, ha estat el repte que han viscut una dotzena d'alumnes d'entre 14 i 88 anys aquest estiu a la primera escola de cinema d'Estamariu. El cineasta Joan Gil és l'impulsor de la iniciativa.
24: La idea era fer una introducció en el món del cinema. És una cosa molt complicada, i perquè ja, evidentment, això és immens, no? Hi ha moltes matèries, necessites molt de temps, però com a mínim fer una introducció amb persones de la comarca, és igual l'edat que tinguin. Volíem que pogués ser un curs molt personal, molt personalitzat.
23: Han fet classes de guió, direcció, interpretació, muntatge o vestuari, entre d'altres, de la mà de professionals i experts del sector audiovisual per tenir un tastet de de tot plegat.
24: Hem intentat recollir en molt pocs dies, en 10 dies, totes les fases i tots els departaments que intervenen en la producció d'una pel·lícula. Llavors hem tingut un taller d'escriptura de guió el primer dia, hem definit una idea i un guió, i a partir d'aquesta idea i aquest guió com a base hem anat articulant les altres classes.
23: I el resultat de tot plegat ha estat un curtmetratge que aviat s'estrenarà als cinemes Guiu de la Seu d'Urgell, totalment escrit, realitzat i, evidentment, protagonitzat pels alumnes com la Vera, la Sílvia i el Jan.
0: He conegut gent nova, he fet nous amics i estic aprenent moltes coses noves que abans no sabia, que m'interessen molt i crec que poden servir-me en un futur.
3: Jo únicament havia fet una vegada de figurant, perquè quan es filmen pel·lícules aquí a la comarca, doncs sempre demanen gent que sigui del territori. Aquesta vegada ha sigut un intensiu, hem passat per tots els àmbits de creació d'una pel·lícula, ha sigut molt interessant.
4: Em sembla molt bé que es projecti el cine Guiu, encara que em fa una mica de vergonya, però això es pot superar.
23: Després d'aquest primer taller d'estiu, la intenció és que l'escola tingui continuïtat durant tot l'any per generar i atreure talent a la zona i que el Pirineu serveixi també d'espai d'inspiració.
7: La llista de cims de més de 3.000 metres del Pirineu en suma un de nou. Un equip de topògrafs i enginyers ha demostrat que l'agulla sud de la Malavasina, el massís de Besiberri, reuneix tots els requisits per ser considerada un 3.000, i això eleva fins a 13 la llista de cims d'aquestes característiques que hi ha al Pirineu. Hi ha 217 al total de muntanyes d'aquesta altitud que hi ha en total a la serralada. David Segura és un dels membres del grup Sostres Matries, que des de fa 5 anys recorre el Pirineu prenent mesures amb aparells d'alta precisió capaços de detectar els errors de la cartografia tradicional.
5: Ells cartografien amb uns mètodes que tenen unes precisions que, bueno, per tenir mapes és més que suficient. Nosaltres, analitzant les dades dels cims i comparant amb les cotes dels cims que apareixen en els mapes, hem detectat que 3 de cada 4 cims té un error de fins a 5 metres. Però un de cada 4 cims té errors superiors a 5 metres. Inclús algun cim arriba a tenir un error de 20 metres en cota.
7: A tot el Pirineu ja han revisat les altituds d'una trentena de cims i els en falten 49, però ja poden confirmar que la llista catalana de 3.000 no creixerà més. Si de cas, es podria escurçar una mica.
5: Doncs a dia d'avui la fotografia que tenim del Pirineu català són aquests 13.000, però tenim alguna coseta encara per calcular i podria ser que algun d'aquests 13.000 històrics doncs, caigués fora. La lupa la tenim posada sobre el sol llunar.
7: La validació d'un cim com a 3.000 no només depèn de la seva altitud respecte al nivell del mar, també es té en compte el que es coneix com la prominència, és a dir, el desnivell que hi ha entre el cim i el coll o el pas més alt. En el cas dels Pirineus, ha de ser d'un mínim de 10 metres. Els vigilants de l'estacionament regulat a Barcelona han començat una vaga que es repetirà cada dissabte i diumenge fins al 17 de gener de l'any que ve. El conflicte neix del desacord amb la reorganització dels horaris que ha fet Barcelona Serveis Municipals, que incorpora torns de feina en diumenges i festius. El 2023, els treballadors afectats ja van anar a vaga i el conflicte va acabar als tribunals. La justícia va donar la raó a la plantilla i va establir que tenien dret a mantenir les condicions laborals que tenien anteriorment. Tot i això, ara alguns treballadors han hagut de reclamar individualment que es compleixi aquesta resolució. Ho explica David Martínez, delegat de Comissions Obreres a Barcelona.
6: Nosaltres entenem que si la resolució judicial és injustificada, els diners sostrets per la vaga s'han de retornar a les persones treballadores.
7: El sindicat critica, a més, el nou conveni col·lectiu de BSM perquè considera que modifica o incompleix compromisos laborals que ja s'havien acordat amb els treballadors. I abans dels esports us expliquem que han detingut 4 homes al Poblenou, a Barcelona, acusats de robar uns 80 metres de cablejat de coure de la via pública fent-se passar per operaris. Els fets es van produir al districte de Sant Martí quan els 4 individus van obrir dues arquetes a banda i banda d'un carrer per accedir a la xarxa subterrània de telecomunicacions. Segons els Mossos d'Esquadra, dos dels homes es trobaven a l'interior de les arquetes manipulant el cablejat, mentre els altres dos actuaven a l'exterior. Els agents van detenir els sospitosos aquest dilluns, segons han informat aquest dissabte. Durant l'escorcoll del vehicle, els Mossos hi van trobar el cablejat de coure sostret, eines de treball i tanques perimetrals.
2: Esports.
7: Amb en Joan Fitó.
8: El Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick han guanyat per 1-0 el primer partit amistós de 45 minuts contra el Nottingham Forest, gol de Rafinha de penal. En canvi, els blaugranes han perdut el segon i definitiu contra l'Udinese per 1-0. Els italians han guanyat a més el primer partit contra els anglesos, per tant, s'han proclamat campions d'aquest triangular. Fermín i Rafinha han tornat a jugar mesos després de les seves lesions. Tots dos han jugat 45 minuts. A més, ha debutat amb la samarreta del Barça, Jesse Bisibu. Ha jugat l'última mitja hora. Fermín, content amb la pretemporada de l'equip.
9: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
8: Tot plegat el dia que el PSG ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres, l'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven a Ferran al club francès. Un triangular que no ha jugat Ronald Araujo, que ja s'ha acomiadat dels seus companys després que es tanqués la seva cessió al Liverpool, al club anglès. Pagarà la totalitat de la fitxa del defensa uruguaià i es guarda una opció de compra no obligatòria d'entre 50 i 60 milions d'euros. Tampoc han acompanyat l'equip Marc Casado ni Rooney Bardghji, que s'han quedat a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
10: With Marc Casado, it's not easy, also not easy for me, also with Rooney, not easy for me.
11: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Casado i amb Bardghji, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.
10: So this is why we decided that.
8: D'altra banda, aquest dissabte mor Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys. Després de patir una llarga malaltia, el món del futbol ha mostrat el seu condol al Barça inclòs, donant les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. El Barça, per cert, ha confirmat un nou amistós de pretemporada. Serà contra el Basilea Suís a Sant Jacob Park el diumenge 16 d'agost a 4:45 de la tarda.
2: 3CAT Info.
8: Derrota de l'Espanyol 3-1 en l'últim amistós de la pretemporada. Els blanquiblaus s'han avançat amb un gran gol de Roberto a la primera meitat. Ja a la segona, el Coventry ha capgirat el marcador amb el 3-1 final. Roberto, golejador blanquiblau.
12: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
8: Unai Núñez ha disputat els primers minuts amb la samarreta blanquiblava, també en clau blanquiblava. El conjunt femení ha empatat a 1 contra l'Olímpic de Marsella, també en un amistós de pretemporada. El Madrid, per la seva banda, ha guanyat per 1-2 al Ferencváros. En el segon amistós de la pretemporada, Ribas i Carlos Espí han fet els gols del Real Madrid. José Mourinho ha demanat un migcampista abans que acabi el mercat.
25: Es una plantilla que nosotros queremos corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
8: Encara en futbol, el Girona ha empatat a 1 contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat ha fet el gol dels gironins i el torneig dels històrics ha quedat definida la final. La jugaran aquest diumenge el Badalona i l'Europa. En motos, victòria de Jorge Martín a la cursa sprint del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Ayo Gura ha acabat segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez ha estat quart i el seu germà Marc ha acabat finalment novè.
13: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
8: Són declaracions a DAZN. Ara a la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc a 29 punts del pilot madrileny. El Tour de França femení, victòria de la neerlandesa Demi Vollering a la penúltima etapa en final a Niça. A més, Vollering se situa ara com el líder de la ronda francesa quan falta només l'etapa d'aquest diumenge. Paula Blasi, que ha entrat a 38 segons de Vollering, segueix sense setena a la general a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.
14: No, sí, ostres, avui hem vist això, que si ja ha començat a patir, a mostrar habilitat, i Marlène també per darrere, que ja no ha pogut ni seguir el grup. Llavors, ostres, ja ha arribat, ens hem mirat i hem dit, demà hi haurà guerra, perquè es veu ràpid, no? I nosaltres realment, Elisa ho ha demostrat, que estan molt bones cames i bueno, demà donarem guerra.
8: Aquest diumenge, última etapa, 99 quilòmetres amb 4 ports de muntanya, el Col d'Eze, que decidiran la guanyadora final d'aquest Tour de França. Demi Vollering és la líder i Nia Bedoma és segona a només 8 segons.
2: Trescat Info.

0: Bon dia, són les 8. Identificats 200 passatgers provenents d'Itàlia en el primer dia de controls aleatoris als aeroports espanyols. D'aquests, gairebé 70 eren passatgers que van arribar al Prat de vols provenients de Milà i de Roma. El president de Ceuta, Juan Vives, del PP, assegura que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants que no han tornat al Marroc i reclama al govern espanyol que blindi la frontera. Vox proposa que el Congrés obri un judici polític a Pedro Sánchez per traïció. Es reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que crema sense control. Els bombers sí que han pogut controlar aquesta matinada el de Lucena de Puerto i el del Monaster en La Real, a la mateixa província. Ja està estabilitzat també el foc que crema a Tirija, al País Valencià. I els treballadors socials demanen més participació en la gestió i atenció d'accidents, catàstrofes i incendis, com els que hi ha hagut últimament. Consideren imprescindible l'acompanyament psicosocial i altres ajuts a les víctimes i al seu entorn. Els oftalmòlegs alerten que mirar el sol sense ulleres homologades pot provocar ferides que malmeten greument la visió i que poden ser irreversibles. És la crida que fa la comunitat mèdica per evitar lesions de retina durant l'eclipsi de sol d'aquest dimecres dia 12. Una recerca documenta 56 fosses i més de 300 víctimes de la Guerra Civil i la dictadura a la Cerdanya. L'estudi, impulsat per la Direcció General de Memòria Democràtica, gairebé multiplica per 6 les fosses documentades fins ara a la comarca. La desena edició del Festival de Cinema de la Terra Alta, Infecta, es tanca reivindicant el talent emergent i de proximitat, i també la realitat virtual. La gran triomfadora del certamen ha estat Gamberra, un curtmetratge de Marin Auclair que s'ha endut els premis a millor curt i a millor direcció.
1: Esports. Una victòria i una derrota del Barça al torneig triangular disputat ahir al vespre a Udine, a Itàlia. Els blaugrana van guanyar per 0-1 al Nottingham Forest, però van caure també per 1-0 contra l'Udinese. Amb el Barça no van viatjar ni Ronald Araujo, cedit al Liverpool, ni Marc Casador, ni Rooney Verdaggi, tots dos també amb un peu i mig fora del club. El PSG, mentrestant, ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. I l'Espanyol tanca la pretemporada amb una derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. Roberto va fer el gol dels blanquiblaus, també va jugar l'Espanyol femení amb un gol de Natàlia Escor, va empatar un contra l'Olympique de Marsella. I avui a les dues es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín, líder del Mundial, es va adjudicar la cursa sprint. També avui es decideix el Tour de França femení amb l'última etapa de 99 quilòmetres amb inici i final a Nice. La neerlandesa Demi Vollering és la nova líder amb 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma.
0: I pel que fa al temps, tot i la presència d'alguns núvols, les grans clarianes s'aniran imposant al llarg del matí arreu. S'espera una jornada de sol, amb menys nuvolades i ruixats de tarda i calor més intensa. Els termòmetres s'aproximaran als 39 graus a Ponent i a l'interior de les comarques de Girona.
2: 3CAT Info.
0: Molt bon dia, salutacions d'Eva Comte Martí.
2: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: I encetem explicant-vos que ahir, des de les 12 de la nit fins a les 9 del vespre, en el conjunt de l'estat espanyol, la Policia Nacional va fer controls aleatoris a 12 vols provenents d'Itàlia. A l'aeroport del Prat se'n van fer un parell, a vols que arribaven de Milà i Roma, i es va registrar la documentació de gairebé una setantena de passatgers. Aquest és el balanç del primer dia de control fronterer arran del xoc per la crisi migratòria a Ceuta entre els governs italià i espanyol, que a la pràctica s'ha traduït en la suspensió temporal del Tractat de Schengen i la restricció de la lliure circulació de ciutadans entre els dos països. Unes tensions diplomàtiques que els passatgers confien que es resolguin aviat i que han viscut entre la ignorància i la tranquil·litat.
3: Control normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
4: El control de la carta d'identità è stato un controllo veloce.
5: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: El del Prat va ser el segon aeroport amb més controls, per darrere de Barajas, a Madrid, on es van identificar 83 passatgers. La resta de controls es van fer als aeroports de València, Sevilla i Bilbao. En total, la policia espanyola va identificar gairebé 200 passatgers. Itàlia, mentrestant, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica a les 24 hores del dia. La decisió del govern italià d'aplicar controls a les fronteres ha generat polèmica política també en aquest país. L'oposició ha criticat durament la gestió de la crisi de Ceuta que ha fet Giorgia Meloni i ha qualificat d'error garrafal o de crisi política sense fonament la instauració de controls als ciutadans procedents d'Espanya. Meloni ha insistit que cal acabar amb la migració no regulada, coincidint amb la commemoració de la mort d'un centenar de miners italians emigrats a Bèlgica fa 70 anys.
6: En Europa no,
7: a Europa no hi ha cap espai per alimentar els canals d'immigració clandestina per tenir mà d'obra barata ni per revisar drets a la baixa. Perquè per nosaltres el missatge és clar. Els que exploten les persones les esclavitzen, alimenten el tràfic criminal i són indignes del model social europeu.
0: A tot això, el comissari europeu de migració, Magnus Brunner, ha assegurat a X que hi ha senyals des d'Itàlia que els controls es podrien aixecar aviat i ha remarcat que la confiança entre els estats membres és l'actiu més valuós de la Unió Europea. Mentrestant, a Ceuta, avui ha convocada una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocada diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma. El seu president, Juan Vives, del PP, diu que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat i alerta que la situació és absolutament insostenible. Carrega contra el govern espanyol per parlar de normalitat i reclama la devolució al Marroc de totes les persones que van entrar de manera massiva. Això mentre la Moncloa avança en el pla d'acollida dels menors no acompanyats. Madrid, Alba Gil.
8: Les estimacions de l'executiu saudí, liderat pel PP, superen amb escreix els càlculs del govern espanyol. Juan Vives assegura que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat. La Moncloa parla de 2.500. Per això el president autonòmic reclama transparència a l'executiu de Pedro Sánchez i una resposta proporcional davant d'una situació que qualifica d'absolutament insostenible.
9: No puede ser que la frontera d'Europa, que la frontera d'Espanya, que la frontera de Ceuta esté en manos de un país tercero. El control de la frontera lo tiene que tener España y tiene que aplicar los medios para que situaciones como la vivida el 30 de julio no vuelvan a repetirse, ni dentro de unos días ni nunca.
8: Després de reunir-se ahir amb la ministra Cira Rego, Vives va tornar a demanar la devolució al Marroc de tots aquests migrants. Creu que expulsar-los ajudarà a desincentivar futurs intents d'entrada com el que hi podria haver el pròxim dia 15. Pel que fa als menors no acompanyats, el govern espanyol n'ha identificat més de 1.300, però les ONG que treballen a la zona adverteixen que en són molts més. L'executiu treballa en un pla d'acollida que vol posar en marxa en les pròximes setmanes i dijous ha citat les comunitats autònomes per posar fil a l'agulla. Extremadura, l'Aragó i Castella i Lleó ja s'hi han negat. Els seus vicepresidents, tots de Vox, diuen que només acceptaran la repatriació dels migrants.
0: I Vox també demana investigar Pedro Sánchez per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Santiago Abascal proposa activar l'article 102 de la Constitució perquè el Congrés obre una investigació penal al Suprem contra el president espanyol. Ara bé, aquesta iniciativa neix en via morta. Per arribar al Congrés, Vox necessitaria que el PP s'hi sumés i perquè s'aprovés caldria majoria absoluta.
2: 3CAT Info. 3CAT Info.
0: Aquest matí, canviem de qüestió, un ampli dispositiu reprèn les tasques contra l'incendi que crema a Niebla, això és a Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament unes 400 persones de 4 nuclis de població. Els canvis constants de la direcció del vent dificulten l'extinció del foc, segons Antonio Sanz, conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
10: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: Aquesta matinada sí que s'ha pogut controlar l'incendi declarat a Lucena del Puerto, també a Huelva. Es tracta del cinquè foc forestal registrat en aquest terme municipal els últims 15 dies. També s'ha controlat el foc que cremava el monestir La Real, a la mateixa província. I al País Valencià està estabilitzat el foc que crema a Tírig, amb dos focus actius, i també el de la Serra d'en Galzeran. I parlant d'incendis, l'equip d'intervenció en emergències del Col·legi de Treball Social, integrat per una setantena de professionals voluntaris, reclama que se'l tingui molt més en compte a l'hora d'atendre i gestionar accidents, catàstrofes i incendis, com els que hi ha hagut en els últims mesos arreu del país. Defensen que l'acompanyament psicosocial, la cobertura de les necessitats bàsiques i el suport en la gestió de tràmits i ajudes són clau per a la recuperació dels afectats. Laura Cugat.
7: Entre les darreres intervencions destaca la de l'incendi d'Òrrius, del Maresme, al maig, en què es va cremar una nau industrial de parafina. L'equip de treballadors socials especialitzats en emergències va atendre els desallotjats, es va assegurar que tinguessin una alternativa habitacional i va oferir assessorament al govern municipal i al personal tècnic. Carlos Hidalgo Aliaga, responsable de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, insisteix en la importància de posar al centre la dimensió social dels afectats i pensar també en les seves necessitats després de l'incident.
6: Vol dir, doncs, tenir en compte necessitats especials que puguin haver-hi, necessitats per situacions de dependència, per discapacitat, de llenguatge, que aquella persona no tingui xarxa de suport, no? I poder acompanyar, poder gestionar tràmits, vincular territori, després, és a dir, fer aquest acompanyament, no, cap al territori, per poder donar continuïtat a aquesta intervenció.
7: Davant d'una emergència, fins ara era Protecció Civil l'encarregat d'activar-los, però s'estan acabant de definir nous protocols que traslladen la competència al Departament de Drets Socials. Mentrestant, se senten en uns llimbs i són els mateixos professionals qui se solen posar a disposició dels ajuntaments quan hi ha alguna crisi. Carlos Hidalgo, representant de l'equip d'emergències del Col·legi de Treball Social, demana més agilitat burocràtica i que se'ls inclogui molt més en els operatius d'actuació.
6: Un pas imprescindible per emergències, que és el tema que ens tracta, és que dins dels convenis es signin i que se'ns tinguin en compte, doncs, a les emergències que hi hagin, perquè tenim moltes professionals disposades a aportar, doncs, això, una perspectiva especialitzada i que té un impacte brutal en el teixit de la comunitat.
7: El Col·legi de Treball Social compta amb més de 8.000 professionals, dels quals 67 formen part d'aquest equip especialitzat en emergències, distribuïts arreu del territori. El grup es va crear fa 14 anys i va ser pioner a l'Estat espanyol.
0: Canviant de qüestió, la comunitat sanitària fa una crida a la responsabilitat per evitar lesions de retina durant l'eclipsi de dimecres que ve. Els oftalmòlegs alerten que mirar el sol sense ulleres homologades pot provocar ferides que malmeten greument la visió i poden durar de per vida, Cristian Roldán.
11: Ni ulleres de sol ni radiografies. L'única manera segura de mirar l'eclipsi és a través d'ulleres homologades que filtren més del 99% de la llum solar. Això sí, compta perquè aquestes ulleres no permeten veure gairebé res més enllà del sol. El doctor Pere Romero, professor d'oftalmologia de la Universitat Rovira i Virgili, demana precaució, sobretot amb els més petits.
12: Una ullera de sol filtra la llum del sol un 18%, això no, això filtra el 99,9% de la llum del sol, no s'hi veu res. Vigileu els nens, perquè els nens, en pic li poses aquestes ulleres, com quan hi veuen, automàticament el primer que fan és intentar mirar pel damunt o per sota. I clar, si mires per sota, aniràs directe contra les llums del sol i ja et farà mal.
11: Mirar el sol sense la protecció adequada pot provocar lesions molt greus a la màcula de la retina, la zona responsable de la visió més precisa i detallada.
12: Aquesta petita cremada és de micres. No fa mal, no té dolor, el pacient no ho nota, però el que sí que produeix és una davallada de visió molt important. O sigui, el que notes, i compta, és al cap de 2 a 6 hores que comences a notar-ho, notes com una taca al mig de la visió. O sigui, tu mires una persona, la mires a la cara i no li veus ni els ulls, ni la boca, ni el nas, i amb els dos ulls.
11: L'únic moment en què podrem mirar el sol sense protecció és quan l'eclipsi sigui total, és a dir, durant com a màxim 97 segons. Dependrà de la nostra ubicació. De tota manera, l'astrofísic Joan Anton Català recorda que allà on l'eclipsi no serà total en cap moment, com ara les demarcacions de Barcelona i Girona, no ens podrem treure les ulleres.
13: En cap moment no ens podrem treure aquestes ulleres de protecció, tot i que el sol quedi ocultat per la Lluna més d'un 99%. Aquest 1% que queda del sol és més que suficient com per provocar lesions a la retina.
11: Les lesions a la retina provocades pels rajos ultraviolats poden trigar anys a curar-se i, en alguns casos, deixar seqüeles permanents.
0: I encara una altra qüestió sobre l'eclipsi. Alcanar, al Montsià, serà el municipi on l'eclipsi solar total del 12 d'agost durarà més de tot Catalunya. Es podrà veure durant més d'un minut i mig. Entre les activitats que s'han preparat, n'hi ha d'específiques amb baixa estimulació. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Quan pensem en activitats per veure l'eclipsi, sempre ens ve al cap punts d'observació que poden acollir més o menys persones, espais on hi haurà molt de soroll i molta estimulació. En canvi, a persones amb trastorn de dèficit d'atenció amb o sense hiperactivitat, hipersensibilitat sensorial o mobilitat reduïda que demanden altres necessitats. Marc Xavaleres, alcalde d'Alcanar.
15: Se mos planteja i l'Ajuntament pensem que és una idea magnífica, pensem que tenim un espai habilitat en una observació òptima de l'eclipsi per a poder fer un espai més tranquil, que pugui acollir a gent que necessita necessiti aquesta baixa estimulació. Som privilegiats perquè tenim dos espais, no?, on se pot observar l'eclipsi d'una forma magnífica.
14: A banda, també s'han previst activitats que combinen ciència, patrimoni i cultura. És el cas, per exemple, de les visites teatralitzades a la Moleta del Remei.
15: En entrades limitades, perquè estem parlant d'un jaciment arqueològic, el que han fet ha sigut preparar una visita teatralitzada i el que han volgut fer és recrear aquesta experiència al voltant de l'eclipsi, no? Al final és com retornar als nostres orígens en un moment tan impactant com és un eclipsi total.
14: Sempre que es compleixin les condicions meteorològiques, recordem-ho, al canal l'eclipsi durarà 1 minut i 37 segons, al punt on durarà més de tot el país.
0: Un quart de nou.
2: El temps.
0: Amb en Jofre Genoer.
16: Aquest diumenge esperem que el sol s'imposi al pas de les hores després d'una matinada d'alguns núvols i algunes gotellades, alguns petits ruixats que han arribat a acumular entre 1, 2, 3, 4 litres per metre quadrat en alguns punts de les comarques de Ponent o fins i tot de la Catalunya central. Gotellades, bàsicament, d'una petita línia de núvols que marxa i que doncs, ha fet que la matinada hagi sigut una mica més càlida. De fet, amb valors tòrrids més extensos, sobretot a la línia de la costa, 27 a Tarragona, 25 a Cunit, 27 amb 6 a Rodonín, 28 a Barcelona, o 25 a Tortosa, 26 a la Ràpita. De fet, molts valors tropicals per sobre dels 20 a l'interior del territori. I els valors més baixos, doncs, fins a aquests 12 a Bolvir, 11 a Núria. El sol, doncs, dominant el pas de les hores arreu, amb aquests núvols que aniran dissipant-se. I avui destacarem el vent de migjorn a Garbí, reforçat sobretot a la zona de l'Empordà, que farà pujar notablement les temperatures en aquest indret i a les comarques de Girona, amb avisos de calor. Aquí es podran superar fàcilment els 35 graus i no descartaríem fins i tot alguna xifra de 39. A Ponent, de nou, s'assoliran valors amplament per sobre dels 35 també, algun 38 i 39, i de fet amb molts indrets la temperatura situarà a prop dels 35 amb una jornada plena canícula. S'espera que a la tarda puguin haver algunes nuvolades esquifides. Res a veure amb el que hem tingut aquests darrers dies, per tant, més estabilitat. Bàsicament les ubicarem cap a la franja de Ponent i sobretot de cara a la tarda vespre a l'Aran, on aquí sí que podria haver-hi alguna petita tempesta. Pels propers dies la calor que es manté i les nuvolades de tarda, potser no tan extenses, en zones de muntanya, no acabaran de desaparèixer.
2: 3Cat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Més notícies. L'estiu és una època en què creixen sensiblement les situacions de violència masclista. Els canvis de rutina, la pèrdua del suport comunitari i l'aïllament són alguns dels factors de risc per a les víctimes. Davant d'aquesta situació, les administracions i les entitats reclamen reforçar els serveis d'atenció i prevenció durant aquesta època de l'any. La coordinadora de l'associació Elia, Elisa Covello, adverteix que les vacances poden afavorir un increment del control per part de l'agressor i dificultar la capacitat de reacció de les víctimes. Són declaracions a l'Agència Catalana de Notícies.
17: Sovint a l'estiu hi ha moviments, desplaçaments o propis o de l'entorn, i el que esperes és aquest suport comunitari. És a dir, les amigues, la família, la teva psicòloga o la teva profe del taller que fas al centre cívic. Tots aquests elements són elements protectors.
0: Segons dades de la Generalitat, des de l'any 2011 fins aquest juliol hi ha hagut 163 feminicidis a Catalunya, 130 dels quals per part de la parella o exparella. Finalment, Covello també destaca que les vacances d'estiu afecten els infants perquè els converteixen en subjectes actius. Si hi ha violències masclistes a l'entorn, no tenen la xarxa de l'escola ni d'altres espais de protecció i, per tant, la seva vulnerabilitat també augmenta durant aquest període. I ja són 17 les persones que han mort a les platges catalanes des que el juny va començar la campanya de bany. La darrera víctima és un home de 61 anys que ahir va morir ofegat mentre es banyava mar endins a la platja de l'Estartit, a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. L'home era en una barca i es va llançar a l'aigua per nedar, però no va poder tornar a l'embarcació. Diverses persones van intentar auxiliar-lo i els serveis d'emergència, que van rebre l'avís a les 6 de la tarda i van traslladar l'home al port de l'Estartit, ja no van poder fer res per salvar-li la vida.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
0: Catalunya ja té documentades 1.024 fosses de la Guerra Civil i més de 8.400 persones inscrites al cens de desapareguts. Ens volem centrar ara en la comarca de la Cerdanya, on s'han documentat 56 fosses amb més de 300 víctimes documentades. És una xifra que multiplica per 6 les fosses que constaven fins ara. Puigcerdà, Joaquim Albalate.
18: Música. La Cerdanya va ser una comarca estratègica clau durant la Guerra Civil i el franquisme per la seva posició fronterera. Fins ara, però, no s'havien estudiat a fons les fosses i les víctimes

0: Llavors, clar, aquí agafes una forquilla de 15 a 50. Si fas per la forquilla baixa, tens unes 400 víctimes a la Cerdanya, si tens per la forquilla alta, tens unes 500.
1: Els enterraments s'han trobat repartits per tota la comarca, però sobretot als llocs de combat i més propers a la frontera, com a Lles, Martinet, Prullans o Puigcerdà.
0: Es bombardeix a Puigcerdà perquè és un lloc fronterer per on entra molt d'armament de guerra i molts queviures provenients de França. Trobem moltes forces de refugiats perquè és un lloc de rereguarda proper a la frontera on hi ha moltes colònies infantils i molts refugiats. Retirada, el mateix, es molta gent de retirada. Durant la rereguarda també gent que s'escapava, doncs gent que es carregaven per la muntanya.
1: És una feina que s'ha pogut fer amb la documentació escrita i també amb testimonis orals, tot i els 90 anys que han passat des de la guerra.
0: Tens els fils dels arxius, tens els fils de les referències bibliogràfiques, tens els fils dels testimonis orals, que també són superimportants, i tot i que és molt tard. Per sort, jo crec que també és molt un tret de la comarca que hi ha hagut molta transmissió oral. O sigui, tenim ara gent que té 70 anys que han tingut molta transmissió oral de lo que havia passat a casa. Que ha tingut gent de 60 anys que m'ha portat a una fossa. Escolta, aquí el meu pare ha vist enterrar gent, o aquí el meu pare ha enterrat a gent.
1: Aquest treball permetrà dignificar i, si es pot, exhumar algunes d'aquestes fosses per identificar-ne els cossos. En total, a Catalunya ja s'han documentat 1.024 fosses de la Guerra Civil i el franquisme i encara s'espera trobar-ne més.
2: I el curtmetratge Gamberra, de Marine Auclair, triomfa a la desena edició de l'Infecta, amb els premis al millor curt i a la millor direcció. El Festival de Cinema de la Terra Alta ha acabat aquest dissabte nit, aquesta passada nit, amb un palmarès marcat pel talent emergent, el cinema en català i la realitat virtual. Anem a vot, Anna Ferràs.
3: Marine Auclair amb Gamberra s'ha endut els premis a millor curtmetratge i millor direcció. Señuelo, de Marta Ayerbe, s'ha premiat pel guió i la producció, i Sang de Bou, de Claudi Monuera, ha rebut la menció especial al millor curt nacional en català. El millor curtmetratge internacional ha estat per Le Tour de Canadà, de John Hollands, o Earth to Come, de Rose Bond, ha estat el millor curt de cinema immersiu. El públic ha escollit Faustino, de Germán Mairen. L'actriu madrilenya Clara Lago ha format part del jurat d'Infecta i ha destacat la qualitat de les cintes.
4: Nivel de dirección, fotografía, interpretaciones, el tipo de historias que cuentan, ¿no? Bastantes cortos con cierto nivel de riesgo, o que de repente decidan utilizar recursos más arriesgados para contar esas historias. La verdad que muy, muy sorprendida, gratamente sorprendida.
3: En la cloenda d'aquest dissabte s'han lliurat fins a 18 premis, també per a creadors amateurs, escoles i per al jove talent. El Festival de Cinema de la Terra Alta tanca una desena edició marcada per l'increment de participació.
2: Esports. Roger Nau, molt bon dia.
5: Bon dia. El Barça torna avui a Barcelona després de tancar la seva participació en el torneig triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick van guanyar per 0-1 el primer partit de 45 minuts contra el Nottingham Forest amb un gol de Rafinha de penal, però van caure en el segon partit, també de 45 minuts, per 1-0 contra l'Udinese. L'equip anfitrió es va endur el torneig després de guanyar el seu partit contra els anglesos. Fermín i Rafinha van tornar a jugar després de les seves lesions, ho van fer 45 minuts, i a més també va debutar amb la samarreta del Barça Jesse Bisibu. L'extrem belga va disputar l'última mitja hora de joc. Fermín, satisfet amb el rendiment de l'equip aquesta pretemporada.
6: No, l'equip molt bé, crec que estem treballant molt bé aquestes setmanes, el jugador de la Masia també, tenen molta qualitat i jo personalment també m'he trobat bé, encara em queda una miqueta rima, però m'he trobat bé.
5: Tot plegat mentre el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven Ferran al club francès. En el triangular d'Udine ja no hi van participar ni Ronald Araujo, que ahir el matí ja es va acomiadar dels seus companys després de tancar la seva sessió al Liverpool, ni tampoc Marc Casador ni Rooney Verdaggi, que es van quedar a Barcelona per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. Hansi Flick, tècnic blaugrana.
7: With Marc Casador, it's not easy, also not easy for me, also with Rooney, not easy for me.
8: No és fàcil per mi la decisió amb Marc Casador i amb Verdaggi, però hem de prendre decisions. Vaig parlar amb ells al final de la temporada passada i durant l'estada a Anglaterra. La seva situació no ha canviat. Els he aconsellat i ells saben el que penso i el que pensa el club. Després d'una temporada és important tenir canvis i avui, a més, hem tingut molts jugadors de la Masia. Per mi és important que puguin jugar. Per això hem pres aquesta decisió.

0: is why we decided that.
1: D'altra banda, ahir va morir Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys després d'una llarga malaltia. El món de futbol ha mostrat el seu condol. També el Barça, que en un comunicat ha donat les gràcies a la figura del pare del jugador argentí. I encara un últim apunt per tancar el mercat blaugrana. Jan Virgili ha deixat el Mallorca i ha fitxat pel Bruges, de Bèlgica. El Barça tenia el 40% d'una futura venda del jugador i rebrà una xifra de prop de 5 milions d'euros. I l'Espanyol ha tancat la pretemporada amb una derrota de 3-1 contra el Coventry al camp dels anglesos. Roberto Desperó va fer el gol dels blanquiblaus a la primera part, però la segona el Coventry va capgirar el marcador amb el 3-1 final. Sentim Roberto, golejador de l'Espanyol.
2: Yo veo el equipo preparado. Hay que pensar así, hay que tener esa mentalidad, hay que quedarse con lo bueno de la pretemporada y lo malo corregirlo ya durante esta semana. Y nada, por toda en casa, a la caldera y a por los tres puntos.
1: El pròxim partit de l'Espanyol ja serà a la Lliga diumenge que ve a les 7 de la tarda a l'RCD Stadium contra el Llevant. Ahir també va jugar un amistós. L'Espanyol femení va empatar un contra l'Olímpic de Marsella. Natàlia Scott va fer el gol del conjunt català.
3: Sí, la verdad que ha sido un partido muy intenso. Era un rival duro que con muchísima intensidad. Y sí que la primera parte pues nos ha costado un poco más y en la segunda pues hemos un poco ajustado la formación y la verdad que la segunda parte muchísimo mejor.
1: I més futbol de pretemporada perquè el Madrid va guanyar en el seu cas per 1-2 al Ferencváros a Hongria. Ribas i Carlos Espí van fer els gols dels blancs. José Mourinho reclama un fitxatge d'un migcampista.
4: Es una plantilla que nosotros queremos corta, queremos una plantilla corta, yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferland, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
1: I pel que fa als equips catalans de segona, el Girona va empatar un contra el Nàstic en l'últim amistós de la pretemporada. Abel Ruiz a la primera meitat va fer el gol dels gironins. Avui, a les 9 del vespre, el Sabadell tancarà la seva pretemporada, en aquest cas, al camp de l'Olot. Per cert, el Badalona i l'Europa jugaran avui la final del torneig dels històrics. Tots dos equips es van classificar als penals, superant l'Hospitalet i el Sant Andreu, respectivament. I en crònica poliesportiva, a les dues del migdia es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín, el líder del Mundial, ahir es va adjudicar la cursa sprint. Ayol Gura va acabar segon i Marco Bezzecchi tercer. Àlex Márquez va ser quart i el seu germà, Marc, finalment va ser novè.
5: Sí, yo ya a la tercera vuelta he intentado pegar el arreón este para irme con los de delante, pero he visto ya que algo pasaba en el neumático trasero. He empezado a gestionar, pero ni así, y ahí ya pues he visto que era una carrera de supervivencia.
1: Són declaracions a Dazen. Ara la general, Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc de la general a 29 punts del pilot madrileny. Encara en motor, aquest vespre a les 10 es disputarà el circuit de Portland, als Estats Units, una nova cursa de l'IndyCar. El campió i líder, Àlex Palou, sortirà des de la segona posició a la graella, just darrere de Rosenbisk. Aquesta cursa obre un període decisiu de 6 curses en 5 cap de setmanes. El pilot vallesà, que busca el seu cinquè campionat, l'afronta amb 83 punts de marge sobre els seus perseguidors. Finalment, avui també es decideix el Tour de França femení amb l'última etapa de 99 quilòmetres i 4 ports de muntanya, amb inici final a Niça. La neerlandesa Demi Vollering és la nova líder, té 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma.

0: Ara són 8:45, moment de repassar les principals notícies a aquesta hora. Identificats 200 passatgers provenents d'Itàlia en el primer dia de controls aleatoris als aeroports espanyols. D'aquests, gairebé 70 eren passatgers que van arribar al Prat en dos vols provenents d'Itàlia, un de Milà i l'altre de Roma. Això arran del xoc diplomàtic entre Espanya i Itàlia per la crisi migratòria a Ceuta. El president de la ciutat autònoma, Juan Vives, del PP, assegura que encara queden entre 8.000 i 11.000 migrants que no han tornat al Marroc i reclama al govern espanyol que blindi la frontera. Vox proposa que el Congrés obri un judici polític a Pedro Sánchez per traïció. I pendents també de l'incendi de Niebla a Huelva, que crema sense control. Els bombers sí que han pogut controlar aquesta matinada el foc de Lucena del Puerto i el del Monaster La Real, també a Huelva. El País Valencià ja està estabilitzant l'incendi de Tírig. A partir d'ara i fins a arribar a les 9, a més d'aquestes notícies, també us explicarem que els comerciants consideren que la meitat dels negocis han tingut una davallada de la facturació per culpa de la calor. Han detectat que les altes temperatures del juliol van fer que la gent sortís menys al carrer i això es va traduir en un descens de les vendes. També repassarem alguns dels concerts d'avui. Els irlandesos The Corrs actuen aquest vespre al Festival de la Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols, en un dels únics 4 concerts que el grup farà a l'Estat. També destaca l'actuació de Fangoria a Roses, de Miguel Ríos a Santa Susana i de Joan Dausà, que presenta Immortals a Cambrils. I passats 3:15, anirem a Gerri de la Sal, que torna a produir sal de manera artesanal. Es recupera l'ofici mil·lenari per mantenir una tradició documentada des del segle IX i que va fer d'aquest municipi del Pallars Sobirà un referent com a centre saliner del país. I en esports, Roger, què destaquem?
1: Doncs que el Barça tanca la seva participació al triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria i una derrota. Guanya per 1-0 el Nottingham Forest, però cau també per 1-0 contra l'Udinese. Mentrestant, el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. L'Espanyol, per la seva banda, ha tancat la pretemporada amb una derrota 3-1 contra el Coventry. I pel que fa a l'agenda, avui, a les dues, comença la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP i també avui, última etapa del Tour de França femení. La neerlandesa Demi Follering defensa el mallot groc.
0: Tot això en un dissabte calorós en què les clarianes s'aniran imposant al llarg del matí. S'espera un dia de sol amb menys nuvolades i ruixats de tarda i la calor que serà més intensa. De fet, s'arribarà als 39 graus a Ponent i a l'interior de les comarques de Girona.
2: Trescat Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
0: Ahir, des de les 12 de la nit i fins a les 9 del vespre, en el conjunt de l'Estat espanyol, la Policia Nacional va fer controls aleatoris a 12 vols provenents d'Itàlia. A l'aeroport del Prat se'n van fer un parell a vols que arribaven de Milà i Roma i es va registrar la documentació de gairebé una setantena de passatgers. Aquest és el balanç del primer dia de control fronterer arran del xoc per la crisi migratòria a Ceuta entre els governs italià i espanyol, que a la pràctica s'ha traduït en la suspensió temporal del Tractat de Schengen i la restricció de la lliure circulació de ciutadans entre els dos països. Unes tensions diplomàtiques que els passatgers confien que es resolguin aviat i que han viscut entre la ignorància i la tranquil·litat.
3: Controlo normal de seguretat de reconeixement de DNI o altre paper. Más rápido, más rápido.
4: Controlo de la carta d'identità. È stato un controllo veloce.
5: Nessun controllo. Il problema è l'Italia. Il problema è l'Italia. Mi dispiace.
0: El del Prat va ser el segon aeroport amb més controls, al darrere de Barajas, a Madrid, on es van identificar 83 viatgers. La resta de controls es van fer als aeroports de València, Sevilla i Bilbao. En total, la policia espanyola va identificar uns 200 passatgers. I Itàlia, per la seva banda, ha activat un dispositiu d'emergència consular perquè els seus ciutadans puguin tenir assistència telefònica les 24 hores del dia. Mentrestant, a Ceuta, avui ha convocada una manifestació per reclamar solucions a la crisi migratòria. L'han convocada diverses comunitats religioses i s'hi han sumat els principals sindicats i també el govern de la ciutat autònoma. El seu president, Juan Vives, del PP, diu que encara hi ha entre 8.000 i 11.000 migrants a la ciutat i alerta que la situació és absolutament insostenible. De fet, reclama la devolució al Marroc de totes les persones que van entrar de manera massiva. Això mentre la Moncloa avança en el pla d'acollida dels menors no acompanyats. Mentrestant, Vox ha demanat investigar Pedro Sánchez per possibles delictes de traïció i contra la seguretat de l'Estat. Santiago Abascal proposa activar l'article 102 de la Constitució perquè el Congrés obri una investigació penal al Suprem contra el president espanyol. Ara bé, aquesta iniciativa neix en via morta perquè per arribar al Congrés Vox necessitaria que el PP s'hi sumés, però perquè s'aprovés caldria també majoria absoluta. I 84 persones van arribar ahir en 5 pasteres a les costes de les Illes Balears, 3 a Formentera i 2 a Cabrera. Durant els darrers 7 dies a l'arxipèlag Balear hi han arribat 24 embarcacions, amb un total de 414 persones a bord. Aquest volum d'arribades té especial rellevància perquè aquestes 24 pasteres representen el 10% de totes les que han arribat a les Balears des del mes de gener. La ruta migratòria de les Balears no para de créixer i aquest any ja hi han arribat prop de 4.300 persones. Aquest matí un ampli dispositiu reprèn les tasques contra l'incendi que crema a Niebla, a Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. El foc ha obligat a desallotjar preventivament unes 400 persones de 4 nuclis de població. Els canvis constants de la direcció del vent dificulten l'extinció del foc, segons Antonio Sanz. És conseller de Sanitat, Presidència i Emergències de la Junta d'Andalusia.
6: Sigue siendo difícil una noche de incertidumbre de comportamiento del incendio, porque una vez más vuelve a cambiar el viento, y esto es un incendio terrible desde la perspectiva de lo que es diseñar una estrategia para el incendio.
0: Aquesta matinada s'ha pogut controlar l'incendi declarat a Lucena del Puerto, també a Huelva. És el 5è foc forestal registrat en aquest terme municipal els últims 15 dies. També s'ha controlat el foc que cremava al monestir La Real, a la mateixa província. I al País Valencià està estabilitzat el foc que crema a Tírig, amb 2 focus actius, i també el de la serra d'en Galzeran. Encara sobre incendis, al Canadà més de 20.000 persones, 20.000, han hagut de deixar casa seva aquesta matinada per l'abans d'un gran incendi forestal a la província de Columbia, de la Columbia Britànica, a l'oest del país. El foc va començar divendres al vespre, però en poques hores es va expandir fins a les 5.000 hectàrees i avança amb una velocitat extraordinària. Ja han calcinat més de 10.000 i ha arrasat diversos habitatges. El primer ministre de la regió, David Eby, ha declarat l'estat d'emergència.
7: Les condicions d'aquest incendi són extremadament perilloses. Canvien minut a minut. Les flames avancen increïblement ràpid. Soc conscient que moltes famílies estan passant un dia que no haurien imaginat mai. Hi ha gent que ha perdut casa seva, hi ha molta gent evacuada. Altres esperen notícies d'amics o familiars.
0: Responsables d'emergències asseguren que és un dels focs més ràpids i agressius que ha viscut mai al Canadà i afecta la segona zona productora de vi més gran d'aquest país. 2:15 de nou de la Crònica Internacional. Avui també destaquem que l'Iran ha fet pública una llista amb les seves condicions per acabar la guerra amb els Estats Units i per reobrir l'estret d'Hormuz. Entre d'altres, reclama que la Casa Blanca deixi de bloquejar els ports iranians, que aixegui les sancions contra el règim i que pagui compensacions pels danys que han provocat els atacs nord-americans i israelians des de finals de febrer. El president iranià, Massoud Pezeshkian, assegura que el país se sent victoriós i que està més unit que mai.
8: El poble de l'Iran ens ha fet costat. Fins i tot aquells que havien protestat van aguantar les dificultats i van tancar files. I hem pogut resistir fins ara. I ara, si Déu vol, continuarem sent més forts i més poderosos.
0: Washington encara no s'hi ha pronunciat.
2: 3CAT Info. Ràdio d'informació 24 hores.
0: Tornant a casa nostra, la meitat dels comerços creuen que les onades de calor i les altes temperatures han afectat negativament les seves vendes al juliol, perquè la gent surt menys al carrer. Ho diu una enquesta de Comertia, que agrupa empreses familiars de comerç minorista de tot Catalunya. Ignasi Pietx n'és el president.
9: A les 4 o 5 de la tarda no sortirà a passejar ni a comprar, perquè fa massa calor, i probablement sortirà més cap al final del dia, cap a les 7 de la tarda. Amb la qual cosa també tens menys hores per poder doncs, vendre. I això sí que es nota una mica amb les vendes. Si no hagués probablement per la climatologia, creiem que les vendes haguessin pogut ser doncs, més positives.
0: Per contra, alguns comerços s'han beneficiat de la calor. Les botigues de parament de la llar, que venen ventiladors i aires condicionats, han augmentat molt les vendes, i també els establiments que estan situats en centres comercials.
9: Els sectors que més han pujat han sigut l'oci i el parament de la llar. Això també jo crec que quadra una mica amb la situació que estem passant de climatològica d'onada de calor, que en el fons la gent que busca anar a llocs amb l'oci, doncs suposo que cines i establiments que pugui estar doncs, molt més fresc i passi una estona agradable, i també el comerç, en el fons, si estàs a una casa que poc condicionada amb tema de refrigeració, doncs anar doncs, al comerç a passejar i a badar i a comprar, doncs és bo.
0: Segons dades de Comerci, en conjunt el comerç ha venut un 8% més al juliol i anticipa que les vendes seguiran creixent durant l'estiu en el conjunt del sector del retail. I parlant encara de calor, si fa uns dies us explicàvem, ens fèiem ressò de l'afectació que està tenint la calor i la falta de pluges en les pastures del Pirineu, avui us parlem de les conseqüències que tenen per al sector dels cereals. La producció dels conreus d'hivern a les zones de secà s'ha desplomat i les previsions tampoc són bones ara per al cereal d'estiu, com el blat de moro. Lleida, Júlia Albacar.
10: Tot i que molts camps ja estan verds amb els brots de panís, les temperatures per sobre de 35 graus aturen el creixement de la planta. Tenint en compte que a la plana de Lleida durant el mes de juliol el termòmetre ha arribat a 35 graus durant 27 dies, és a dir, gairebé tot el mes, tot apunta que el rendiment de panís caurà en picat. Santi Caudevilla és responsable del sector del cereal d'Unió de Pagesos.
11: El blat de moro, a partir de 35 graus, pare de créixer, tanque les estomes, diguéssim, i sobreviu. Quants dies portem per damunt de 35 graus? Moltíssims. Encara si rego, l'aigua, no, la planta no pot tirar en van. No ho han vist encara perquè no han començat a cosechar el blat de moro, però quan arribem serà una bufetada mai vista.
10: Això quan la calor ja ha fet caure el rendiment dels conreus d'hivern, com l'ordi, especialment a les zones de seca.
11: L'entrada de l'estiu ha sigut suau, haguéssim pogut portar bé i la collita ha sigut raonable. Què va passar? Que va ser tot el contrari. Va arribar la calor molt de cop, i llavors què va passar? Que ens va migrar el gra i van baixar la collita més de la meitat a moltes zones de secà. I regadiu igual, també es va notar molt. Una calor que havia d'arribar al mes de... sobre el 8 el 10 de juny, ens va arribar a final de maig.
10: I tot i que el cereal ha pujat de preu, Caudevilla lamenta que no servirà per compensar l'augment de costos derivats de la guerra a l'Orient Mitjà i que han fet disparar el preu del gasoil o dels fertilitzants.
0: I de la cultura, ara música, estem immersos en ple estiu i avui diumenge també sinònim de cites musicals. Tenim molts concerts arreu del país i a 3CAT Info repassem els més destacats amb la Maria Guixà.
12: Una de les propostes més atractives del dia ens porta fins al Baix Empordà.

El grup irlandès The Corrs actua al Festival Porta Ferrada de Sant Feliu de Guíxols en un dels únics 4 concerts que farà per l'estat espanyol. Amb el seu segell inconfusible de pop-rock elegant i influències de música celta tradicional, The Corrs repassarà els seus grans èxits de la seva trajectòria musical. El concert al Guíxols Arena a 11:15 de la nit. I en un registre molt diferent, però sense moure'ns de la zona, en aquest cas, a l'Alt Empordà, avui qui fa parada és Fangoria, el duet format per Alaska i Nacho Canut, que presenten al Festival Sons del Món de Roses el seu darrer treball, La Verdad o La Imaginación. A part dels nous temes, el concert també repassarà alguns dels seus grans èxits, com per exemple A quién le importa, espectacular o No sé qué me das. Fangoria actuarà després de Nancy Rubias, el grup liderat per Mario Vaquerizo i una de les formacions més singulars del pop espanyol. El concert de Fangoria a la Ciutadella de Roses comença quan passin 20 minuts de les 11 de la nit.

0: Empordà cap al sud del país perquè Joan Dausà presenta Immortals a Cambrils. Es desplaça fins al Baix Camp per presentar en directe el seu cinquè treball, Immortals, en l'únic concert a les comarques de Tarragona. Amb les seves lletres emotives i un estil proper, Joan Dausà s'ha convertit en una de les veus de referència del panorama del pop català actual. Les seves cançons parlen de la vida quotidiana, les relacions i del pas del temps. I amb aquest darrer treball vol apel·lar al fet de poder aconseguir objectius impensables i viure experiències extraordinàries. El concert de Joan Dausà a les 10 del vespre al Parc del Pinaret de Cambrils amb totes les entrades exaurides.
1: Los bares, los cruces, la boca agridulce, las noches...
0: Sí, i acabem senyor. Aquest repàs de l'agenda musical amb el concert que farà Miguel Ríos aquest vespre al Maresme. L'incombustible rocker andalús fa parada a Santa Susana en el marc del festival Mar d'Estiu, immers en la gira de l'Último Vals. El gran exponent del rock espanyol presenta en format electroacústic un espectacle que converteix en un autèntic cant a la vida des de la maduresa i l'experiència d'una trajectòria de més ja de 65 anys sobre els escenaris. Ríos repassarà clàssics com Santa Lucía o l'adaptació de l'himne de l'alegria de Beethoven en un concert que comença a 9:45 del vespre al Torrentó de Can Gelat.
2: En punt, 9:45.
3: El temps.
2: Amb en Jofre Genoer.
4: Amb el domini dels núvols, aquesta matinada les temperatures han pujat, sobretot a la Catalunya central, comarques de Barcelona, també alguns sectors del Camp de Tarragona, entre 1, 2, 3 graus més. Això ha fet que la temperatura no hagi baixat de valors tòrrids. A la ciutat de Barcelona, 27,6, gairebé 28. 25 a Cunit, 27 a Tarragona, 25 a Tortosa, 26 a la Ràpita, com a xifres més elevades, però molts més valors per sobre dels 20 a la Catalunya interior. De fet, 22 a Lleida, 24 a Montblanc, a Riba-roja d'Ebre, 22 a Tàrrega, 23 a Artesa de Segre. Són alguns dels exemples, 23 a Igualada, d'aquesta nit, doncs, força tropical, o com dèiem a la costa, amb valors tòrrids. Bé, tot plegat degut al pas d'una franja de núvols que ha donat algunes gotellades, alguns petits ruixats, ha arribat a acumular en alguns indrets, alguns registres d'un, dos, tres litres per metre quadrat. En general, poca cosa, un panorama bàsicament dominat pels núvols i de poca precipitació. De fet, els registres més importants arriben a 4, Montsec d'Ares, o també a Albesa, aquests 2,5. Al llarg de la jornada el sol s'imposa i la calor. Avui, de fet, el termòmetre puja cap amunt i ho farà especialment a les comarques de Girona. S'esperen marinades intenses de mitjorn garbí a l'Empordà i això rescalfarà una mica l'ambient amb temperatures que pugin per sobre fàcilment dels 35 graus. De fet, no es descarta alguna xifra de 38 o 39 cap a la zona del Pla de l'Estany o zones interiors de l'Empordà, bàsicament. I, de fet, moltes xifres al voltant d'aquests 35 al litoral i al prelitoral, fins i tot de Barcelona, per donar calor força intensa amb aquest domini del sol i amb menys nuvolades. De fet, poden arribar algunes a la franja de Ponent, molt desgastades avui, res a veure amb el que hem tingut aquests darrers dies, i sembla que només a l'Aran, al Pireu, és on es poden repetir algunes tornades o alguna tempesta, més aviat de cara al vespre. Pels propers dies, la calor persisteix i les nuvolades de tarda al Pireu no acabaran de desaparèixer.
3: 3CAT Info i Catalunya Ràdio en emissió conjunta.
2: I anem ara cap a Gerri de la Sal. Després de 2 anys d'aturada, Gerri ha tornat a produir sal de manera artesanal. L'Ajuntament de Baix Pallars ha recuperat aquest ofici mil·lenari amb l'objectiu d'evitar que es perdi una tradició documentada des del segle IX, que va convertir aquest poble del Pallars Sobirà en un dels grans centres saliners del país. Ara, el consistori ja treballa perquè la sal de Gerri es pugui tornar a comercialitzar. Corresponsal al Pallars Sobirà, Pau Rovira.
5: Fins fa 2 anys, un matrimoni del poble mantenia viva la producció gairebé de manera testimonial. Ara és l'Ajuntament qui n'ha pres el relleu i aquesta temporada ja ha completat 3 collites de sal. El procés continua fent-se seguint el sistema tradicional, ho explica la directora del Museu de la Sal, Aroa Yagüe.
6: L'aigua ha d'anar passant per diferents espais, espais més petitons, perquè es vagi evaporant aquesta aigua i es vagi concentrant aquesta sal. Del brollador va parar amb un toll o una bassa, que és una piscina una mica gran i profunda, on s'acumula l'aigua. Després va parar en una piscina més petita, que es diu Arcabota, que allà deixen a les impureses i ajuda a augmentar la salinitat, i finalment va parar a l'Aire, que és aquesta última piscina on cristal·litza i on realment s'ha de treballar aquesta aigua.
5: La producció de sal està estretament lligada a la història de Gerri des de fa més d'un mil·lenni, tot i que l'origen de l'explotació de les fonts salades es remunta a l'edat del bronze, fa prop de 4.000 anys. L'alcaldessa de Baix Pallars, Anna Sentinella, assegura que recuperar aquesta activitat era una prioritat perquè forma part de la identitat del municipi.
7: Vull dir, és un producte de proximitat de veritat aquest, no? D'aquesta zona. És únic, no?, que Gerri al Pallars es pugui fer sal, amb col·laboració també amb els propietaris dels salins que ens els han cedit i tota la feina que s'ha fet al voltant per poder aconseguir que aquest salins tornessin a estar en marxa, de molt voluntariat, gent que ha vingut a netejar les eres, gent que ens ha ajudat, gent que ens ha explicat com s'havia de fer. I jo crec que ha sigut una feina entre tots que ha acabat culminant amb que avui és la tercera recollida de sal que fem a Gerri.
5: L'objectiu ara és recuperar també les antigues caixes de comercialització perquè la sal de Gerri torni a arribar al mercat com un producte gastronòmic de qualitat i de proximitat.
2: I ara parlem d'or, perquè les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegram han augmentat gairebé un 50% a Catalunya des del 2021, segons dades del Departament d'Interior, a qui ha tingut accés a aquesta emissora. Una de les situacions que més preocupa els Mossos és la presència de persones al subsol, pel risc que comporta accedir-hi sense protecció ni equipament adequat. Tot i que són casos puntuals, la policia ja ha localitzat persones que buscaven or i altres metalls de valor. Ens ho explica Lluís Freixas.
8: Barcelona té més de 1.600 quilòmetres de clavegram, la distància entre la capital catalana i Amsterdam. És una xarxa de col·lectors amb més de 25.000 accessos possibles i, tot i que gairebé tota és transitable, no està permès baixar-hi. En Carlos, caporal de la unitat de subsol dels Mossos d'Esquadra, detalla quin perfil de ciutadà s'hi troben.
9: Lo que busquen és metalls preciosos que poden ser arrossegats per l'aigua, un anell, una joia, un penjoll, i entren amb uns sedars i entrem en un detector de metalls, sense cap mesura de seguretat, ni detector de gasos, ni res. I això és molt perillós.
8: I si el botí són joies que han caigut pel desguàs d'una dutxa o d'una pica, hi ha llocs amb més números de trobar-hi buscadors de metalls.
9: Podria ser que hi hagi una correlació, que hi hagi prop, doncs, a un hotel de luxe o el que sigui, però com que el clavegram té flux continu, arrossega metalls i arrossega tot, pot ser qualsevol clavegram de la ciutat.
8: El clavegram és ple de riscos. Hi pot haver gasos tòxics, inflamables o que desplacin l'oxigen i provoquin asfíxia, però també relliscades, cops i despreniments. Per això, expliquen els Mossos, cal baixar-hi amb moltes precaucions. Però al clavegram no només hi troben persones. És el lloc idoni per amagar-hi una pistola o un ganivet.
9: Un arma de foc, una arma blanca, el que sigui, s'utilitza en un delicte, és fàcil llançar-la per un invernal i com que té un flux continu, doncs l'arma desapareix o queda molt més a baix, és molt difícil accedir fins a ella.
8: També s'han trobat casos de gent que hi amaga objectes robats i que els ven a poc a poc. L'exemple més clar és el de les bicicletes. Les desballesten i les venen per parts, i mentrestant, les amaguen al clavegram.
2: Més coses. El 3 de 9 de la colla Jove Xiquets de Tarragona és el castell més important que s'ha fet aquest dissabte a les places del país. Els tarragonins han actuat a Llorenç del Penedès amb la Jove de Valls i els Nens del Vendrell. Des de Llorenç, Josep Almirall.
10: La Jove de Tarragona ha descarregat de sortida un controlat 5 de 8. A la segona ronda han completat un 3 de 9 que no ha estat còmode i ha calgut treballar per dalt. Han continuat amb el 4 de 8 amb l'agulla i, per acabar, el pilar de 6. Els de la camisa lila treballen per pujar un pis més als Tres Castells aquest agost. El 5 de 9 podria arribar per Sant Magí, el 19, i el 4 de 9 amb l'agulla, a priori, el situen al Catllà. El 3 de 10 seria l'estrena de Sant Fèlix i a l'espera, també, de com evoluciona el pilar de 8. Les Joves de Valls s'ha pres l'actuació de Llorenç com una diada de rodatge després de l'exigent Firagost i a només 8 dies de la Bisbal. Avui han fet, amb canvis als troncs, el 4 de 8, el 2 de 8, el 3 de 8 i s'han acomiadat de la plaça amb el pilar de 7. Els ballencs volen portar dissabte que ve al bisbalenc carrer del doctor Robert el 4 de 9 net, que dimecres van haver de desmuntar a la plaça del Blat, i possiblement també el 2 de 9. Aquest dissabte, a Llorenç, els Nens del Vendrell han aparcat l'estrena esperada del 7 de 8. Han descarregat amb qualitat la clàssica de 8, que van estrenar ara fa 8 dies a la Diada de les Neus a Vilanova. Els penedesencs, en l'any del seu centenari, treballen per dur el 4 de 9 al concurs.

0: 6 minuts i mig i arribarem al punt de les 9. Esports. Roger Nau, bon dia.
1: Bon dia. El Barça avui torna a Barcelona després de tancar la seva participació en el torneig triangular d'Udinese a Itàlia amb una victòria i una derrota. Els de Hansi Flick van guanyar per 0-1 el primer partit contra el Nottingham Forest amb un gol de Rafinha de penal, però van caure en el segon per 1-0 també contra l'Udinese. L'equip anfitrió es va endur el torneig després de guanyar el seu partit contra el club anglès. Fermín i Rafinha van tornar a jugar després de les seves lesions, ho van fer 45 minuts i, a més, també va debutar amb el Barça Jesse Bisibu. L'extrem belga va disputar l'última mitja hora de joc. Marc Bernal valora el partit. Són declaracions a TV3.
2: Bueno, bastant bé. Sí que és veritat que, com tu has dit abans, som molts de la Masia perquè estaven al Mundial, però bueno, jo crec que ho estem enfocant d'una manera molt bona per preparar-nos per la temporada que ve, que al final el que volem tots és aconseguir els objectius que tenim.
1: I tot plegat mentre el Paris Saint-Germain ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Quan arribi, el club blaugrana l'analitzarà, la valorarà i decidirà si ven Ferran al club francès. En el triangular d'Udine ja no hi va participar Araujo. Ahir al matí ja es va acomiadar dels seus companys després de tancar la seva sessió al Liverpool. Del central uruguaià n'ha parlat el tècnic Hansi Flick.
3: I think Ronald is a great guy. Fantastic.
4: Crec que el Ronald és un gran noi, també un gran futbolista. Crec que té un estil, un punt diferent, però jo el volia. Però va passar alguna cosa en el passat que l'ha afectat molt. Aquest matí s'ha acomiadat i estava molt content. El Liverpool és un gran club i li desitjo el millor, s'ho mereix. És un gran capità i un gran jugador. A la vida els canvis són normals i ho hem d'acceptar.
3: In football, in life, change is normal, so we have to accept this.
1: Tampoc van viatjar a Itàlia ni Marc Casadó ni Runi Bardaggi, que es van quedar a Barcelona en el seu cas per resoldre el seu futur i també per evitar possibles lesions. D'altra banda, ahir va morir Jorge Messi, pare de Leo Messi, als 68 anys, després d'una llarga malaltia. El món del futbol ha mostrat el seu condol. També el Barça, amb un minut de silenci a Udine i amb un comunicat donant les gràcies a la figura del pare de l'astre argentí. I un últim apunt encara per tancar el mercat blaugrana. Jan Virgili ha deixat el Mallorca i ha fitxat pel Bruges de Bèlgica. El Barça tenia el 40% d'una futura venda i el Barça rebrà pel jugador una xifra de prop de 5 milions d'euros. I continuem parlant de pretemporada, continuem parlant de futbol, perquè l'Espanyol ha tancat la seva preparació abans de la Lliga amb una derrota per 3-1 al camp del Coventry City anglès. El Roberto va fer el gol dels blanquiblaus a la primera part, però a la segona el Coventry va capgirar el marcador amb el 3-1 final. Escoltem Roberto, el golejador de l'equip de Manolo González.
5: No, iba a rematar de cabeza y al pegarme un empujón, digo, voy a dejar la pierna por si acaso y ha sido gol. Pero vaya, le he preguntado que si no la llego a meter, que me ha dicho que no hubiera pitado penalti. Pero bueno, ha sido gol y ya está.
1: El central Unai Núñez, per cert, va disputar els primers minuts amb la samarreta blanquiblava. El pròxim compromís de l'Espanyol, el pròxim partit, ja serà a la Lliga diumenge que ve a les 7 de la tarda a casa contra el Llevant. Ahir també va jugar un partit amistós l'Espanyol femení. Va empatar 1 contra l'Olímpic de Marsella. Natàlia Scott va fer el gol del conjunt català. I encara uns quants apunts més de futbol de pretemporada. El Madrid, per part seva, va guanyar també 1-2 contra el Ferencváros a Hongria. Ribas i Carlos Espi van fer els gols dels blancs. José Mourinho, el tècnic del Madrid, reclama el fitxatge d'un migcampista.
6: Es una plantilla que nosotros queremos corta. Queremos una plantilla corta. Yo diría con 20 jugadores más los infortunados que tenemos por algún tiempo, Rodrigo, Militão, Ferlán, son jugadores lesionados que yo no espero recuperar en las próximas semanas. Plantilla corta de 20 jugadores, necesitamos también de algún jugador que pueda hacer lo que hace Bernardo, que es jugar en diferentes posiciones.
1: I pel que fa als equips catalans de la segona divisió, el Girona va empatar 1 contra el Nàstic en el seu últim amistós de pretemporada. Abel Ruiz, a la primera part, va fer el gol dels gironins. I avui serà el torn del Sabadell a les 9 del vespre. L'equip arlequinat també tancarà la seva pretemporada, en aquest cas, al camp de l'Olot. Per cert, el Badalona i l'Europa jugaran avui la final del torneig dels històrics. Els dos equips es van classificar a les semifinals després de guanyar els penals. Van superar l'Hospitalet i el Sant Andreu, respectivament. I deixant el futbol, entrant en crònica poliesportiva, avui a les dues del migdia es disputarà la cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín, líder del Mundial, ahir es va adjudicar la cursa sprint. Ayo Ogura va acabar segon, Marco Bezzecchi tercer, Àlex Márquez va ser quart i el seu germà Marc finalment novè. Jorge Martín suma 220 punts i Marc Márquez cau al quart lloc de la general a 29 punts del pilot madrileny d'Aprilia, que se sent més líder.
7: Sí, un poquito más que el jueves. Pero esto, ya te, como te dije, es lo mismo. Hay que trabajar en mejorar. Esto puede ser pasajero o no, pero la cuestión es llegarlo hasta el final.
1: Són declaracions de Martín a Dazen. La cursa llarga, com sempre, a partir de les dues, es podrà seguir en directe per l'app i el web de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I encara en motor, aquest vespre, a les 10, es disputarà al circuit de Portland, als Estats Units, una nova cursa de l'IndyCar. El campió i líder, Àlex Palou, sortirà des de la segona posició de la graella, just darrere de Rosenbisk. Amb aquesta cursa s'obre un període decisiu, amb 6 curses en 5 cap de setmanes. El pilot ballesà, que busca el seu cinquè campionat, afronta un marge amb un marge de 83 punts als seus perseguidors a la general. I avui també es decideix el Tour de França femení amb una última etapa de 99 quilòmetres i 4 ports de muntanya, amb inici i final a Nice. La neerlandesa Demi Vollering és la nova líder amb 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma, després d'adjudicar-se la penúltima etapa d'ahir. Paula Blasi, ahir va entrar a 38 segons de Vollering, continua setena a la general a més de 5 minuts de la ciclista neerlandesa.
0: Són les 9.
8: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
9: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
10: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web. Ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
11: Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels. Altra vegada junts, amigues i amics de les Havaneres i de Ràdio Castelldefels. Us parla Ramon. Començarem avui amb un vell poema de la poetessa Narcisa Oliver, convertida en havanera per al mestre Bastons, que ens interpretarà el grup Provo. Es diu El Pensament. Voldria ser per tu, gavina, per tu, si cal, rossinyol, i en el bec duré una flor que és un pensament per a tu, amb records de la carícia dels vents que junts sentíem. Que bonic, no? Ens dona la música uns tocs de melangia que va agafant força i va afavorint els sons amb una tornada molt, molt melodiosa. El pensament i por bo.
12: Si quan mires la mar tons ulls brillen,

Aquí teniu ara, amics meus, l'acordeó del grup Peix Fregit, sonant ben fort en aquesta dolça manera que es diu Dels teus ulls una mirada. La teva mirada encén una flama en el meu cor. La meva vida ja és un cruel turment i vaig morint d'enyorament. Jo t'aniré contemplant en cada estel a les nits des de la barca. Veig en aquesta mirada clara i serena uns ulls melancòlics i plens de somnis un tant llunyans. Dels teus ulls, una mirada amb Peix Fregit.

Anem ara amb el grup Mar i Vent a cercar una sirena. L'havanera es diu La sirena i la lluna. La lletra és d'en Carles Casanovas i la música del mestre Bastants. Un vell mariner explica la història d'una noia amb cua de peix que amb lluna plena i a mitjanit surt entre les roques quan tot és dormit. Una nit de lluna plena, la llum de la lluna la il·lumina amb ratjos de plata, mentre ella s'esmunya entre les ones. És una història ben tèrbola, no trobeu? La sirena i la lluna, amb el grup Mar i Vent.

La propera s'anomena A la sombra d'un palmar. Qui vol acompanyar a una jove que viu sola sota una palmera? Té una boca de coral i per ulls dues estrelles. Ella té un desig de companyia que l'està agullonant, però no en té una altra que revolir-se en la seva palmera. Li anem a fer companyia? Ens la canta el grup Arborada, A la sombra d'un palmar.

Amb lletra de Guillermina Aremburu i música de Maria Teresa Vera, escoltarem ara un bolero habanera preciós que ens canta el grup Per Vell. Què t'importa que t'estimi si tu ja no em vols? No cal recordar els amors que hi han passat. Si tu m'estimessis com 20 anys enrere, si les coses que un vol es fessin realitat... Bueno, veiem aquí una melangia calmosa, llunyana, resignada i molt plena de silencis. Per Vell, amb 20 anys.

El duet La Taverna tanca avui la programació, tot interpretant l'havanera Mirada Blava. Lletra i música és de Ferran García. Ella és sola a les roques, mirant la mar, sola a l'espigó.

0: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Ràdio
1: Castelldefels. Amics de Ràdio Castelldefels, us parla Ramon. I vull que quan a la nostra vila hi hagin concerts d'havaneres, conegueu la seva història, els seus compositors, els seus grups i tot el que envolta aquestes precioses cançons. Cada setmana, un nou programa dedicat al món de les havaneres. Amics de les havaneres, a Ràdio Castelldefels.

Benvinguts, amigues i amics de Ràdio Castelldefels i de les Havaneres. Us parla Ramon. Prepareu-vos. Avui tinc un programa que us deixarà bocabadats. Escoltarem, en primer lloc, el grup Montgrí, juntament amb el grup Porobó. La cançó es diu Cala Montgó. La lletra i música és de Ramon Carreras. En Carreras, en totes les seves cançons,

Corints només parla de tres coses: de pescadors, de mar i de dones. I tots els tres temes busquen els racons i la gent de la Costa Brava. Ens descriu aquí les vistes d'aquesta bonica cala, Cala Montcó, i ens diu que és un racó de pau, un racó de llum, un racó del nostre mar. Montgrí i Provó, Cala Montcó.

Silenci, amics meus, perquè en la propera habanera l'ha escrit Glòria Cruz i la música és del seu marit, en Carlos Pérez, i ens la canta la seva filla, Sílvia Pérez Cruz. Es diu Vestida de nit. Preciosa habanera. Els pares de la Sílvia Pérez Cruz van fer una bellíssima poesia i la van envoltar amb una gran complexitat musical feta exclusivament a la mida per a la veu de la seva filla. Quan s'interpreta aquesta manera, el públic calla, escolta i a cops plora. Són unes estrofes inimitables, igual que la dolça veu de la nostra Sílvia Pérez Cruz, amb Vestida de nit.

Uf, que emocionant, no? Que us ha semblat la Sílvia Pérez Cruz i la seva Vestida de nit. Vull que recordeu ara, quan fa molts, molts anys, vareu veure la pel·lícula Los últimos de Filipinas. Sí, sí, Los últimos de Filipinas. Doncs bé, la propera habanera es va composar per aquesta pel·lícula i es diu Jo te diré. Ah, la coneixeu, no? Jo te diré. Molt bé. La va escriure Enric Llobet, amb música de Jorge Alpern, l'any 1945. La música està entre la típica habanera i potser el bolero. Ens canta la buidor que se sent quan el teu amor et deixa i només et queden els records i trobes a faltar amor, petons, abraçades, plors i també rialles. Ens la cantarà també la nostra estimada Marina Rosell. Jo te diré.

En Josep Pujol i Botifoll va composar El vell pescador mentre tocava el grup Llops de Mar. Avui ens l'interpretaran i és un balset mariner. És potser el balset mariner més representatiu de la cançó de taverna, de la típica habanera catalana. Obre moltes cantades d'habaneres, doncs té la qualitat de que és molt participativa i molt fàcil de cantar en la seva tornada. Pescador, barca, rems, enyorança i el blau del mar és el que sent i alhora troba a faltar aquest vell pescador que ja no pot sortir a la mar. Vell pescador amb els llops de mar.

La propera havanera la va composar a la lletra Josep Maria Monestral i a la música Salvador Duban. Es diu La barca abandonada. Totes les lletres d'en Monestral acaben assolint la candidesa sensible, entranyable i trista d'aquest gran poeta. Ens parla aquí d'una barca abandonada i destrossada que està plorant. La barca recorda quan era la reina del mar, la barca més preuada, la que tothom volia. S'atensà a la barca un vailet i, veient la seva enyorança, li va prometre que l'arreglaria i tornarien els dos a surcar la mar. I posaria veles noves i ben inflades. És, amics meus, una bella poesia i també un bonic conte. Ens la canten les veus dels pescadors de l'Escala, la barca abandonada.

0: Moltes gràcies.
1: Amb el grup Peix Fregit i La Vanera entre les barques, em acomiadaré avui de vosaltres. La va escriure Josep Maria Sagarra i la va musicar Salvador Dabau. Aquesta vanera són paraules majors. El gran valor poètic descriptiu és encomiable, digne d'elogi. Musicalment, és molt adient per als grups que canten a tres i a quatre veus. Parla d'amor, de molt amor, d'amor a la platja i d'amor entre les barques, amb les nits caloroses de l'estiu. Amics, Ramon es despedeix de vosaltres fins la setmana vinent. Us espero tots. Una abraçada i molta salut. Entre les barques, amb Peix Fregit.

radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. Radiocastelldefels.org.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La transformació de Cana i Maric ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Cana i Maric a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i, si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. L'actuació permetrà recuperar per a ús del ciutadà un espai que durant dècades va funcionar primer com a pedrera i posteriorment com a aparcament de camions. Ara, aquest àmbit està cridat a convertir-se en un dels principals espais verds de Castelldefels. El projecte contempla la creació de zones ajardinades, àrees de joc infantil, un espai per gossos, pistes esportives, camins per passejar i per practicar activitat física, així com un amfiteatre a l'aire lliure. També s'aprofitarà l'orografia de l'antiga pedrera per integrar-hi un circuit de pump track per bicicletes i patinets, grans tobogans i diversos miradors. La previsió és que aquest nou parc pugui estar acabat durant la primavera de 2027, consolidant-se com un nou espai de lleure, convivència i contacte amb la natura. Precisament sobre aquest projecte s'ha pronunciat l'alcalde de Castelldefels en un vídeo publicat recentment a les xarxes socials. Des del mateix espai on s'executarà l'actuació, l'alcalde destaca la transformació que ha experimentat aquest sector de la ciutat i subratlla que l'adjudicació de les obres representa un pas decisiu perquè el futur parc sigui una realitat. L'escoltem.
3: Estic a Cana i Maric. Això no serà un parc, serà el nou pulmó verd de la nostra ciutat. Quan vaig assumir l'alcaldia de Castelldefels, això era un pàrquing de camions, un espai infrautilitzat que hem recuperat perquè ho puguin gaudir tots els veïns de la nostra ciutat. Hem fet un projecte participatiu obert a tothom. Plantarem arbres, molt important. Millorarem la gestió de l'aigua en aquesta zona. Hi haurà un espai esportiu, un espai infantil i un espai per a gossos. I també hi haurà una zona d'amfiteatre on es puguin fer xerrades de sensibilització mediambiental. La bona notícia és que aquest projecte ja està adjudicat per l'àrea metropolitana de Barcelona. A final de setembre començarà l'obra. Què et sembla? T'agrada aquest futur parc o prefereixes que tornin els camions aquí, a Cana i Maric?
2: Segons les previsions municipals i metropolitanes, les obres començaran a finals de setembre o durant el mes d'octubre. Un cop finalitzades, Cana i Maric passarà a ser un espai degradat a convertir-se en un nou pulmó verd per la ciutat, ampliant la xarxa de parcs i zones de lleure de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: La Biblioplatja de Castelldefels fa un balanç molt positiu en el seu primer mes de funcionament. El servei que depèn de la Biblioteca Ramon Fernández Curado ha registrat una elevada afluència de públic tant en les activitats programades com en els serveis de lectura i de préstec. Enguany, una de les propostes amb més èxit ha estat la programació dedicada a l'astronomia i a l'eclipsi solar previst per al pròxim 12 d'agost. Les activitats dels anomenats dimarts astronòmics organitzades amb la col·laboració de l'associació Astrofel han despertat un gran interès entre els assistents. Ho explica Olga Pato, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'escoltem.
4: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi. O sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
2: Ubicada al Passeig Marítim número 133, la Biblioplatja ofereix molt més que un espai de préstec de llibres. Els usuaris també poden trobar premsa diària, revistes, jocs de taula per a infants, per a adults. Escoltem l'Olga Pato com ens ho especifica.
4: Exacte, estem en el Passeig Marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció, i molt bé, la veritat és que molt bé. Li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
2: Les dades d'assistència confirmen la bona acollida del servei. Durant el primer mes, la Biblioplatja ha rebut de 1.600 visitants i prop de 600 persones han participat directament en activitats organitzades. Algunes de les propostes vinculades a l'eclipse o als tallers familiars han registrat xifres destacades d'assistència. Escoltem l'Olga Pato com ens comenta l'assistència a la Biblioplatja.
4: Podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i, en concret, a les activitats només, 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones. I el dia de l'eclipsi, 78. O sigui que molt bé. Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà. Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a... Bueno, fins aquí, fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
2: La Biblioplatja no només s'ha consolidat com un recurs habitual als usuaris de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, sinó que també s'ha convertit en un punt d'interès per a persones que visiten Castelldefels durant l'estiu i que descobreixen l'equipament de manera inesperada. Pel que fa als hàbits de lectura, la novel·la continua sent el gènere més sol·licitat pels usuaris adults, mentre que els llibres infantils mantenen una gran demanda gràcies a l'elevada presència de famílies que visiten aquest equipament durant l'estiu. Escoltem l'Olga Pato com ens ho comenta.
4: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà. Molt bé.
2: La Biblioplatja romandrà oberta durant tot el període estival, combinant el servei de lectura i de préstec amb una oferta d'activitats culturals i divulgatives que s'han consolidat com un dels atractius de l'estiu a Castelldefels. Els dermatòlegs alerten de l'augment dels casos de càncer de pell i insisteixen en la necessitat de reforçar la protecció solar des de la infància. La doctora Fortuny, dermatòloga de l'Hospital de Viladecans, centre de referència per Castelldefels, recorda que bona part dels efectes de la radiació ultraviolada es manifesten anys després. De fet, l'Organització Mundial de la Salut adverteix que l'exposició excessiva al sol durant la infància i l'adolescència augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell a l'edat adulta. Escoltem la doctora Fortuny.
5: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa amb els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben sabut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta. És el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta.
2: La preocupació dels especialistes arriba en un moment en el que els diagnòstics continuen augmentant. Segons explica la doctora Fortuny, la implantació d'un sistema de diagnòstic precoç mitjançant imatges dermatològiques ha permès detectar i tractar molts més casos a l'Hospital de Viladecans. L'escoltem.
5: A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
2: L'OMS recorda que la radiació ultraviolada és la principal causa dels càncers de pell i que els seus efectes són acumulatius al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, els experts insisteixen que la protecció solar no s'ha de limitar als dies de platja o a les vacances d'estiu. L'escoltem.
5: El que hem de tenir en compte és que El sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell.
2: Entre les principals recomanacions, els especialistes aconsellen evitar l'exposició solar durant les hores de màxima radiació, buscar espais d'ombra i utilitzar fotoprotectors adequats. En aquest sentit, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que la protecció davant del sol s'ha de combinar amb l'ús de crema solar i amb mesures físiques de protecció.
5: Les recomanacions són evitar, a partir del mes d'abril a octubre, ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4, a preestiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
2: sí.
5: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, a la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació.
2: La conscienciació és precisament un dels objectius de la xerrada sobre salut dermatològica que s'han dut a terme a Castelldefels. La voluntat ara és arribar a tota la població, especialment als infants i adolescents, a través dels centres educatius, les entitats esportives i les activitats de lleure.
5: Les persones que van assistir, sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que, no?, que tenen com més consciència, no?, les dones.
4: Sí.
5: Però sí que, i és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, que arribi aquesta informació a tothom.
2: L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que els menors de 3 anys han d'evitar l'exposició solar directa i prolongada i que els nadons de menys de 6 mesos s'han de protegir preferentment amb roba, gorres i ombra. Uns hàbits que, segons els experts, són claus per reduir el risc de patir càncer de pell en el futur.
1: Hasta notícia aquest dimecres.
2: Castelldefels ja escalfa motors per la Festa Major de 2026. Tot i que les activitats oficials començaran el pròxim 13 d'agost, aquest cap de setmana ja es podran veure les primeres propostes vinculades a la celebració amb la llegenda del Garigot, la Diada Castellera i diverses activitats de cultura popular organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Una de les grans novetats d'aquesta edició serà l'estrena de les Penyes de Festa Major, una iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana que ha superat totes les expectatives d'organització. La regidora de Festes, Cristina Corona, explica que la resposta ha estat molt superior a la prevista inicialment.
6: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
2: Les noves penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major i especialment en l'acte inaugural del pregó, que aquest any anirà a càrrec del cantant local Piqueras i la coral Marinada, que celebra el seu centenari. Més enllà de portar l'ambient als carrers, l'Ajuntament vol que les penyes esdevinguin un nou element de cohesió i sentiment de pertinença a la ciutat.
6: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia de pregó. D'alguna manera, no em preguntis com, perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes, vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
2: Els penyistes estaran identificats amb les seves pròpies samarretes i també rebran material específic de Festa Major. A més, el dia del pregó s'habilitaran espais perquè els participants puguin recollir els tradicionals mocadors festius.
6: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per

0: Les actuacions de detallet, entre moltes altres propostes. La regidora de Festes destaca precisament la diversitat d'espais i activitats previstes al programa.
1: Aquest any hi ha com quatre punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la passada d'església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant, a la plaça davant de la biblioteca. Bueno, també a Arcadi i Balaguer els temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima clar, ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests quatre punts que estaran tres dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, bueno, les quatre més importants, doncs, bueno, Detallets, Chenoa, Los Toreros Muertos, i Ginestà, que és també molt de jove, però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bulsara, hi ha l'orquestra, hi ha... L'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Trobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ i sí, tal. Tornen amb un espectacle nou, també el guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup, actuaran de taloners de Detallets, i el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre alguna cosa, i molt maco, molt tranquil i molt bonic.
0: Una altra de les apostes d'enguany serà la Festa Jove Alternativa, la FAC, que creix i canvia d'ubicació després de la bona acollida de les edicions anteriors. La proposta incluirà activitats, tallers, concerts i sessions de DJs pensades especialment per al públic jove. Cristina Corona explica que l'espai també tindrà un dels protagonistes de la Festa Major, Piqueres, que compartirà el pregó amb la Coral Marinada.
1: L'any passat es va fer a la muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment amb l'actuació de Piqueres, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més es pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueres, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels i sobretot la gent més jove, sap qui és, un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueres, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè a més a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast.
0: Durant els quatre dies de celebració tampoc hi faltaran cites tradicionals com la processó de Festa Major, les havaneres, el correfoc, el Holy Dolly Festival, la paella popular o el castell de focs artificials que posarà el punt i final a les festes la nit del 16 d'agost. Amb una programació pensada per totes les edats i la incorporació de les noves penyes, Castelldefels enfronta una Festa Major que aspira a omplir carrers, places de música, tradició i participació ciutadana. L'Ajuntament ha ampliat la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia a tot el terme municipal com a mesura preventiva davant d'aquest elevat de risc d'incendi forestal que continua afectant a la ciutat. La restricció que es va decretar inicialment el passat 31 de juliol afecta tant els espais públics com a les propietats privades a l'aire lliure. Això significa que queda prohibit utilitzar petards, coets, bateries i qualsevol altre tipus de material pirotècnic mentre la mesura continuï vigent. Segons ha informat el consistori, la decisió respon a la persistència de les altes temperatures, la baixa humitat i les condicions meteorològiques que podrien afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. En paral·lel, l'Ajuntament també manté activades diverses mesures preventives de vigilància i coordinació en serveis d'emergència, especialment aquestes zones més pròximes al massís del Garraf i als barris situats a la interfície forestal. L'Ajuntament insisteix que l'objectiu principal d'aquesta restricció és protegir les persones, preservar l'entorn natural i minimitzar qualsevol situació que pugui posar en perill la seguretat col·lectiva durant aquest període del risc d'incendis. La C32 Sud ha posat en marxa una nova campanya de manteniment

0: de diversos trams de l'autopista amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort de la circulació. Els treballs consisteixen en l'aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica de conservació preventiva que permet mantenir el paviment en òptimes condicions, millorar l'adherència dels vehicles i allargar la vida útil de la infraestructura. Segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Peneque, aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per garantir el bon estat de la xarxa viària i reforçar la seguretat de les carreteres i avançar cap a una mobilitat més sostenible. A més, la tècnica de manteniment requereix una quantitat menor de materials que les rehabilitacions convencionals del ferm, un fet que contribueix a reduir la petjada de carboni associada tant a la fabricació dels materials com al seu transport i execució de les obres. La campanya, executada per una concessionària AUCAT, responsable de la gestió de la C32 Sud, i els treballs es duen a terme principalment en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit i garantir la mobilitat dels usuaris durant les hores de més circulació. Està previst que les intervencions continuïn durant 5 nits fins al mes de setembre en diferents punts de l'autopista. En total s'actuarà sobre més de 70.000 metres quadrats de paviment i s'utilitzaran unes 260 tones d'aglomerant asfàltic. La C32 Sud, coneguda també com l'autopista de Pau Casals, és una de les principals vies de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona, la costa sud de Catalunya. El corredor uneix municipis com Castelldefels, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles o el Vendrell i és utilitzat diàriament per milers de conductors, tant per motius laborals com turístics. Amb aquesta nova campanya de conservació, la Generalitat i AUCAT busquen garantir que la C32 Sud continuï oferint els elevats estàndards de seguretat i qualitat de servei i confort per als usuaris d'aquesta infraestructura estratègica. Ja hi és oberta la convocatòria per al concurs Fotografia Viu al Parc, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració del grup de fotografia experimental de Castelldefels. El certamen, consolidat com una de les activitats culturals i ambientals més arrelades del territori, convida els participants a capturar la bellesa dels paisatges, els contrastos, la llum i els elements patrimonials dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix. Les persones interessades podran presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les dues modalitats convocades. La primera, sota el nom d'Els Parcs, està dedicada a qualsevol imatge relacionada amb el patrimoni natural o cultural d'aquests espais naturals. I la segona, la matinal, reconeixerà les millors instantànies captades durant la matinal Viu al Parc, que se celebrarà el pròxim 8 de novembre al conjunt monumental d'Olèrdola. El tècnic de Cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, destaca que es tracta d'un concurs amb una personalitat pròpia i una llarga trajectòria.
1: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una, com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Ávila recorda que el concurs forma part del programa Viu al Parc i que s'ha convertit amb els anys en una cita habitual per a molts aficionats a la fotografia del territori. Pel que fa a la participació, el concurs contempla dues categories diferenciades que permeten demostrar tant els valors naturals dels parcs com activitats que s'hi desenvolupen. Segons l'organització, les fotografies poden retratar pràcticament qualsevol element relacionat amb aquests espais naturals, des de paisatges fins a fauna, flora o patrimoni arquitectònic.
1: Des de part de patrimoni, part, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Una altra de les característiques destacades del concurs és la qualitat de les obres que s'hi presenten any rere any. Els participants provenen de Castelldefels, però també d'altres municipis de l'entorn dels tres parcs naturals.
1: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Solèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà. I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar. I sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: De fet, des de l'Ajuntament asseguren que aquesta iniciativa s'ha consolidat plenament dins del calendari cultural de la ciutat i contribueix a descobrir perspectives sorprenents del territori. Les obres es podran presentar fins al 20 de novembre a la Masia de Can Roca, de baix, seu de la Regidoria de Cultura. El concurs repartirà un total de 1.225 euros en premis entre les dues categories. El veredicte del jurat i el lliurament de premis tindran lloc el 3 de desembre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, coincidint amb la inauguració d'una exposició amb una selecció de les imatges dels participants. Recordem que les bases es poden consultar tant al web municipal com als canals de la Diputació de Barcelona.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
0: L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant el seu pla de neteja intensiva amb l'objectiu de reforçar el manteniment de l'espai públic i millorar l'estat dels carrers a tots els barris de la ciutat. Entre les actuacions que s'estan potenciant destaca el baldeig, un sistema de neteja viària que permet eliminar la brutícia acumulada a la calçada i a les voreres mitjançant l'ús d'aigua a pressió. Aquest mètode s'utilitza per retirar pols, taques, restes orgàniques, excrements d'animals i altres residus que sovint no es poden eliminar completament només amb les tasques habituals d'escombrada. Els treballs es realitzen amb vehicles especialitzats equipats amb sistema d'aigua a pressió i en alguns casos es complementen amb mànegues manuals per actuar als punts més difícils d'accedir. Segons ha explicat el consistori, els serveis s'han organitzat per adaptar-se a les característiques de cada zona de la ciutat i reduir les afectacions a la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Així, als barris del centre, les actuacions es duen a terme principalment durant el matí, mentre que els sectors més perifèrics s'executen majoritàriament en horari nocturn. L'objectiu del govern municipal és intensificar la neteja diària i reforçar la imatge d'una ciutat més neta, ordenada i compromesa amb la sostenibilitat ambiental. Una actuació que també dona resposta a les peticions que molts veïns i veïnes han traslladat durant els darrers mesos en relació amb la neteja dels espais públics. precisament sobre aquest reforç de les tasques de neteja i sobre la implantació del sistema de baldeig als carrers de Castelldefels, escoltem les declaracions del regidor del Servei de Neteja i Recollida de Residus, David Soler.
3: Seguim treballant amb les neteges intensives de la ciutat de Castelldefels i ara hem introduït també des de fa uns mesos el baldeig. Ho fem pels matins i a les nits. Sobretot tots els barris del centre el fem durant el matí per intentar minimitzar les molèsties dels veïns. I tota la zona perimetral de Castelldefels la fem en horari nocturn. La veritat és que estem intentant intensificar molt la neteja dels nostres carrers i sobretot millorar aquesta sensació que tenim de ciutat neta, ordenada i sobretot mediambientalment sostenible. Estem doncs molt satisfets dels nous equips que estem tot rebent i tota aquesta nova maquinària que estem incorporant a la presa de neteja. A les properes setmanes rebrem dues noves unitats de baldeig i amb aquestes dues unitats podrem arribar a molts més carrers de la ciutat de Castelldefels. Són molts els veïns que ens demaneu que intensifiquem la neteja a la via pública i la veritat és que amb els mecanismes que tenim actualment a Castelldefels ho estem aconseguint. Però tot això no seria possible sense vosaltres, que col·laboreu, que contribuïu a que Castelldefels sigui cada vegada més guapa i més neta.
0: El responsable municipal ha destacat que el servei està incorporant nous equips i maquinària per augmentar la capacitat d'actuació sobre el terreny. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu rebre durant les properes setmanes dues noves unitats de baldeig que permetran ampliar la cobertura del servei i arribar a un nombre més elevat de carrers de la ciutat. Des del consistori asseguren que aquesta renovació de recursos que ha contribuït a millorar l'eficiència de les tasques de neteja i consolidar les actuacions intensives que s'estan desenvolupant actualment. La voluntat és mantenir una presència continuada dels equips municipals als diferents barris i actuar de manera més àgil davant de les necessitats detectades. Finalment, l'Ajuntament ha volgut recordar que el manteniment de la neteja viària és també una responsabilitat compartida, però això ha fet una crida al civisme i a la col·laboració ciutadana per mantenir els espais públics en bones condicions i contribuir entre tots a fer de Castelldefels una ciutat cada vegada més neta i agradable per viure-hi. La Festa Major de Castelldefels estrenarà enguany una de les seves grans novetats, les penyes de Festa Major. La iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat ha tingut una resposta molt per sobre de les previsions inicials. El període d'inscripcions es va tancar el passat 31 de juliol amb 49 penyes registrades i un total de 1.009 participants. Les dades han sorprès fins i tot el govern municipal, que reconeix que l'acollida ha estat molt superior a l'esperada. Un èxit que obligarà a replantejar alguns dels actes previstos inicialment per adaptar-los a un volum de participació molt elevat. Precisament la regidora de Festes, Cristina Corona, ha destacat la sorpresa i la satisfacció de l'organització davant l'allau d'inscripcions rebudes.
4: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: La creació de les penyes busca convertir els veïns i veïnes en protagonistes de la festa, una fórmula tradicional en moltes poblacions que contribueix a generar ambient festiu, dinamitzar les activitats populars i reforçar els vincles entre la ciutadania. Més enllà dels números, des de l'Ajuntament es posa en valor el component social de la iniciativa. Les penyes han nascut amb voluntat de fomentar la convivència, la cohesió i l'orgull de ciutat, afavorint que les persones de diferents barris i generacions comparteixin espais i experiències durant els dies de celebració. De fet, segons ens explica la regidora, aquest sentiment de pertinença és precisament un dels aspectes que més destaquen les persones que han decidit formar part d'una penya.
4: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent, el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara no ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes. Mm-hmm.
0: Les penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major. A banda de participar en la programació general, els seus membres podran accedir a activitats exclusives que estan acabant de definir-se. Entre les propostes previstes hi ha un acte específic per als penyistes i una participació especialment durant la jornada del pregó, que marcarà l'inici oficial de les celebracions. Per facilitar-ne la identificació de cada penya, ha estat creada la seva pròpia samarreta amb un nom i un logotip. A més, els participants inscrits rebran material distintiu de la Festa Major que els permetrà fer visible la seva pertinença al grup durant els diferents actes. Sobre aquesta identificació i sobre el repartiment dels tradicionals mocadors de Festa Major, ens ho explicava novament la regidora Cristina Corona.
4: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. Dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: El dia del pregó s'habilitaran punts de recollida a la plaça de l'Església perquè la ciutadania pugui obtenir el seu mocador. Tot i això, els membres de les penyes el tindran reservat prèviament i el podran recollir a través dels seus representants. Amb aquesta primera experiència, Castelldefels incorpora una figura molt arrelada en les festes populars arreu del país i ho fa amb unes xifres que evidencien l'interès dels veïns i les veïnes per implicar-se en la celebració. Un debut que, a falta de veure la resposta als carrers, ja es pot considerar un èxit de participació. La Festa Major de Castelldefels tindrà accent local. El grup Vesta actuarà com a taloner de detallets després d'haver-se imposat en la categoria de música en el concurs de Nous Talents 2026, una iniciativa municipal que dona suport als artistes emergents de la ciutat i que ofereix una plataforma per mostrar el seu talent davant del gran públic. La banda va aconseguir el primer premi en la final celebrada el passat mes de juliol, un reconeixement que, a més de valor artístic, comporta l'oportunitat de formar part de la programació de la Festa Major d'estiu. Vesta és un projecte musical nascut de la passió compartida per la música dels seus integrants. En una entrevista concedida fa uns mesos a Ràdio Castelldefels, el vocalista del grup explicava com la seva experiència musical va començar mentre que compaginava la música amb la seva carrera com a jugador professional de bàsquet.
5: Com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons. I un dia doncs, vaig dir, bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant, doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, dir, hòstia, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir, ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no? Una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs, em va liar ella, dir, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant.
0: Amb el pas del temps, aquell projecte personal va anar incorporant nous membres fins a convertir-se en una banda consolidada amb un repertori propi i una clara vocació de directe. Els seus integrants asseguren que una de les seves principals motivacions és continuar creixent damunt dels escenaris i connectar amb el públic.
6: No, el futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Paral·lelament, el grup continua treballant en nous projectes musicals i en la publicació de cançons pròpies, un repertori que ja ha començat a presentar en directe i que està permetent guanyar seguidors concert rere concert.
5: Avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. Llavors, una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
0: Per Vesta, els escenaris són precisament l'espai on les seves cançons prenen tot el sentit. Els músics destaquen l'emoció de tornar en directe i de veure com el públic fa les seves composicions. Ara aquesta experiència arribarà a una nova dimensió. Gràcies a la victòria del concurs de nous talents, el grup tindrà l'oportunitat d'actuar en un dels concerts més esperats de la Festa Major, compartint cartell amb detalls davant de milers de persones. Un premi que confirma el potencial del grup i que convertirà la Festa Major d'enguany en una cita molt especial per una banda que continua fent camí des de Castelldefels cap als escenaris cada vegada més grans.
7: Hola, som Vesta.
8: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
9: Gràcies als nous talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detalls. Us esperem. No me...

0: ha estat notícia aquest divendres.
1: Les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord continuen avançant a Castelldefels. Es tracta d'una infraestructura considerada estratègica per millorar la gestió de l'aigua de pluja i reduir el risc d'inundacions en episodis meteorològics adversos. L'actuació està impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels i compta amb una inversió de prop de 14,6 milions d'euros. El projecte forma part de les mesures impulsades per adaptar les infraestructures del municipi als efectes dels fenòmens meteorològics extrems, cada vegada més freqüents al litoral mediterrani. La principal millora arribarà quan l'instal·lació entri en funcionament. La capacitat de desguàs passarà de 13 metres cúbics per segon actuals als 31 metres cúbics per segon, més del doble de la capacitat que ofereix avui el sistema. Aquesta ampliació permetrà gestionar amb més garanties els episodis de precipitacions intenses i millorar el comportament de la xarxa de drenatge del municipi. La nova estació incorporarà 7 bombes submergibles de 400 kW de potència cadascuna amb capacitat de bombar 5,3 metres cúbics d'aigua per segon. El sistema es completarà amb canals de desbàs, cambres d'aspiració i diferents cel·les de bombeig destinades a optimitzar el funcionament del canal Interceptor Nord. La infraestructura inclourà també 4 edificis auxiliars. Entre ells hi haurà un centre de control d'uns 300 metres quadrats, un espai per als grups electrògens, un edifici de recepció i mesura i un altre destinat als centres de transformació elèctrica que alimentaran el conjunt de la instal·lació. Aquest projecte s'emmarca dins del Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Catalunya 2022-2027 i compta amb el finançament europeu a través dels fons FEDER, que poden arribar a cobrir fins al 40% de la despesa elegible d'actuació. Els treballs es desenvolupen per fases i una vegada finalitzada l'obra civil, la infraestructura haurà de superar un període de proves abans de la seva entrada en el servei. A més, el projecte incorpora criteris de sostenibilitat ambiental i mesures d'integració paisatgística coordinades amb l'Ajuntament de Castelldefels. L'avanç d'aquesta actuació arriba precisament en una setmana marcada per l'activació de la prealerta per risc d'inundació al municipi, una coincidència que posa de manifest la importància de continuar reforçant les infraestructures destinades a gestionar l'aigua de pluja i augmentar la capacitat de resposta de la ciutat davant d'episodis meteorològics cada vegada més intensos. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que encara queden unes setmanes per beneficiar-se de les bonificacions previstes en la taxa de residus corresponent a l'exercici 2026. Per aconseguir aquests descomptes, cal utilitzar algun dels serveis de recollida selectiva disponibles al municipi abans del 31 d'agost. Les aportacions es poden realitzar a través de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries distribuïdes per diferents punts de la ciutat. L'objectiu del sistema és incentivar la correcta gestió dels residus i promoure hàbits més sostenibles entre la ciutadania. Des del consistori es recorda que aquestes instal·lacions permeten dipositar residus especials o materials que no s'han de llançar als contenidors convencionals, contribuint així a millorar els índexs de reciclatge i a reduir l'impacte ambiental. El 31 d'agost serà l'últim dia perquè les aportacions compatibilitzin de cara a les reduccions de la taxa de residus de 2026. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions que es facin als serveis de deixalleria ja es tindran en compte per les bonificacions corresponent l'any 2027. L'Ajuntament anima els veïns i veïnes que encara no hagin fet ús d'aquests serveis per aprofitar les darreres setmanes disponibles per obtenir les reduccions fiscals i al mateix temps contribuir a una gestió més responsable dels residus. Les persones interessades poden consultar els horaris i les ubicacions de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries a través dels canals municipals d'informació. Música. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant mesures per millorar la recollida selectiva i fomentar la reutilització dels residus. En aquest sentit, el municipi ha completat la renovació dels contenidors destinats a la recollida de roba, calçat i teixits d'origen domèstic. La primera fase d'actuació, desenvolupada durant la segona quinzena de juliol, ha permès substituir els antics contenidors per nous models amb una imatge més integrada a l'espai públic similar a la resta de contenidors de recollida selectiva de la ciutat. Els nous equipaments mantenen el color taronja que identifica la fracció tèxtil. La renovació del servei continuarà aquest mes d'agost amb la incorporació de 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris del municipi. Amb aquesta ampliació, Castelldefels passarà a disposar de 45 punts de recollida amb un total de 67, fet que representa un increment del 55% de la xarxa actual. Des del consistori recorden que la roba del calçat i els teixits de la llar no s'han de dipositar al contenidor gris de la resta. La separació correcta d'aquests materials permet recuperar recursos, reduir el volum de residus que acaben a l'abocador o a la incineradora i avançar cap a un model d'economia circular més sostenible. Amb aquesta ampliació, la xarxa de contenidors, l'Ajuntament aposta per facilitar el reciclatge dels residus tèxtils i reforçar els hàbits de consum responsable entre la ciutadania.

0: L'eclipsi solar de dimecres ha motivat que molts establiments turístics del país hagin arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, sobretot per la nit del dia 12. Un eclipsi que els experts recomanen observar només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina, que podrien ser irreversibles. Continua el xoc diplomàtic entre Itàlia i Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El govern italià de Giorgia Meloni carrega contra la decisió d'Espanya de també fer controls a les fronteres als ciutadans que venen d'aquest país. El ministre de l'Interior, Antonio Tajani, diu que és incomprensible i inacceptable i que Pedro Sánchez està dramatitzant tota aquesta situació. Es reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de niebla a Huelva que crema encara sense control. Els bombers sí que han pogut controlar aquesta matinada el de Lucena del Puerto i el de Almonàster de la Real, a la mateixa província. Ha estabilitzat el foc que crema a Tírig, al País Valencià. Les actuacions policials relacionades amb incidències al clavegueram creixen gairebé un 21% des de l'any 2021. El que més preocupa ara els Mossos d'Esquadra són les persones que hi baixen sense protecció i, en molts casos, hi busquen or o altres metalls de valor. La desena edició del Festival de Cinema de la Terra Alta, l'Infecta, està en carrer reivindicant el talent emergent i de proximitat, i també la realitat virtual. La gran triomfadora del certamen ha sigut Gamberra, un curtmetratge de Magui Naucler, que s'han portat els premis a millor curt i a millor direcció.
1: Esports.
0: El Barça tornarà demà als entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper després de participar al triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria contra el Nottingham Forest i amb una derrota contra l'Udinese. El Paris Saint-Germain, mentrestant, comunica al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres, l'oferta formal, però encara no ha arribat. I qui ja s'entrena avui és l'Espanyol, en el seu cas, després de la derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. El pròxim compromís dels blanquiblaus ja serà la Lliga. En motor, Àlex Palou sortirà des del segon lloc de la graella del Gran Premi de Portland de la IndyCar, que es disputa aquesta nit a partir de les 10. El català vigent campió és el líder amb 83 punts de marge sobre els seus perseguidors a la General. I a les dues, cursa llarga del Gran Premi de la Gran Bretanya de MotoGP. Jorge Martín, líder del Mundial, ahir va guanyar la cursa sprint. Diumenge amb alguns núvols encara, però amb grans clarianes que mica en mica s'aniran imposant. Esperem una jornada de sol, amb menys nuvolades, alguns ruixats de tarda i calor més intensa, perquè avui els termòmetres s'aproximaran ben bé els 39 graus, tant a Ponent com a l'interior de les comarques de Girona.
1: 3CAT Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 11 del matí, us està parlant Jaume Brufau. A 3 dies de l'eclipsi, dimecres, l'interès de turistes i visitants per viure aquest fenomen des de les franges de visibilitat total.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs en aquesta festa major, el pròleg de la qual la tenim aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb la representació de la llegenda del Garigot, doncs en aquest context, la festa major d'estiu, com és habitual, un dels actes més tradicionals és la lectura del pregó. Aquest any serà una lectura del pregó doble, també, perquè la faran el cantant, el músic local Piqueras i també membres de la Coral Marinada, una entitat del nostre municipi que fa enguany 100 anys, ni més ni menys. Una de les seves activitats més conegudes és la recuperació de la cantada de caramelles. Doncs vam parlar amb un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill, de la història de la seva coral i dels seus projectes i de l'essència, com deien, d'aquesta entitat, que enguany ha fet 100 anys.
1: Doncs en aquests dies festius de Setmana Santa, una activitat molt destacada té lloc aquest dissabte, com és la cantada de caramelles per part de la Coral Marinada. Amb nosaltres, un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill Gil. Què tal? Molt bon dia, senyor.
2: Molt bon dia.
1: En què consistirà aquesta cantada de caramelles?
2: Bueno, aquesta cantada és com típicament ja fem cada any, ja, durant fa molts anys. Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu ja, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es vam federar la coral que quedava a Cors de Claver i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 80... dos que ens van federar.

0: I sempre, de molt abans, des que vam començar, que érem uns crios. Jo tenia 13 anys quan vaig començar, altres abans, altres amb 14 o 15. Uh-huh. I bueno, sempre hem sigut, érem llavors un coro que érem de 35 a 40 persones, entre nanos joves i gent més gran. Uh-huh. I això s'ha anat continuant cada any, menys aquest any del Covid, que no es va poder fer, però mentrestant sempre s'ha anat fent. I després també hi havia l'acostum, vam estar bastants anys que es feia una trobada de caramelles també, després del diumenge de Glòria, era l'altre diumenge, per tota la part del Penedès i Garraf, i cada any tocàvem un poble, i allà es fotia ens ajuntàvem entre 24 o 25 coros de caramelles, i fèiem cada un, cantàvem dues peces, i després es feia allà un aperitiu de germanor entre tots els que hi havíem. I cada any ja s'anava programant amb el que li tocaria el pròxim any, no? I per aquí, pel poble, doncs això, hem anat continuant la tradició aquesta i cantem, doncs mira, el dissabte sortirem, si Déu vol, ara ja fa aquests anys, ja fa almenys 25 anys o així, que ja no cantem els dilluns de Pasqua, i només cantem dissabte per la tarda i diumenge pel dematí. Abans també, el dissabte, me'n recordo que es feia una cantada on s'hi cantaven les peces que havíem assajat, i a més es cantava sempre un popurri i unes coples humorístiques allà davant de l'Ajuntament, que hi havia les autoritats i tota la gent del poble que venia a escoltar-ho. D'allà llavors ens portaven amb el camión de la Rocalla, que ens el deixaven, i anaven fins a la casa de l'alcalde, que llavors era el Francesc Vinyes, i allà li cantàvem també, li fèiem una cantada amb ell, i després ja ens anàvem cap a casa, però ja eren les 12:30 o quasi la 1 de la matinada, això el dissabte. Això ja després, ja anys enrere, a poc, doncs ja es va anar perdent, i fins que allà ja l'Ajuntament ja no s'ha fet més. I ara doncs sortim el dissabte a les 4, a les 5 de la tarda, d'allà de la parròquia, d'aquí de la plaça de l'Església, ens anem cap a la part de l'Avinguda Constitució, des de més o menys per allà on hi ha el Vives, fins quasi bé al final on hi ha aquella carnisseria del Soler. Després donem la volta i entrem ja pel mig del poble i ens anem fins al carrer Iglesia, i del carrer Iglesia anem fins al final de tot, fins a Manuel Girona, i anem cantant per cada posto de per allà, anem fent cantades, tornem a vindre i segons l'hora que sigui, doncs, no cantem també alguna cosa per allà a l'Avinguda Santa Maria, allà a les geladeries que hi ha, i ja més o menys cap a les 8, 8:30 el dissabte ja acabem. I diumenge al matí doncs ens anem allà al CAIS, ja fa molts anys que anem allà a dinar. Abans anàvem molts anys, havíem anat al Barçara, uh-huh. I després quan el Barçara ja va acabar, que van agafar una altra persona, llavors vam anar uns anys també allà al Colorado, i ens juntàvem allà tota la colla a esmorzar, i d'allà ja fèiem el recorregut. I ara ja fa uns quants anys que anem allà al CAIS, al final de l'Avinguda Constitució, esmorzem a les 9 i a les 10 ja es comencem a cantar per allà.
1: Per la gent que no el sàpiga, què són les caramelles? Quines lletres tenen aquestes cançons?
0: Bueno, aquestes lletres són lletres de cançó popular, sobretot són habaneres, valsos, valsos mariners, després també cantem alguna sardana, més o menys és tot cançó popular catalana, alguna cançó també en castellà, també, potser aquest any farem les habaneres de Cádiz, del Carlos Cano, uh-huh. I una del José Luis Ortega Monasterio, que és part en castellà i part en basc, que es diu Bichincho, que és molt maca. Bueno, portem un repertori de 14 o 15 peces per anar cantant variadament. En un lloc en cantarem dos, en un altre en cantarem tres, i sempre variant el repertori, per no repetir-ho.
1: Doncs, Vicenç, que us vagi molt bé aquesta nova trobada amb les caramelles aquest dissabte i el diumenge.
0: Si Déu vol.
1: Gràcies per venir a explicar-ho.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.
0: I fins l'any que ve, si Déu vol. I molt bona Pasqua.
1: Igualment.
0: Vinga.

Fa uns mesos van tenir l'oportunitat de parlar amb els Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs Nous Talents d'enguany. Doncs bé, un dels premis d'aquest concurs era ser teloners a la festa major d'estiu, i això és el que faran els Vesta el proper dissabte 15 d'agost, sent els teloners dels Tallets. Vesta actuaran a les 9 de la nit i els Tallets ho faran posteriorment a les 10 al Parc de la Muntanyeta. Com dèiem, fa poc temps van tenir l'oportunitat de parlar amb gairebé tots els membres d'aquest grup de Castelldefels, que actuava també a la festa major del barri de Vista Alegre. I aquestes són els diàlegs d'aquesta entrevista que mantenien, com dèiem, amb aquest grup guanyador del concurs de Nous Talents 2026.

0: tu.
1: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són 6 components i 3 dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
2: Bona tarda. Bon què tal?
1: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
3: Hola, bona tarda.
1: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
4: Molt bones, com anem?
1: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i a qui es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com es va conèixer, Albert.
2: Bueno, doncs, bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, bueno, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt, molt igual, i va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa seriosa, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps, i vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria, i li vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica...
3: No, com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
1: Però tu ets el cantant, eh?
3: Sí, sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, llavors ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic: hòstia, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar. Vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li 4 consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs em va liar ella, dir: pues, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho. De moment la gent li està agradant, anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure que fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira-hi del carro arribarem molt lluny.
1: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carlos?
4: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing... però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot, però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo, i llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és una cosa que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent, i jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
1: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
2: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
3: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú, i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock, i m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a mil concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest canvi de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap a on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt, o sigui, més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda a seguir endavant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent l'Albert, que anava a contestar això, no?
2: Però... Sí, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, o sigui, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
3: Promoció.
2: Sí, el tema de promocions, ella està molt activa, té molts contactes, i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell, i allà vaig entendre moltes coses, perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
3: Una altra pel·li.
2: Sí. Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc, i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
1: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
3: Sí, sí, sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, treure una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. I llavors una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no?, i ens presentem i endavant, no?, ja les estem tocant, no?, en els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no?, llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
2: Sí, això és una cosa com estranya, no?, que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus, i després les cantes.
1: Sí.
2: El que estem fent és una mica com estrany, no?, que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Que creiem que encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic a sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
3: sí,
2: era.
3: Sí.
2: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. O, per exemple, a mi m'agrada molt el carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
4: Això és gràcies a l'Albert. Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé, no? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
1: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc, doncs, també té el seu què. Per la part de la producció ahir, del so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no?, en directe.
3: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no?, a casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per, no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
2: No. Sí. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no?, d'estimar una persona.
3: Són poc originals, també t'ho dic.
2: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no?, a lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a, bueno, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canvi una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que és Per la via al Max.
1: Que això costa, eh? S'ha de ser generós.
2: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
3: Sí,
2: li he dit, li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
3: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor de totes les cançons, des de diferents perspectives, eh? Des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? I llavors sí. Sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica els trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, a, pues en aquest cas a l'amor o altres emocions, des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no? De moments molt concrets nostres, veus que la gent doncs connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota, ostres, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la. L'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
2: Sí.
3: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, un sentiment, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
1: Sí, sí.
3: Llavors això és superxulo, la veritat. I crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
1: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
2: De moment tenim això, esperant a que, si a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents per presentar-nos i res. Bueno... de que es pugui dir de moment,
3: sí, no? Això anava a dir, no obris la boca, que hi ha un parell de coses que estan...
2: bueno, estan en l'aire.
1: Si estan en l'aire, les deixem allà.
3: Mm. No les agafis, clar.
1: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP, també, no, Carlos?
4: No, clar que sí. Jo estic molt segura que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé, que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere bueno, de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
3: Exacte.
1: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
2: Moltíssimes gràcies per
3: portar
2: nosaltres.
1: A vosaltres.
2: Merci.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 12. Ràdio Castelldefels.
1: Són les 12 del migdia. El pla pel desenvolupament de la implantació d'energies renovables a Catalunya, ha rebut més de 12.000 al·legacions. El govern preveu una segona informació pública per validar els canvis que s'hi puguin incorporar. L'eclipsi solar ha motivat que molts establiments turístics del país hagin arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, especialment per la nit del 12. Un eclipsi que els experts recomanen observar només amb ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina que poden ser irreversibles. Es reprenen les tasques d'extinció de l'incendi de Niebla a Huelva, que crema sense control. Els bombers sí que han pogut controlar aquesta matinada el de Lucena del Puerto i el del Monaster La Real, a la mateixa província. Ja està estabilitzat el foc que crema a Tirich, al País Valencià. Els treballadors socials demanen més participació en la gestió i atenció d'accidents, catàstrofes i incendis com els que hi ha hagut últimament. Consideren imprescindible l'acompanyament psicosocial i altres ajuts a les víctimes i al seu entorn. Continua el xoc diplomàtic entre Itàlia i Espanya per la crisi migratòria de Ceuta. El govern italià carrega contra la decisió d'Espanya de fer també controls a les fronteres als ciutadans que venen d'aquest país. El ministre de l'Interior, Antonio Tajani, diu que és incomprensible i inacceptable i que Pedro Sánchez està dramatitzant tota aquesta situació. Els comerciants consideren que la meitat dels negocis han tingut una davallada de la facturació per culpa de la calor. Han detectat que les altes temperatures del juliol van fer que la gent sortís menys al carrer i això es va traduir en un descens de les vendes. La desena edició del Festival de Cinema de la Terra Alta, Infecta, es tanca reivindicant el talent emergent i de proximitat i la realitat virtual. La gran triomfadora del certamen ha estat Gamberra, un curtmetratge de Marino Clerc que s'ha endut els premis a la millor curt i a millor direcció.
2: Esports.
1: El Barça tornarà dimarts als entrenaments a la ciutat esportiva Joan Gamper. Ho fa després de participar en el triangular d'Udine a Itàlia amb una victòria contra el Nottingham Forest i una derrota contra l'Udinese. El PSG, mentrestant, ha comunicat al Barça que ja té un acord amb Ferran Torres. L'oferta formal encara no ha arribat. Qui ja s'entrena avui és l'Espanyol, en el seu cas, després de la derrota 3-1 al camp del Coventry City anglès. El seu pròxim compromís ja serà a la Lliga. I pel que fa al temps, ambient assolellat i calorós de ple estiu i temperatures més altes, només s'esperen algunes nuvolades per Ponent, la majoria inofensives, i alguna tronada a la tarda a l'Alt Pirineu. La calor s'intensificarà amb temperatures de 35 graus en moltes poblacions i de fins a 39 a l'interior de les comarques gironines.
2: 3CAT Info.
1: Passen gairebé 4 minuts de les 12. Bon dia, us informa Montse Garcia.
2: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
1: S'han presentat... Ràdio Castelldefels.
3: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels. Així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs, com sempre, en la intenció d'acostar la cultura, també als Jocs Esbarjo, en aquest cas a la nostra platja, arriba un cop més la biblioteca a la platja. Aquest mes de juliol es va inaugurar, com és habitual, continuarà també aquest mes d'agost i ja doncs, tenim algunes dades de com han anat les coses aquest mes de juliol i per explicar-nos aquestes dades amb nosaltres, Olga Pato, bibliotecària. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Recordem una mica doncs, quin era el leitmotiv aquest any de la Biblioteca a la Platja.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi, o sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'Associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Recordem que la Biblioteca a la Platja des de fa un temps s'instal·la en el Passeig Marítim.
1: Correcte.
0: Al costat del Parc del Mar.
1: Eh? Exacte. Estem en el Passeig Marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants.
0: Es pot llegir també la premsa diària?
1: Correcte. És el que té més èxit, diguéssim. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció, i molt bé, la veritat és que molt bé.
0: I també, evidentment, es poden emportar en préstec documents
1: sí.
0: que es tenen allà a la biblioteca.
1: Exacte.
0: Evidentment, és molt més reduït que la biblioteca de Montserrat de Curado.
1: Sí, és una petita selecció i bé, li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Correcte.
0: Quin és l'horari de la Biblioteca a la Platja, Olga?
1: Doncs mira, és de dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja. Sí.
0: Les activitats es fan en un horari determinat també?
1: Sí, sempre és a les 7 de la tarda. Sí, perquè clar, si no seria impossible per la calor, però sí, a les 7 de la tarda.
0: Doncs parlem de dades. Quin ha estat durant aquest mes de juliol l'assistència en general a la Biblioteca a la Platja?
1: Doncs mira, podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i en concret a les activitats només 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones i el dia de l'eclipsi 78. O sigui que molt bé.
0: Pel que fa també a l'assistència, que us vas explicar l'assistència a les activitats, en concret, quanta gent ha participat?
1: Sí, doncs com comentava, 571, és un públic molt familiar, llavors venen molts nens, la veritat. Han vingut 222 nens, però 362 adults. O sigui que molt bé en general.
0: Quines dades podem comentar més, Olga, al respecte?
1: Pues la veritat és que ara mateix només aquestes, la d'assistència i assistència a activitats, perquè com que el còmput de préstecs és juliol i agost, no les tindrem fins a principis de setembre, segurament. O sigui que serien aquestes.
0: Mm. Recordem que la Biblioteca a la Platja, clar, és una proposta doncs, que crida l'atenció a molta gent per primera vegada, però imagino, Olga, que hi ha gent ja molt fidel a les vostres activitats.
1: Sí, et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà.
0: Uh-huh.
1: Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a Castelldefels i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: Pel que fa respecte al que sabeu d'altres anys, i comptant, evidentment, en que tenim un fons reduït documental allà per raons d'espai. Però quin és el gènere que més agrada de les persones usuàries de la Biblioteca La Platja? Potser la novel·la?
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils.
0: Recordem que un es pot emportar doncs, el llibre, però també el pot llegir allà com la premsa diària, no?
1: Exacte, sí, sí, sí. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
0: Doncs Olga Pato, des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquestes dades, unes dades que valoreu positivament, de molta afluència durant aquest mes de juliol a la Biblioteca La Platja.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Olga. Que vagi molt bé. Ja farem el recompte final al mes de setembre de com ha anat aquest mes d'agost, que normalment també es manté l'afluència, més o menys. No?
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Olga.
1: A tu, bon dia. Vosaltres.

0: Doncs parlem ara amb el Pol Alonso. Qui és ell? Doncs és el coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, del qual parlarem en què consisteix la seva tasca, la seva feina, i de la posada en marxa del Chatbox. Què tal, Pol? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu estàs aquí per simplificar a la ciutadania al màxim els temes administratius que s'hagin de fer.
1: Exacte. Sí, bé, m'he incorporat a l'Ajuntament de Castelldefels amb la funció de simplificar tots els tràmits de l'Ajuntament, perquè la institució aposta cap a una millora, cap a la ciutadania, i bé, la meva feina al final és fer les coses més fàcils, no? Que la ciutadania pugui trobar la manera d'adreçar-se a l'Ajuntament d'una manera fàcil i senzilla.
0: Per exemple, quins temes s'ha observat que la ciutadania doncs, té més dificultats per accedir a l'administració en aquest sentit?
1: Bé, està clar que a vegades la ciutadania sobretot ho nota, no, que l'administració parla d'una manera concreta, no té un vocabulari molt tècnic, molt jurídic, i que a vegades doncs, és difícil perquè la ciutadania doncs, sàpiga exactament quins tràmits ha de fer, com s'ha d'adreçar i què estem volent dir.

0: aquests tràmits, no? Si jo m'he de fer una obra major, doncs aniré a la web de l'Ajuntament i buscaré el tràmit d'obra major. Allà està tota la informació i allà doncs, jo puc realitzar el tràmit, puc veure quina documentació he de portar, quins informes he de fer, tot això. Llavors, dintre d'aquest espai, no, l'espai on tenim ara mateix més de 226 tràmits que la ciutadania pot fer, des d'obres fins a altes del padró, etc., tenim allà un assistent, no, un chatbot, al final és un chat, com si tu tinguessis una finestreta on pots adreçar-te al personal de l'Ajuntament i que se't respon de manera automàtica perquè està pensat per donar atenció a les 24 hores del dia a la ciutadania, no? I per ajudar-la en aquestes gestions.
1: I tindrà resposta per gairebé tot.
0: Exacte. De moment, és a dir, aquests tipus de models de chatbot incorporen tant eines d'automatització com també eines d'intel·ligència artificial. Llavors, incorpora una base de coneixement, no, sobre les temàtiques més consultades de l'Ajuntament. No? Per exemple, els canvis de padró, les obres, multes, aparcaments, consultes que la ciutadania doncs, fa de manera habitual al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la UAC. I la idea és que aquest xat no pugui atendre, pugui donar resposta a aquestes consultes ciutadanes.
1: Mm-hmm. Sí, sí, digue'm, Pol.
0: Sí, la idea és donar resposta a la majoria de les consultes. Afinar el 100% amb aquests models d'intel·ligència artificial és complicat, però actualment el model, el sistema que està desenvolupat, té una tasa d'efectivitat de més del 80%.
1: Ja està funcionant, no?, en
0: sí,
1: aquests moments.
0: Exacte.
1: Sabeu ja més o menys quines són les preguntes, les qüestions que més preocupen a la ciutadania?
0: Sí, hem fet un estudi amb l'empresa d'Ajuntament que ens ha ajudat a desenvolupar això, també amb la primera línia que tenim d'atenció a la ciutadania, que és l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hem vist que la majoria de consultes van adreçades doncs, a la consulta padró, a llicències, obres, d'instal·lar l'autofirma, multes, tributs, residus, aparcaments... Doncs tot això és el que volem donar atenció amb aquest servei i ajudar la ciutadania, no? Perquè al final, quan tu veus un llistat de molts tràmits que pots fer a l'Ajuntament i tampoc tens un coneixement, no? un ús habitual de la nostra plataforma per fer aquestes gestions, doncs pots trobar-te de que no saps ben bé on has d'anar. No? I la idea és que amb aquesta ajuda verificada, no? Amb les necessitats i amb les consultes que es fan més a l'Ajuntament, doncs es pugui donar resposta a tota la ciutadania.
1: Mm. Tu, a més, Pol, t'encarregues de tramitar aquelles subvencions o bé que demanen les àrees o bé de buscar els foros pertinents doncs, aquells diners dels quals ens podem beneficiar.
0: Sí, exacte. A part de la meva feina, a part de la simplificació administrativa, és també tot el tema de les subvencions de l'Ajuntament. No? Hi ha una voluntat institucional per millorar la millora de serveis a la ciutadania, no? Més aquesta part de la simplificació, però també per fer una recaptació de fons més eficient des de l'Ajuntament i per també millorar doncs, tots els fons que destinem a les entitats. Llavors, la meva feina és revisar també tot el que surt a la Unió Europea, al Ministeri, a la Diputació, per tal de captar fons, no? I proposar a les àrees doncs, projectes que puguem crear arrel d'aquestes convocatòries que surten, o de mirar, no, quins projectes tenim ja plantejats i com podem aconseguir aquests fons que a vegades necessitem.
1: Abans que arribessis tu, quedaria el que feia era demanar les subvencions per als projectes que tenien i era tractar d'unificar totes aquestes subvencions.
0: Exacte.
1: Perquè sigui més suficient a la feina.
0: Sí, al final tenir una visió holística, no, una visió transversal, ajuda doncs, a les àrees a aquestes convocatòries que potser no estan tan adreçades en el seu departament però que també es poden beneficiar d'aquest finançament que donen. I això doncs, ajuda al final, no, a tenir uns ulls més posats cap a rebre fons de finançament que a vegades doncs, el personal doncs, està ocupat amb altres coses, no tenen tant de temps i la veritat és una ajuda, no, per tots els departaments i que farà que segur que incrementi les fonts de finançament. Exactament.
1: Un finançament, uns fons que ofereixen des d'institucions, com deies, de la Diputació de Barcelona, però també s'afegeixen, pel seu volum, jo crec que són importants, aquelles subvencions que concedeixen les institucions europees.
0: Sí, exacte. De moment, de fet, des d'Ajuntament ja portem anys treballant amb fons europeus. Ara mateix tenim el Pla de Desenvolupament de turístic.

0: sostenible, que estem aplicant mesures juntament amb un consorci amb ajuntaments del Prat de Llobregat, de Gavà i de l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació. I també tenim altres com l'Smart City. Vull dir, ja portem temps fent aquestes coses, però ara amb la meva figura doncs, també mirarem de fer projectes doncs, que puguin ser europeus i inclús amb consorcis si poden ser internacionals.
1: Molt bé, doncs per al nostre coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, aquell home que intenta que la seva tasca és que tot sigui més fàcil de cara que els ciutadans, que les ciutadanes puguin fer tràmits amb l'administració local, la més propera a l'Ajuntament. Moltíssimes gràcies per haver vingut.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Bon dia.
0: Bon dia.

0: proposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca. Però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament, que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la Revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment ens portes aquests jocs, els tenim tots aquí
1: els
0: a la
1: tenim,
0: taula.
1: Aquí, els tenim
0: després
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la DI.diva.cat, DIVA amb B alta, que algun cop m'han comentat DIVA, no, Diputació de Barcelona, a la DI.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autopréstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta, i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó al taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut
0: molt bé.
1: El premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no, és tan, no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castronegro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges, i quan us lleveu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí, i llavors doncs, això, hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació, i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc, a més, molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana, no? De simplement amb uns paperets. Doncs ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Got. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, està... i has de trobar que la resta del grup doncs, estigui que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu haz que un jugador repita algo 3 veces. No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius, ja tinc una prova. Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda las luces 30 segundos y después las apague. O mete esta carta en un bote y haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada, d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, doncs, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la. Sí?
0: Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, no és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries d'invalidar aquesta prova. Quan tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fa la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles. Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal, exacte. I és el moment que dius, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta... Bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza i anul·lar l'altra, sinó que hem d'aconseguir complir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen, ell, del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició, sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. Uh-huh. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També interessant.
1: I aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale. Ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió. No? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, eh? Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero. Un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Llavors, què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, eh? Les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encalléssim aquí. Però llavors seria, què uneix lobo, madera, paja i ladrillos?
0: És ah, clar, lobo. És veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte, és el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres dues responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir
0: crear
1: la
0: paraula. Ah, vale. Ostres, un extra. M'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la 4ª recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avancem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat amb préstec.
0: Ostres, han estat més ràpids o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah,
1: i guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar
0: molt interessant.
1: Que sí, tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parell, per dues persones, per si vas de viatge amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill de jugar, però també és desafiant, perquè, clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes, a més, estan protegides, i doncs, consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que...
0: No, necessita millorar.
1: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... Bueno, tenim tots aquests...
0: Ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja sí, ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però, evidentment, els podeu agafar, doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs, recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que el conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca?
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa, al matinal, i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family. Aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si apuntat també.
1: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu maleta grossa també us els podeu anar de vacances.
0: Molt bé. Amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com deia, ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i a més a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, perdó, de dilluns a dijous, de 4 a 8.30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8.30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina, gràcies a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Les entitats que defensen una transició energètica justa exigeixen revisar de dalt a baix el Plater, el Pla per implantar energies renovables a Catalunya. Contra el projecte s'hi han presentat més de 12.000 al·legacions. Segons aquestes entitats, mai cap altre pla de la Generalitat n'havia rebut tantes. L'eclipsi solar motiva que molts establiments turístics del país hagin arribat abans al 100% d'ocupació i amb preus disparats, sobretot per la nit de dimecres vinent, dia 12. Un eclipsi que els experts recomanen observar només amb les ulleres homologades per evitar lesions oculars a la retina que podrien ser irreversibles. La gran quantitat d'informació que s'està difonent aquests dies sobre aquest fenomen pot fer que molta gent arribi a dimecres amb una certa saturació informativa. Els experts asseguren que és legítim no sentir interès pel fenomen i que no cal estar informat de tot el que passi al món. Continua el xoc diplomàtic entre Itàlia i Espanya per la crisi migratòria a Ceuta. El govern de Giorgia Meloni carrega contra la decisió d'Espanya de també fer controls a les fronteres als ciutadans que arriben des d'aquest país. El ministre de l'Interior italià, Antonio Tajani, diu que és incomprensible i inacceptable. 500 professionals lluiten contra l'incendi que crema encara a Niebla, a Huelva, i que ja ha calcinat unes 4.000 hectàrees. Tot i la dificultat a l'extinció, les autoritats són optimistes amb l'evolució de les flames. Els comerciants consideren que la meitat dels negocis han tingut una davallada de la facturació per culpa de la calor. Han detectat que les altes temperatures del juliol van fer que la gent sortís menys al carrer i això es va traduir en un descens a les vendes. La desena edició del Festival de Cinema de la Terra Alta Infecta es tanca reivindicant el talent emergent i de proximitat. La gran triomfadora del certamen ha sigut Gamberra, un curtmetratge de Marina Auclair que s'ha emportat els premis a millor curt i millor direcció.
1: Esports.
0: Dia de retorns a la ciutat esportiva del Barça. Avui l'equip té jornada de descans, però fins a tres mundialistes, Joan, Enric i Gordon, han escurçat les vacances i ja s'han entrenat. També entrenament a la plantilla de l'Espanyol després de tancar la pretemporada amb una derrota per 3-1 al camp del Coventry City. El pròxim compromís dels blanquiblaus ja serà a la Lliga. En marxa el Gran Premi de la Gran Bretanya de motociclisme, cursa llarga de MotoGP, a partir de les 2, en directe a l'app i al web de Catalunya Ràdio i la plataforma 3CAT. I avui es decideix el Tour de França femení amb l'última etapa de 99 quilòmetres, amb inici i final a Niça. La neerlandesa Demi Vollering defensa el liderat. Té 8 segons d'avantatge sobre la polonesa Nevia Doma. Tarda amb calor i sol com a protagonistes, amb temperatures de 35 graus que poden arribar fins als 39 a l'interior de les comarques gironines, al Pla de Lleida i a les Terres de l'Ebre. Arribaran algunes nuvolades a ponent poc importants. Només a l'Alt Pirineu esperem tronades.
2: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs aquest és el bon rotllo de detalls que estaran, seran una de les propostes més interessants de la Festa Major d'Estiu de Castelldefels, amb la qual parlem a partir d'ara exhaustivament amb la Cristina Corona, regidora de Festes. Molt bon dia.
1: Hola, molt bon dia, Anna.
0: Però l'aperitiu, com dèiem abans, el protagonitza l'Agrupació de Cultura Popular aquest dissabte, oi?
1: Sí, el tret de sortida sempre és la llegenda del Garigot, que any rere any va millorant, tot i que... No sé, sempre ens agrada molt. I aquest any, a més, amb les noves fonts, crec que encara serà més lluït que anys anteriors, amb la qual ja, res, en dos dies tret de sortida.
0: Molt bé, l'Agrupació de Cultura Popular, que és una de les entitats que més representativitat té a la Festa Major d'Estiu, oi?
1: Sí, òbviament, vull dir, a la Festa Major d'Estiu, també a la d'hivern, com no... Clar, és obvi, però clar, ells, a més del tret de sortida amb la llegenda del Garigot, doncs, bueno, els castellers tenen moltes activitats perquè, òbviament, és la part cultural importantíssima de la Festa Major. De fet, aquest cap de setmana, que és ja com la prèvia, són tot actes, bueno, protagonitzats per ells.
0: Ara entrarem en detall en la programació de la Festa Major d'Estiu, però també aquest esdeveniment té una important novetat aquest any. Jo sé que és la Constitució de Penyes, que jo crec que vostès no esperaven l'èxit, no?, que ha tingut la proposta.
1: Anna, entre tu i jo, se nos ha ido de les mans. La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran... Vaya poca previsió, però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes... pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: I quin és el sentit de la creació? Com es poden definir o determinar el seu paper en el context de la Festa Major?
1: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa. I sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent, el que tenim tots ganes, és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada... I tothom està molt content.
0: I com podem saber les penyes o com es manifestaran? Quina activitat faran?
1: Bueno, la idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com, perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes, vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: És a dir, que ells els reconeixerem perquè portaran també una samarreta identificativa a cadascuna d'elles,
1: sí,
0: que decideixen ells o elles mateixes el que són, no? El logotip o què sé.
1: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta.
0: Parlant del mocador, també era un obsequi que es podia tenir, o també aquella, no sé, com una mena de bandera que es posava amb els balcons, sí, la gent que volia, no?
1: Sí, això ho repartirem en quasi tota seguretat el dia del pregó. Tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la festa major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: Molt bé, aquesta és la gran novetat de la festa major d'enguany, però passant a parlant de les activitats.
1: Quantes hores tenim? Tenim més de 60, més de 60 activitats. Aquest any hi ha com 4 punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la plaça de l'Església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant, a la plaça davant de la biblioteca. Bueno, també a Arcadi Balaguer els temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests 4 punts que estaran 3 dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, bueno, les 4 més importants, doncs, bueno, Detalles, Chenoa, Los Toreros Muertos, que alguns que ens estaran escoltant no havien nascut, però nosaltres sí.
0: I creo que he bebido.
1: I Ginestà, que és també molt, molt de jove, però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bulsara, hi ha l'orquestra, l'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Trobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ.
0: Sí.
1: Jo no era partidària de repetir, però tothom ho va demanar molt, amb la qual tornen amb un espectacle nou. També el guanyador de... Vaig així saltant, perquè són coses que me'n vaig enregurant, eh? El guanyador de Nous Talents, Vesta, que és un grup... Bueno, jo soc superfan. Actuaran de taloners de Detalles i el castell també. El castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre alguna cosa, i molt maco, molt tranquil i molt bonic. Està quedant molt xulo.
0: Molt bé, són les principals propostes de la Festa Major d'Estiu d'enguany, que també hi ha una novetat, que és una festa jove que crec que es fa a la plaça que està davant dels instituts.
1: Sí, l'any passat es va fer a la Muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment amb l'actuació de Piqueras, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més és pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major. Hem volgut, bueno, Piqueras, tothom que ens escolta, sobretot aquí a Castelldefels, i sobretot la gent més jove, sap qui és, un cantant emergent que està tenint un èxit tremendo, i vam voler donar una mica de contrast entre Piqueras, que és això, superjove, superfresco i amb un futurazo brutal per davant, amb la Coral Marinada, que aquest any han fet 100 anys, i compartir una mica aquest pregó, i jo crec que quedarà molt xulo perquè a més a tots els ha fet molta il·lusió aquesta mena de contrast.
0: Entre una de les entitats més veteranes de Castelldefels, com sí, que ha fet 100 anys, la Coral Marinada, i els seus membres encara fan les tradicionals caramelles, no?
1: Sí.
0: I el Piqueras, aquest talent emergent.
1: Sí, jo crec que el Piqueras, bueno, quan acabi el pregó, marxarà corrents a la festa jove perquè actua allà.
0: On actuarà també la Natlin, que és una cantant de Vic i de Castelldefels també, no?
1: Sí, nosaltres sempre, home no, aviam, sempre que es pot, s'intenta comptar sempre amb talent local, perquè al final aquí hi ha molta gent molt bona i se'ls intenta donar tot el recolzament possible. I a més, que és que no és perquè siguin d'aquí, és que són bons.
0: Com decía antes, senyora Corona, se han intentado... por temas pues de climatológicos, que las actividades se agrupan tarde-noche, básicamente, ¿no?
1: Sí, claro. Al final, el tema clima no podemos evitarlo, pero en el programa ya veremos, sobre todo las actividades infantiles. A mí los niños me da un poco de... Obviamente es más complicado que sean lo más acuáticas posibles, todo y que todo no puede ser acuático, pero lo más acuáticas posibles y en zonas sombreadas. O sea, el año pasado recuerdo que había el tobogán aquel acuático, pues este año era el mismo, pero de doble carril para que nos podamos mojar, bueno, se pueda mojar todos mucho más. En la plaza también hay otro día que hay una fiesta del agua. Bueno, y lo que no es de agua se hace, ya te digo, entre el ayuntamiento y el edificio de la República, porque, bueno, es la zona como más fresquita dentro de la penuria. También habrá el día de las actividades, los días, los horarios de actividades infantiles, también habrá refrescos, zumos, galletas, todo para que, bueno, puedan ir aguantando un poco mejor. Porque para los críos es verdad que no tienen límite. O sea, ellos cuando se lo están pasando bien, tampoco tienen límite de si hace calor o tal. Y lo que queremos es que disfruten y si hay sombra, pues fantástico.
0: Muy bien. Usted es concejal también de políticas de igualdad y de nuevo se volverán a instalar los puntos lila en la fiesta mayor.
1: Sí, los puntos lila se instalan, pues como ya hicimos en años anteriores, en todas las actividades, tanto aquí en la plaza como en la montañeta, porque además creemos que, aparte del sentido estricto del punto lila, mucha gente joven, sobre todo muchas nenas jóvenes, nos dicen que les va muy bien pues como punto de referencia, cualquier cosa, aunque no haya ocurrido nada, pero cualquier cosa acuden allá, se sienten más amparadas como punto de encuentro, con lo cual creemos que sí que es verdad que hacen una función muy importante y por supuesto se van a seguir instalando puntos lila siempre que haya actividades así tarde-noche en el municipio.
0: Hablábamos de la participación de la Agrupación de Cultura Popular con diversas propuestas en la fiesta mayor de verano, como también lo hacen en la fiesta mayor de invierno, y la fiesta Jova, que también creo que la está dinamizando una entidad joven de la ciudad, Aviva, con los que tenemos pendiente hablar también. Quiero decir, en ese sentido, tanto la fiesta mayor de verano como la de invierno, pues participación importante de entidades de la ciudad, ¿no?
1: Sí, tanto la grupa Gridiem como Aviva, es verdad que a ver que hay días que también te digo que dices, no se os ocurran más cosas, por favor.
0: No nos caben.
1: No nos caben. Este año hemos concentrado, ya te lo decía antes, en 3 días y medio más de 60 actividades. O sea, no sé ni cómo podremos ir ni a la mitad, pero yo valoro mucho esta ilusión que tienen, estas ganas que ponen, este trabajo, porque al final, detrás de todo lo que hace el ayuntamiento, la agrupación, Aviva, cualquier entidad, hay mucho trabajo detrás y yo creo que es justo agradecérselo.
0: Durante los días de fiesta mayor, ¿se dejan en stand-by, en paréntesis, las actividades en la playa?
1: Bueno, el Palm Market funcionará igual, pero sí que es verdad que todo estará centrado, bueno, la mayor parte en la fiesta mayor, que al final es del pueblo. En la playa ya tenemos las fiestas del mar.
0: Hay también, hablando de entidades, una paella popular.
1: Sí, la paella popular de cada año es en la montañeta, que es el día, ahora voy a meter la pata porque no me acuerdo, a cargo de Sin Vecinos Rey Fiesta. Además es un día muy, muy chulo porque es ir allí, te tomas la paella con tus amigos, con la gente y tal, está el bingo musical, luego hay una actuación, con lo cual es un día en la montañeta completito, pero muy chulo, muy divertido.
0: Y como decía, escenarios también, pues la Plaza de la Iglesia, que es el habitual para la fiesta

0: Doncs parlem ara amb l'Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, de diferents qüestions relacionades. Què tal? Molt bon dia, Òscar.
1: Hola, Anna, molt bon dia, què tal?
0: Com anem? Doncs en primer lloc parlem d'una millora substancial dels busos nocturns. En què consisteix?
1: Sí, doncs ara a partir del 16 de juliol, doncs ja, això ja està actiu, tant la N14 com la N16 han incrementat la freqüència. Doncs ara els nitbus tenim una freqüència de 20 minuts i han passat a 15. La N14 serà durant tot l'any i la N16 serà els mesos d'estiu, de maig al setembre. Vale? És aquest canvi que hi ha. I sobretot, i de la N16 també serà tot l'any, els dissabtes i vigílies de festius. Vale? Però la resta de dies laborables no.
0: És a dir, que redueix 5 minuts, no?
1: Efectivament. Pues si ara passa un autobús cada 20 minuts, pues ara passaran cada 15. Doncs un autobús cada 15 minuts és un molt bon servei, no? Tenir aquest servei.
0: L'itinerari serà el mateix?
1: Sí, els itineraris seran el mateix. Ja van tenir una millora substancial, perquè abans només teníem a Castelldefels dos nitbus, que era aquest, el 14 i el 16, i feia molta volta, no? Perquè al final, com a la nit hi ha poques busos, doncs clar, has de cobrir i donar molta volta. I ja des de fa un temps, la N16 ja no fa aquesta volta perquè ja no entra al Prat, no? Sinó ara tenim la N19, i aquesta N19 és la que va de Castelldefels cap a l'aeroport i al Prat. Doncs la N16 ja fa temps que és més directa, no? Barcelona-Castelldefels, venint aquí per la carretera a l'antiga C245, i no dona tanta volta i també és més àgil, perquè abans agafar un nitbus d'aquestos pues, podies estar pràcticament 2 hores, no? De Barcelona a Castelldefels.
0: Era una ruta turística.
1: Sí, efectivament. No? Teníem un autobús que, bueno, millora molt, no? Per la gent que no té alternativa, però clar, també era molt llarg el recorregut. Amb aquest canvi pues, ja vam millorar substancialment, no? La N16, que és més directa, i a més ara, amb aquest increment de freqüència, pues, bueno, milloren molt més també.
0: Recorda'm, no sé si estic equivocada, però també des de fa poc temps en aquest servei es pot demanar que sigui a demanda.
1: Sí, efectivament, això també és un servei que hi ha, no?, per millorar també la seguretat, sobretot pensant aquí en la necessitat de gènere, per baixada, no per pujada. Doncs les pujades sempre són a les parades, però si alguna persona vol baixar en un tram interparades, doncs pots seleccionar, dir-li al conductor que pari perquè estigui més a prop del seu destí. És un tema també de seguretat, a la nit, pensant més en dones o no, persones que puguin tenir alguna dificultat, doncs això, s'apropa més el servei a la casa.
0: Molt bé, sense desviar-se del recorregut, sempre
1: sí,
0: parada i parada.
1: Sí, efectivament, l'autobús sempre fa el mateix recorregut, per pujar sempre és a les parades, però per baixar, no? És el que es diu una baixada de demanda, doncs una persona pot demanar baixar entre 2 parades i li queda més a prop del seu destí, per millorar la seguretat en aquest sentit.
0: Molt bé, dos més qüestions relacionades amb la mobilitat, tenint aquest cap de setmana el pròleg de la Festa Major, la representació de la llegenda del Garigot, i afecta també a la mobilitat en aquest sentit, aquesta activitat.
1: Sí, efectivament, com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la muntanyeta, el carrer de Tortrueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer de Tortrueta, continuen passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran 2 carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigó Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca. Val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
0: Doncs recordem també que hi ha obres que s'estan desenvolupant a Castelldefels. Recordem quines són les que afecten majoritàriament
1: sí.
0: A la mobilitat.
1: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'On Mar. Pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és la urbanització, i aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Val? Això està fet, va avançant l'obra, van baixant cap al centre, i ara està fet aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre pràcticament seria l'avinguda de la platja I l'Avinguda 305, pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'Avinguda de la platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, pues coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: I la setmana que ve hi ha una actuació puntual que també afectarà la mobilitat.
1: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la Ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9:30 a 1:30 pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la Ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Vanavieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9:30 a 1:30. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Vanavieja i això és el que estem treballant ara.
0: Doncs Esquerra Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per informar-nos de totes aquestes obres i com afecten a la mobilitat d'obres que s'estan desenvolupant ja des de fa un temps a Castelldefels i altres actuacions puntuals també. També recordem doncs, que ara els busos nocturns, en lloc de passar cada 20 minuts, passen cada 15 minuts, redueixen la seva freqüència. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb el medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, amb nosaltres. Molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi... concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb... no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són 3 parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinal al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del parc del Garraf i Olèrdola i el Fosc, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sense dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil el jurat per triar, i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia, la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya, i és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una una foto que era de la presa del pantà del Foix, totalment verda, i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo, no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, per, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, ja, inclús a vegades se presenta fotos de restaurants que tenen el tema total per la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest, de veritat, que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Mm-hmm. Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, a les diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui, bàsicament tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algú interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra pròpiament de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar, perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que fa l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dintre de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre, a les 2 de la tarda, tanquem la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests tres parts, el Parc d'Olèrdola, el Parc del Foix i el Parc Natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Avila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: La setmana recull informatiu de Ràdio Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dilluns.
2: La transformació de Cana i Maric ja té calendari. L'àrea metropolitana de Barcelona ha adjudicat les obres del futur parc metropolità de Cana i Maric a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis per un import de més de 3,3 milions d'euros. Els treballs tindran una durada prevista de 7 mesos i, si es compleixen les previsions, començaran el pròxim mes d'octubre. L'actuació permetrà recuperar per a ús del ciutadà un espai que durant dècades va funcionar primer com a pedrera i posteriorment com a aparcament de camions. Ara, aquest àmbit està cridat a convertir-se en un dels principals espais verds de Castelldefels. El projecte contempla la creació de zones ajardinades, àrees de joc infantil, un espai per gossos, pistes esportives, camins per passejar i per practicar activitat física, així com un amfiteatre a l'aire lliure. També s'aprofitarà l'orografia de l'antiga pedrera per integrar-hi un circuit de pump track per bicicletes i patinets, grans tobogans i diversos miradors. La previsió és que aquest nou parc pugui estar acabat durant la primavera de 2027, consolidant-se com un nou espai de lleure, convivència i contacte amb la natura. Precisament sobre aquest projecte s'ha pronunciat l'alcalde de Castelldefels en un vídeo publicat recentment a les xarxes socials. Des del mateix espai on s'executarà l'actuació, l'alcalde destaca la transformació que ha experimentat aquest sector de la ciutat i subratlla que l'adjudicació de les obres representa un pas decisiu perquè el futur parc sigui una realitat. L'escoltem.
3: Estic a Cana i Maric. Això no serà un parc, serà el nou pulmó verd de la nostra ciutat. Quan vaig assumir l'alcaldia de Castelldefels, això era un pàrquing de camions, un espai infrautilitzat que hem recuperat perquè ho puguin gaudir tots els veïns de la nostra ciutat. Hem fet un projecte participatiu obert a tothom. Plantarem arbres, molt important. Millorarem la gestió de l'aigua en aquesta zona. Hi haurà un espai esportiu, un espai infantil i un espai per a gossos. I també hi haurà una zona d'amfiteatre on es puguin fer xerrades de sensibilització mediambiental. La bona notícia és que aquest projecte ja està adjudicat per l'àrea metropolitana de Barcelona. A final de setembre començarà l'obra. Què et sembla? T'agrada aquest futur parc o prefereixes que tornin els camions aquí, a Cana i Maric?
2: Segons les previsions municipals i metropolitanes, les obres començaran a finals de setembre o durant el mes d'octubre. Un cop finalitzades, Cana i Maric passarà a ser un espai degradat a convertir-se en un nou pulmó verd per la ciutat, ampliant la xarxa de parcs i zones de lleure de Castelldefels.
1: Ha estat notícia aquest dimarts.
2: La Biblioplatja de Castelldefels fa un balanç molt positiu en el seu primer mes de funcionament. El servei que depèn de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado ha registrat una elevada afluència de públic tant en les activitats programades com en els serveis de lectura i de préstec. Enguany, una de les propostes amb més èxit ha estat la programació dedicada a l'astronomia i a l'eclipsi solar previst per al pròxim 12 d'agost. Les activitats dels anomenats dimarts astronòmics organitzades amb la col·laboració de l'associació Astrofel han despertat un gran interès entre els assistents. Ho explica Olga Pato, bibliotecària de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. L'escoltem.
4: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi. O sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
2: Ubicada al Passeig Marítim número 133, la Biblioplatja ofereix molt més que un espai de préstec de llibres. Els usuaris també poden trobar premsa diària, revistes, jocs de taula per a infants, per a adults. Escoltem l'Olga Pato com ens ho especifica.
4: Estem en el passeig marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció, i molt bé, la veritat és que molt bé. Li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado.
2: Les dades d'assistència confirmen la bona acollida del servei. Durant el primer mes, la Biblioplatja ha rebut de 1.600 visitants i prop de 600 persones han participat directament en activitats organitzades. Algunes de les propostes vinculades a l'eclipse o als tallers familiars han registrat xifres destacades d'assistència. Escoltem l'Olga Pato com ens comenta l'assistència a la Biblioplatja.
4: Podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja i, en concret, a les activitats només, 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones. I el dia de l'eclipsi, 78. O sigui que molt bé. Et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà. Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a... Bueno, fins aquí, fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
2: La Biblioplatja no només s'ha consolidat com un recurs habitual als usuaris de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, sinó que també s'ha convertit en un punt d'interès per a persones que visiten Castelldefels durant l'estiu i que descobreixen l'equipament de manera inesperada. Pel que fa als hàbits de lectura, la novel·la continua sent el gènere més sol·licitat pels usuaris adults, mentre que els llibres infantils mantenen una gran demanda gràcies a l'elevada presència de famílies que visiten aquest equipament durant l'estiu. Escoltem l'Olga Pato com ens ho comenta.
4: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
2: La Biblioplatja romandrà oberta durant tot el període estival, combinant el servei de lectura i de préstec amb una oferta d'activitats culturals i divulgatives que s'han consolidat com un dels atractius de l'estiu a Castelldefels. Els dermatòlegs alerten de l'augment dels casos de càncer de pell i insisteixen en la necessitat de reforçar la protecció solar des de la infància. La doctora Fortuny, dermatòloga de l'Hospital de Viladecans, centre de referència per Castelldefels, recorda que bona part dels efectes de la radiació ultraviolada es manifesten anys després. De fet, l'Organització Mundial de la Salut adverteix que l'exposició excessiva al sol durant la infància i l'adolescència augmenta el risc de desenvolupar càncer de pell a l'edat adulta. Escoltem la doctora Fortuny.
5: L'alerta ve de la mà de que, bueno, fa amb els últims anys, els dermatòlegs arrel del món, podríem dir, estem veient un augment de la incidència del càncer cutani a tota la població. I és ben sabut per nosaltres que, diguéssim, que el sol que ens irradia des del naixement fins als 20 anys de vida és el que realment passarà més factura a l'etapa adulta. És el que diem que la pell té memòria. I no és que tingui memòria, sinó que la radiació solar és una radiació física acumulada, acumulativa, que sobretot als primers anys que la nostra pell és més immadura, no? Quan som petits, és aquesta radiació quan impacta més i ens donarà en un futur problemes com l'envelliment cutani i, a termes de salut, doncs el càncer cutani, que és el que estem veient. I és per això que vam decidir començar a fer campanyes de la mateixa manera que es va fer en el seu moment amb la higiene bucodental a les escoles i que ha estat un projecte fantàstic i era gairebé tots els nens i joves per una correcta higiene dental, doncs una mica la intenció seria aquesta.
2: La preocupació dels especialistes arriba en un moment en el que els diagnòstics continuen augmentant. Segons explica la doctora Fortuny, la implantació d'un sistema de diagnòstic precoç mitjançant imatges dermatològiques ha permès detectar i tractar molts més casos a l'Hospital de Viladecans. L'escoltem.
5: A partir de l'any 2023, que vam implementar el diagnòstic precoç del càncer via imatge, no? El pacient va al metge de família, fa una imatge, el metge de família l'envia a dermatologia. Nosaltres, al moment que veiem aquesta imatge de la lesió sospitosa i veiem que és sospitós de càncer, programem directament el pacient a quiròfan. Això ha fet que la capacitat diagnòstica i de tractament s'hagi augmentat moltíssim. Et puc dir que abans del 2023 diagnosticàvem i tractàvem uns 400 tumors a l'any, més o menys, de pell. L'any passat vam diagnosticar i tractar 2.050. Sí que és cert que la capacitat diagnòstica i de tractament és pel bon ús d'aquest nou projecte de la imatge amb accés directe a quiròfan 24-48 hores, però també ens està indicant que la incidència de càncer va pujant i, de fet, en premsa no científica, en premsa com El País o La Vanguardia, ja es va avisant que cada any va pujant el càncer de pell amb aproximadament un 10% cada any. I això és com un augment quasi gairebé exponencial.
2: L'OMS recorda que la radiació ultraviolada és la principal causa dels càncers de pell i que els seus efectes són acumulatius al llarg de tota la vida. Per aquest motiu, els experts insisteixen que la protecció solar no s'ha de limitar als dies de platja o a les vacances d'estiu. L'escoltem.
5: El que hem de tenir en compte és que El sol surt els 365 dies de l'any, no és només a l'estiu que ens hem de protegir. O el concepte de em poso crema només si vaig a la platja tampoc és correcte, perquè és el que deia, la radiació solar és una radiació física i cada minut suma, és un sumatori al llarg de la vida. No, tenim pacients que em diuen, uf, si jo mai he anat a la platja, com m'han pogut sortir aquestes taques o com m'ha pogut sortir el tumor si jo mai he anat a la platja? Dic, bueno, no he anat a la platja, però quan era petit jugava al carrer, ara de gran doncs vostè ha estat treballant a la construcció. Clar, és la radiació solar del dia a dia la que va deixant dany a la pell.
2: Entre les principals recomanacions, els especialistes aconsellen evitar l'exposició solar durant les hores de màxima radiació, buscar espais d'ombra i utilitzar fotoprotectors adequats. En aquest sentit, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que la protecció davant del sol s'ha de combinar amb l'ús de crema solar i amb mesures físiques de protecció.
5: Les recomanacions són evitar a partir del mes d'abril a octubre ens hauríem de protegir tots del sol, evitar l'exposició directa entre les 12 del migdia i les 4 a ple estiu, perquè aquí la radiació solar és molt, molt, molt, molt potent, i fer servir protectors solars. Quan parlem de protecció solar, ara podem dir que abans sí que ens dirigíem una mica al tipus de pell. Si una persona més blanca, fer servir un 50, si una persona que era més morena, amb un 20 ja en tenia prou. Però com la radiació solar cada any està més potent per culpa de la capa d'ozó, per la contaminació, no? El que parlem dels canvis climàtics,
2: sí.
5: La capa d'ozó ja no fa el filtre que feia anys enrere. Ara, bàsicament, tots els dermatòlegs recomanem per tothom un 50, estarem ben protegits. Tenim en compte també que la quantitat que posem a vegades no és la dient, no? En principi s'hauria de posar 2 grams per centímetre quadrat. Això és molt difícil. De fet, hi ha persones que el protector compren un protector i dura tot l'estiu. Això és que no s'ha posat quantitat suficient. I és per això que recomanem aplicar el producte almenys cada 2 hores, anar repetint. Sí que és cert que cada cop més es fan protectors solars que són resistents a l'aigua, a la suor, però en principi, pensant en la quantitat, l'ideal seria a posar el protector solar cada 2-3 hores i si ens remullem, doncs tornar a fer una reaplicació.
2: La conscienciació és precisament un dels objectius de la xerrada sobre salut dermatològica que s'han dut a terme a Castelldefels. La voluntat ara és arribar a tota la població, especialment als infants i adolescents, a través dels centres educatius, les entitats esportives i les activitats de lleure.
5: Les persones que van assistir, sobretot eren dones, hi havia molt poc senyor, i eren dones al voltant de 40-50 anys cap amunt. Vull dir, sembla ser que el col·lectiu de dones amb una edat són les que realment s'interessen pels temes de salut. Aquí sí que la crida seria, no?, ampliar tota la població, que vingués gent més jove, i homes, dones i tothom, no? Només aquest perfil de dona, que està estupendo, eh? Sembla que, no?, que tenen com més consciència, no?, les dones.
4: Sí.
5: Però sí que, i és per això que ara la iniciativa és formar els monitors d'esplai, monitors d'esport a l'aire lliure, mestres d'institut, mestres de les escoles, fer aquesta formació en protecció solar i ells poder fer una informació piramidal a la resta dels seus nens i tot el col·lectiu d'adolescents i petits. La intenció és aquesta, no?, que arribi aquesta informació a tothom.
2: L'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris recorda que els menors de 3 anys han d'evitar l'exposició solar directa i prolongada i que els nadons de menys de 6 mesos s'han de protegir preferentment amb roba, gorres i ombra. Uns hàbits que, segons els experts, són claus per reduir el risc de patir càncer de pell en el futur.
1: Hasta notícia aquest dimecres.
2: Castelldefels ja escalfa motors per la Festa Major de 2026. Tot i que les activitats oficials començaran el pròxim 13 d'agost, aquest cap de setmana ja es podran veure les primeres propostes vinculades a la celebració amb la llegenda del Garigot, la Diada Castellera i diverses activitats de cultura popular organitzades per l'Agrupació de Cultura Popular de Castelldefels. Una de les grans novetats d'aquesta edició serà l'estrena de les Penyes de Festa Major, una iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana que ha superat totes les expectatives d'organització. La regidora de Festes, Cristina Corona, explica que la resposta ha estat molt superior a la prevista inicialment.
6: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem que farem un dinar i tot, és allò de dir, apreta, corre, i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims, eh? És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
2: Les noves penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major i especialment en l'acte inaugural del pregó, que aquest any anirà a càrrec del cantant local Piqueras i la coral Marinada, que celebra el seu centenari. Més enllà de portar l'ambient als carrers, l'Ajuntament vol que les penyes esdevinguin un nou element de cohesió i sentiment de pertinença a la ciutat.
6: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa i sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia de pregó. D'alguna manera, no em preguntis com, perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i l'Edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
2: Els penyistes estaran identificats amb les seves pròpies samarretes i també rebran material específic de Festa Major. A més, el dia del pregó s'habilitaran espais perquè els participants puguin recollir els tradicionals mocadors festius.
6: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. El dia del pregó, tota la tarda hi hauran instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
2: Pel que fa a la programació, la Festa Major tornarà a distribuir les activitats en diferents espais de la ciutat amb l'objectiu d'arribar a tot tipus de públics. Concerts, espectacles familiars, cultura popular, activitats esportives i propostes gastronòmiques ompliran 4 dies intensos de celebració. Entre els noms més destacats del cartell hi trobem Chenoa, Ginestar, Los Toreros Muertos, Tribut a Queen de Bolsara o les actuacions de The Tallet, entre moltes altres propostes. La regidora de festes destaca precisament la diversitat d'espais i activitats previstes al programa.
6: Aquest any hi ha com 4 punts més importants, que és la muntanyeta, com sempre, la passada d'església, com sempre, el castell, que aquest any serà molt xulo, i també aquí davant, a la plaça davant de la biblioteca. Bueno, també a Arcadi Balaguer els temes infantils es faran allà perquè hi ha ombra, el tema del clima ens preocupa molt, sobretot en activitats infantils, però bàsicament són aquests 4 punts que estaran 3 dies i mig constantment una activitat rere l'altra. Musicals, bueno, les 4 més importants, doncs, bueno, Detalles, Chenoa, Los Toreros Muertos i Ginestar, que és també molt, molt de jove. Però a part d'això hi ha moltes activitats musicals, hi ha Bolsara, hi ha l'orquestra. L'any passat, no sé si te'n recordes, va vindre una orquestra Trobacassis, que era com una mena d'orquestra clàssica que després es transformava en un DJ.
7: Sí.
6: Tornen amb un espectacle nou. També el guanyador de nous talents, Vesta, que és un grup, actuaran de taloners de Detallets, i el castell també, el castell és un format, ja ho sabem, més petit, més tranquil, però estarà molt xulo per pujar tranquil·lament, escoltar un concert i prendre algo i molt maco, molt tranquil i molt bonic.
2: Una altra de les apostes d'enguany serà la Festa Jove Alternativa, la FAC, que creix i canvia d'ubicació després de la bona acollida de les edicions anteriors. La proposta incluirà activitats, tallers, concerts i sessions de DJs pensades especialment per al públic jove. Cristina Corona explica que l'espai també tindrà un dels protagonistes de la Festa Major, Piqueras, que compartirà el pregó amb la Coral Marinada.
6: L'any passat es va fer a la muntanyeta i aquest any, com que la cosa ha agafat una mica més d'entitat, es fa allà a la Via Fèrrea i també és el dia 13 i és tota la tarda d'activitats de... Això sí que és de superjoves, eh? I especialment amb l'actuació de Piqueras, que ara està pujant molt i realment és que ho fa fantàstic, que a més és pregoner juntament amb la Coral Marinada de la Festa Major.

16 d'agost, amb una programació pensada per totes les edats i la incorporació de les noves penyes, Castelldefels enfronta una festa major que aspira a omplir carrers, places de música, tradició i participació ciutadana. L'Ajuntament ha ampliat la prohibició temporal de l'ús de pirotècnia a tot el terme municipal com a mesura preventiva davant d'aquest elevat de risc d'incendi forestal que continua afectant a la ciutat. La restricció que es va decretar inicialment el passat 31 de juliol afecta tant els espais públics com a les propietats privades a l'aire lliure. Això significa que queda prohibit utilitzar petards, coets, bateries i qualsevol altre tipus de material pirotècnic mentre la mesura continuï vigent. Segons ha informat el consistori, la decisió respon a la persistència de les altes temperatures, la baixa humitat i les condicions meteorològiques que podrien afavorir la propagació ràpida d'un incendi forestal. En paral·lel, l'Ajuntament també manté activades diverses mesures preventives de vigilància i coordinació en serveis d'emergència, especialment aquestes zones més pròximes al massís del Garraf i als barris situats a la interfície forestal. L'Ajuntament insisteix que l'objectiu principal d'aquesta restricció és protegir les persones, preservar l'entorn natural i minimitzar qualsevol situació que pugui posar en perill la seguretat col·lectiva durant aquest període del risc d'incendis. La C32 Sud ha posat en marxa una nova campanya de manteniment de diversos trams de l'autopista amb l'objectiu de millorar la seguretat i el confort de la circulació. Els treballs consisteixen en l'aplicació de capes ultrafines d'aglomerat asfàltic, una tècnica de conservació preventiva que permet mantenir el paviment en òptimes condicions, millorar l'adherència dels vehicles i allargar la vida útil de la infraestructura. Segons ha destacat la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Peneque, aquesta actuació s'emmarca en l'estratègia del govern per garantir el bon estat de la xarxa viària i reforçar la seguretat de les carreteres i avançar cap a una mobilitat més sostenible. A més, la tècnica de manteniment requereix una quantitat menor de materials que les rehabilitacions convencionals del ferm, un fet que contribueix a reduir la petjada de carboni associada tant a la fabricació dels materials com al seu transport i execució de les obres. La campanya, executada per una concessionària AUCAT, responsable de la gestió de la C32 Sud, i els treballs es duen a terme principalment en horari nocturn per minimitzar les afectacions al trànsit i garantir la mobilitat dels usuaris durant les hores de més circulació. Està previst que les intervencions continuïn durant 5 nits fins al mes de setembre en diferents punts de l'autopista. En total s'actuarà sobre més de 70.000 metres quadrats de paviment i s'utilitzaran unes 260 tones d'aglomerant asfàltic. La C32 Sud, coneguda també com l'autopista de Pau Casals, és una de les principals vies de connexió entre l'àrea metropolitana de Barcelona, la costa sud de Catalunya. El corredor uneix municipis com Castelldefels, Sitges, Vilanova i la Geltrú, Cubelles o el Vendrell i és utilitzat diàriament per milers de conductors, tant per motius laborals com turístics. Amb aquesta nova campanya de conservació, la Generalitat i AUCAT busquen garantir que la C32 Sud continuï oferint els elevats estàndards de seguretat i qualitat de servei i confort per als usuaris d'aquesta infraestructura estratègica. Ja hi és oberta la convocatòria per al concurs Fotografia Viu al Parc, una iniciativa impulsada per la Diputació de Barcelona i l'Ajuntament de Castelldefels amb la col·laboració del grup de fotografia experimental de Castelldefels. El certamen, consolidat com una de les activitats culturals i ambientals més arrelades del territori, convida els participants a capturar la bellesa dels paisatges, els contrastos, la llum i els elements patrimonials dels parcs del Garraf, Olèrdola i el Foix.
Les persones interessades podran presentar fins a 3 fotografies per cadascuna de les dues modalitats convocades. La primera, sota el nom d'Els Parcs, està dedicada a qualsevol imatge relacionada amb el patrimoni natural o cultural d'aquests espais naturals. I la segona, La Matinal, reconeixerà les millors instantànies captades durant La Matinal Viu al Parc, que se celebrarà el pròxim 8 de novembre al conjunt municipal.

0: Monumental d'Olèrdola. El tècnic de cultura de l'Ajuntament de Castelldefels, Paco Ávila, destaca que es tracta d'un concurs amb una personalitat pròpia i una llarga trajectòria.
1: Que la particularitat és que bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb, no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província. No? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Ávila recorda que el concurs forma part del programa Viu al Parc i que s'ha convertit amb els anys en una cita habitual per a molts aficionats a la fotografia del territori. Pel que fa a la participació, el concurs contempla dues categories diferenciades que permeten demostrar tant els valors naturals dels parcs com activitats que s'hi desenvolupen. Segons l'organització, les fotografies poden retratar pràcticament qualsevol element relacionat amb aquests espais naturals, des de paisatges fins a fauna, flora o patrimoni arquitectònic.
1: Des de part de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se presenta fotos de restaurants que tenen tot el parc a la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample. Sí.
0: Una altra de les característiques destacades del concurs és la qualitat de les obres que s'hi presenten any rere any. Els participants provenen de Castelldefels, però també d'altres municipis de l'entorn dels tres parcs naturals.
1: No només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar. I sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més s'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sèniors de la gent gran, i bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i al parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: De fet, des de l'Ajuntament asseguren que aquesta iniciativa s'ha consolidat plenament dins del calendari cultural de la ciutat i contribueix a descobrir perspectives sorprenents del territori. Les obres es podran presentar fins al 20 de novembre a la Masia de Can Roca, de baix, seu de la Regidoria de Cultura. El concurs repartirà un total de 1.225 euros en premis entre les dues categories. El veredicte del jurat i el lliurament de premis tindran lloc el 3 de desembre a la sala Margarida Xirgo de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, coincidint amb la inauguració d'una exposició amb una selecció de les imatges dels participants. Recordem que les bases es poden consultar tant al web municipal com als canals de la Diputació de Barcelona.
2: Ha estat notícia aquest dijous.
0: L'Ajuntament de Castelldefels continua desplegant el seu pla de neteja intensiva amb l'objectiu de reforçar el manteniment de l'espai públic i millorar l'estat dels carrers a tots els barris de la ciutat. Entre les actuacions que s'estan potenciant destaca el baldeig, un sistema de neteja viària que permet eliminar la brutícia acumulada a la calçada i a les voreres mitjançant l'ús d'aigua a pressió. Aquest mètode s'utilitza per retirar pols, taques, restes orgàniques, excrements d'animals i altres residus que sovint no es poden eliminar completament només amb les tasques habituals d'escombrada. Els treballs es realitzen amb vehicles especialitzats equipats amb sistema d'aigua a pressió i en alguns casos es complementen amb mànegues manuals per actuar als punts més difícils d'accedir. Segons ha explicat el consistori, els serveis s'han organitzat per adaptar-se a les característiques de cada zona de la ciutat i reduir les afectacions a la vida quotidiana dels veïns i veïnes. Així, als barris del centre, les actuacions es duen a terme principalment durant el matí, mentre que els sectors més perifèrics s'executen majoritàriament en horari nocturn. L'objectiu del govern municipal és intensificar la neteja diària i reforçar la imatge d'una ciutat més neta, ordenada i compromesa amb la sostenibilitat ambiental. Una actuació que també dona resposta a les peticions que molts veïns i veïnes han traslladat durant els darrers mesos en relació amb la neteja dels espais públics. Precisament sobre aquest reforç de les tasques de neteja i sobre la implantació del sistema de baldeig als carrers de Castelldefels, escoltem les declaracions del regidor del Servei de Neteja i Recollida de Residus, David Soler.
3: Seguim treballant amb les neteges intensives de la ciutat de Castelldefels i ara hem introduït també des de fa uns mesos el baldeig. Ho fem pels matins i a les nits. Sobretot tots els barris del centre el fem durant el matí per intentar minimitzar les molèsties dels veïns. I tota la zona perimetral de Castelldefels la fem en horari nocturn. La veritat és que estem intentant intensificar molt la neteja dels nostres carrers i, sobretot, millorar aquesta sensació que tenim de ciutat neta, ordenada i, sobretot, mediambientalment sostenible. Estem, doncs, molt satisfets dels nous equips que estem tot rebent i tota aquesta nova maquinària que estem incorporant a la presa de neteja. A les properes setmanes rebrem dues noves unitats de baldeig. I amb aquestes dues unitats podrem arribar a molts més carrers de la ciutat de Castelldefels. Són molts els veïns que ens demaneu que intensifiquem la neteja a la via pública. I la veritat és que amb els mecanismes que tenim actualment a Castelldefels ho estem aconseguint. Però tot això no seria possible sense vosaltres, que col·laboreu, que contribuïu a que Castelldefels sigui cada vegada més guapa i més neta.
0: El responsable municipal ha destacat que el servei està incorporant nous equips i maquinària per augmentar la capacitat d'actuació sobre el terreny. En aquest sentit, l'Ajuntament preveu rebre durant les properes setmanes dues noves unitats de baldeig que permetran ampliar la cobertura del servei i arribar a un nombre més elevat de carrers de la ciutat. Des del consistori asseguren que aquesta renovació de recursos que ha contribuït a millorar l'eficiència de les tasques de neteja i consolidar les actuacions intensives que s'estan desenvolupant actualment. La voluntat és mantenir una presència continuada dels equips municipals als diferents barris i actuar de manera més àgil davant de les necessitats detectades. Finalment, l'Ajuntament ha volgut recordar que el manteniment de la neteja viària és també una responsabilitat compartida. Per això ha fet una crida al civisme i a la col·laboració ciutadana per mantenir els espais públics en bones condicions i contribuir entre tots a fer de Castelldefels una ciutat cada vegada més neta i agradable per viure-hi. La Festa Major de Castelldefels estrenarà enguany una de les seves grans novetats, les penyes de Festa Major. La iniciativa impulsada per fomentar la participació ciutadana i reforçar el sentiment de pertinença a la ciutat ha tingut una resposta molt per sobre de les previsions inicials. El període d'inscripcions es va tancar el passat 31 de juliol amb 49 penyes registrades i un total de 1.009 participants. Les dades han sorprès fins i tot el govern municipal, que reconeix que l'acollida ha estat molt superior a l'esperada. Un èxit que obligarà a replantejar alguns dels actes previstos inicialment per adaptar-los a un volum de participació molt elevat. Precisament la regidora de Festes, Cristina Corona, ha destacat la sorpresa i la satisfacció de l'organització davant l'allau d'inscripcions rebudes.
4: La veritat és que això ho van engegar amb molta il·lusió, però bueno, jo pensant un número bastant... No vull dir el que vaig pensar, perquè diran, vaya poca previsió. Però quan hem tancat i hem vist que hi ha 49 penyes i 1.009 penyistes, clar, ha estat com una mica, uau, per una part, que xulo, que bé, perquè era, bueno, és molt més del que mai havíem pogut pensar, però per una altra part sí que és veritat que de la previsió que teníem pels actes de penyes, pregó, que volíem, que farem un dinar i tot, és allò de dir apreta, corre i aviam com ho modifiquem tot. Però la veritat és que estem contentíssims. És, ja et dic, molt superior a l'esperat, però molt contents perquè, a més, ja el que he anat parlant amb gent de diferents penyes i tal, al final són grups d'amics molt orgullosos de ser de Castelldefels, de tindre la seva penya, de participar a totes les activitats, de donar recolzament també a tot el que fa l'agrupació, amb la qual estem desbordats, però molt contents.
0: La creació de les penyes busca convertir els veïns i veïnes en protagonistes de la festa, una fórmula tradicional en moltes poblacions que contribueix a generar ambient festiu, dinamitzar les activitats populars i reforçar els vincles entre la ciutadania. Més enllà dels números, des de l'Ajuntament es posa en valor el component social de la iniciativa. Les penyes han nascut amb voluntat de fomentar la convivència, la cohesió i l'orgull de ciutat, afavorint que les persones de diferents barris i generacions comparteixin espais i experiències durant els dies de celebració. De fet, segons ens explica la regidora, aquest sentiment de pertinença és precisament un dels aspectes que més destaquen les persones que han decidit formar part d'una penya.
4: Al final, les penyes aquí i a tot arreu és un sentiment de pertinença, d'orgull, de participar, de donar recolzament a tot el que es fa. I sobretot això d'orgull i de pertinença és el més important. I jo amb la gent que he anat parlant, no he parlat amb tots, perquè ja et dic que hi ha un 49, però amb els que he anat parlant és això el principal. I al final la gent, el que tenim tots ganes és de passar-ho bé, d'estar amb els nostres amics, de que la festa sigui, bueno, divertida però controlada, i tothom està molt content. La idea era que el dia del pregó tinguessin un paper important després del pregó. Això no et puc dir perquè encara ho estem manegant, aviam com donem cabuda a un representant de cada penya, però sí que és veritat que tindran un paper important el dia del pregó. D'alguna manera, no em preguntis com perquè encara ho sabem, sortiran al balcó i saludaran a tots els penyistes que estaran a baix a la plaça. I després un altre dia es farà un dinar, possiblement a Arcadi Balaguer, entre l'Ajuntament i a l'edifici de la República, només per penyistes. Vull dir, tot el que vagi amb la seva samarreta de la seva penya podrà accedir, el que no, no. Això són dues coses superexclusives de les penyes.
0: Les penyes tindran un paper destacat durant la Festa Major. A banda de participar en la programació general, els seus membres podran accedir a activitats exclusives que estan acabant de definir-se. Entre les propostes previstes hi ha un acte específic per als penyistes i una participació especialment durant la jornada del pregó, que marcarà l'inici oficial de les celebracions. Per facilitar-ne la identificació de cada penya, ha estat creada la seva pròpia samarreta amb un nom i un logotip. A més, els participants inscrits rebran material distintiu de la Festa Major que els permetrà fer visible la seva pertinença al grup durant els diferents actes. Sobre aquesta identificació i sobre el repartiment dels tradicionals mocadors de Festa Major, ens ho explicava novament la regidora Cristina Corona.
4: Cada penya s'ha fet una samarreta amb el seu logo i el seu nom i és molt distintiu. A més, tots els de les penyes tindran assegurat, perquè la setmana que ve fem la reunió amb un representant de Codun, del mocador i d'una altra cosita, de Festa Major, amb la qual tots aniran superidentificats, però bàsicament per la samarreta. El dia del pregó, tota la tarda hi haurà instal·lades una carpa o dos a la plaça de l'Església perquè tothom que vulgui el seu mocador es pugui apropar i ho pugui recollir i se'l pugui posar en el moment del pregó i, bueno, i tota la Festa Major. Però sí que és veritat que ells, els de les penyes, ja ho tindran reservat i ja ho tindran a casa seva.
0: El dia del pregó s'habilitaran punts de recollida a la plaça de l'Església perquè la ciutadania pugui obtenir el seu mocador. Tot i això, els membres de les penyes el tindran reservat prèviament i el podran recollir a través dels seus representants. Amb aquesta primera experiència, Castelldefels incorpora una figura molt arrelada en les festes populars arreu del país i ho fa amb unes xifres que evidencien l'interès dels veïns i les veïnes per implicar-se en la celebració. Un debut que, a falta de veure la resposta als carrers, ja es pot considerar un èxit de participació. La Festa Major de Castelldefels tindrà accent local. El grup Vesta actuarà com a taloner de detallets després d'haver-se imposat en la categoria de música en el concurs de Nous Talents 2026, una iniciativa municipal que dona suport als artistes emergents de la ciutat i que ofereix una plataforma per mostrar el seu talent davant del gran públic. La banda va aconseguir el primer premi en la final celebrada el passat mes de juliol, un reconeixement que, a més de valor artístic, comporta l'oportunitat de formar part de la programació de la Festa Major d'estiu. Vesta és un projecte musical nascut de la passió compartida per la música dels seus integrants. En una entrevista concedida fa uns mesos a Ràdio Castelldefels, el vocalista del grup explicava com la seva experiència musical va començar mentre que compaginava la música amb la seva carrera com a jugador professional de bàsquet.
5: Com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música. Jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, allà és on ens vam conèixer. Però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet. No? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons. I un dia doncs, vaig dir, bueno, doncs, per què no faig una cançó una mica en sèrio? No? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs, va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet cada cop ha fet una cançó, no? I sí. No era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dic, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir, ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar, vam començar, com diu ell, no? Una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs, em va liar ella, dir, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio, tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant.
0: Amb el pas del temps, aquell projecte personal va anar incorporant nous membres fins a convertir-se en una banda consolidada amb un repertori propi i una clara vocació de directe. Els seus integrants asseguren que una de les seves principals motivacions és continuar creixent damunt dels escenaris i connectant amb el públic.
6: No, el futur ja es veurà, no? I si Vesta tira cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent. I jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
0: Paral·lelament, el grup continua treballant en nous projectes musicals i en la publicació de cançons pròpies, un repertori que ja ha començat a presentar en directe i que està permetent guanyar seguidors concert rere concert.
5: Avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, traient una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. Llavors, una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no? I ens presentem i endavant, no? Ja les estem tocant, no? En els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no? Llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
0: Per Vesta, els escenaris són precisament l'espai on les seves cançons prenen tot el sentit. Els músics destaquen l'emoció de tornar en directe i de veure com el públic fa les seves composicions. Ara aquesta experiència arribarà a una nova dimensió. Gràcies a la victòria del concurs de nous talents, el grup tindrà l'oportunitat d'actuar en un dels concerts més esperats de la Festa Major, compartint cartell amb detalls davant de milers de persones. Un premi que confirma el potencial del grup i que convertirà la Festa Major d'enguany en una cita molt especial per una banda que continua fent camí des de Castelldefels cap als escenaris cada vegada més grans.
7: Hola, som Vesta.
8: I tenim una cosa molt important que dir-vos.
9: Gràcies als nous talents, tenim l'oportunitat de tocar el dia 15 d'agost al Parc de la Muntanyeta a les 9, sent taloners de detalls. Us esperem. No.

0: ha estat notícia aquest divendres.
1: Les obres de la nova estació de bombeig d'aigües pluvials del canal Interceptor Nord continuen avançant a Castelldefels. Es tracta d'una infraestructura considerada estratègica per millorar la gestió de l'aigua de pluja i reduir el risc d'inundacions en episodis meteorològics adversos. L'actuació està impulsada per l'Agència Catalana de l'Aigua en col·laboració amb l'Ajuntament de Castelldefels i compta amb una inversió de prop de 14,6 milions d'euros. El projecte forma part de les mesures impulsades per adaptar les infraestructures del municipi als efectes dels fenòmens meteorològics extrems, cada vegada més freqüents al litoral mediterrani. La principal millora arribarà quan l'instal·lació entri en funcionament. La capacitat de desguàs passarà de 13 metres cúbics per segon actuals als 31 metres cúbics per segon, més del doble de la capacitat que ofereix avui el sistema. Aquesta ampliació permetrà gestionar amb més garanties els episodis de precipitacions intenses i millorar el comportament de la xarxa de drenatge del municipi. La nova estació incorporarà 7 bombes submergibles de 400 kW de potència cadascuna amb capacitat de bomba 5,3 metres cúbics d'aigua per segon. El sistema es completarà amb canals de desbàs, cambres d'aspiració i diferents cel·les de bombeig destinades a optimitzar el funcionament del canal Interceptor Nord. La infraestructura inclourà també 4 edificis auxiliars. Entre ells hi haurà un centre de control d'uns 300 metres quadrats, un espai per als grups electrògens, un edifici de recepció i mesura i un altre destinat als centres de transformació elèctrica que alimentaran el conjunt de la instal·lació. Aquest projecte s'emmarca dins del Pla de Gestió del Risc d'Inundació de Catalunya 2022-2027 i compta amb el finançament europeu a través dels fons FEDER, que poden arribar a cobrir fins al 40% de la despesa elegible d'actuació. Els treballs es desenvolupen per fases i una vegada finalitzada l'obra civil, la infraestructura haurà de superar un període de proves abans de la seva entrada en el servei. A més, el projecte incorpora criteris de sostenibilitat ambiental i mesures d'integració paisatgística coordinades amb l'Ajuntament de Castelldefels. L'abans d'aquesta actuació arriba precisament en una setmana marcada per l'activació de la prealerta per risc d'inundació al municipi, una coincidència que posa de manifest la importància de continuar reforçant les infraestructures destinades a gestionar l'aigua de pluja i augmentar la capacitat de resposta de la ciutat davant d'episodis meteorològics cada vegada més intensos. L'Ajuntament de Castelldefels recorda que encara queden unes setmanes per beneficiar-se de les bonificacions previstes en la taxa de residus corresponent a l'exercici 2026. Per aconseguir aquests descomptes, cal utilitzar algun dels serveis de recollida selectiva disponibles al municipi abans del 31 d'agost. Les aportacions es poden realitzar a través de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries distribuïdes per diferents punts de la ciutat. L'objectiu del sistema és incentivar la correcta gestió dels residus i promoure hàbits més sostenibles entre la ciutadania. Des del consistori es recorda que aquestes instal·lacions permeten dipositar residus especials o materials que no s'han de llançar als contenidors convencionals, contribuint així a millorar els índexs de reciclatge i a reduir l'impacte ambiental. El 31 d'agost serà l'últim dia perquè les aportacions compatibilitzin de cara a les reduccions de la taxa de residus de 2026. A partir de l'1 de setembre, totes les aportacions que es facin als serveis de deixalleria ja es tindran en compte per les bonificacions corresponents l'any 2027. L'Ajuntament anima els veïns i veïnes que encara no hagin fet ús d'aquests serveis per aprofitar les darreres setmanes disponibles per obtenir les reduccions fiscals i al mateix temps contribuir a una gestió més responsable dels residus. Les persones interessades poden consultar els horaris i les ubicacions de la deixalleria fixa, la deixalleria mòbil i les mini-deixalleries a través dels canals municipals d'informació. L'Ajuntament de Castelldefels continua impulsant mesures per millorar la recollida selectiva i fomentar la reutilització dels residus. En aquest sentit, el municipi ha completat la renovació dels contenidors destinats a la recollida de roba, calçat i teixits d'origen domèstic. La primera fase d'actuació, desenvolupada durant la segona quinzena de juliol, ha permès substituir els antics contenidors per nous models amb una imatge més integrada a l'espai públic similar a la resta de contenidors de recollida selectiva de la ciutat. Els nous equipaments mantenen el color taronja que identifica la fracció tèxtil. La renovació del servei continuarà aquest mes d'agost amb la incorporació de 22 noves ubicacions repartides pels diferents barris del municipi. Amb aquesta ampliació, Castelldefels passarà a disposar de 45 punts de recollida amb un total de 67, fet que representa un increment del 55% de la xarxa actual. Des del consistori recorden que la roba, el calçat i els teixits de la llar no s'han de dipositar al contenidor gris de la resta. La separació correcta d'aquests materials permet recuperar recursos, reduir el volum de residus que acaben a l'abocador o a la incineradora i avançar cap a un model d'economia circular més sostenible. Amb aquesta ampliació, la xarxa de contenidors, l'Ajuntament aposta per facilitar el reciclatge dels residus tèxtils i reforçar els hàbits de consum responsable entre la ciutadania.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 3. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Doncs, com sempre, amb la intenció d'acostar la cultura també als Jocs Esbarjo, en aquest cas a la nostra platja, arriba un cop més la biblioteca a la platja. Aquest mes de juliol es va inaugurar, com és habitual, continuarà també aquest mes d'agost i ja doncs, tenim algunes dades de com anan les coses aquest mes de juliol i per explicar-nos aquestes dades amb nosaltres, Olga Pato, bibliotecària. Què tal? Molt bon dia.
1: Hola, bon dia, Anna.
0: Recordem una mica doncs, quin era el leitmotiv aquest any de la Biblioteca a la Platja.
1: Doncs aquest any, la veritat que el leitmotiv ha sigut el tema de l'eclipsi, o sigui, ha triomfat. Hem tingut moltíssima gent assistents, sobretot als dimarts astronòmics. Totes les activitats que han fet l'Associació Astrofels, una meravella. Està tothom molt pendent de què passarà el 12 d'agost, que és el dia de l'eclipsi, i la veritat és que molt bé. A part d'això, Hores del Conte, també hem tingut les activitats que fa el CRAM, el Centre de Recuperació d'Animals Marins, que això agrada moltíssim als nens, i la veritat és que estem molt contents perquè hem tingut una molt bona assistència.
0: Recordem que la biblioteca a la platja des de fa un temps s'instal·la en el passeig marítim.
1: Correcte.
0: Al costat del Parc del Mar.
1: Eh? Exacte. Estem en el passeig marítim 133 i bé, tenim el que és el mòdul, on tenim el fons bibliogràfic, i després tenim una pèrgola on fem algunes activitats i també posem jocs de taula per adults i per infants.
0: Es pot llegir també la premsa diària?
1: Correcte. És el que té més èxit, diguéssim. Premsa diària, les revistes, que tenim allà una petita selecció i molt bé, la veritat és que molt bé.
0: I també, evidentment, es poden emportar en préstec documents
1: sí.
0: que es tenen allà a la biblioteca.
1: Exacte.
0: Evidentment, és molt més reduït que la biblioteca de
1: sí,
0: Bufran de Curado.
1: Sí, és una petita selecció i bé, li donem l'opció que si no troben el títol allà, doncs que sempre poden pujar aquí a la biblioteca Ramon Fernández Jurado. Correcte.
0: Quin és l'horari de la biblioteca a la platja, Olga?
1: Doncs mira, és de dilluns a divendres, de 5 a 8 i mitja. Sí.
0: Les activitats es fan en un horari determinat també?
1: Sí, sempre és a les 7 de la tarda. Sí, perquè clar, si no seria impossible per la calor, però sí, a les 7 de la tarda.
0: Doncs parlem de dades. Quin ha estat durant aquest mes de juliol l'assistència en general a la biblioteca a la platja?
1: Doncs mira, podem dir que hem tingut 1.612 assistents a la Biblioplatja, i en concret a les activitats només 571, que està molt bé, la veritat. A veure, passa com cada any. La primera setmana és més fluixeta perquè encara la gent no s'acostuma, però després ja comença a incrementar l'assistència i la veritat és que molt bé. Per exemple, el dia de la Maga Melanie vam tenir 140 persones i el dia de l'eclipsi 78. O sigui que molt bé.
0: Pel que fa també a l'assistència, que us estaves explicant l'assistència a les activitats, en concret, quanta gent ha participat?
1: Sí, doncs com et comentava, 571 és un públic molt familiar, llavors venen molts nens, la veritat. Han vingut 222 nens, però 362 adults. O sigui que molt bé en general.
0: Quines dades podem comentar més, Olga, al respecte?
1: Pues la veritat és que ara mateix només aquestes, la d'assistència i assistència a activitats, perquè com que el còmput de préstecs és juliol i agost, no les tindrem fins a principis de setembre, segurament. O sigui que serien aquestes.
0: Mm. Recordem que la Biblioteca a la Platja, clar, és una proposta doncs, que crida l'atenció a molta gent per primera vegada, però imagino, Olga, que hi ha gent ja molt fidel a les vostres activitats.
1: Sí, et trobes usuaris que venen aquí, a la Ramon Fernández Jurado, inclús allà. Sí, sí. I després també te trobes sorpreses doncs, de gent que ve d'altres municipis. Per exemple, l'altre dia vam tenir visita d'unes bibliotecàries de Sitges que ens van fer la visita, o gent que va passejant des de Gavà fins a Castelldefels, i que no s'esperaven trobar una biblioteca i entren i pregunten i es queden ja a l'activitat.
0: Pel que fa respecte al que sabeu d'altres anys, i comptant, evidentment, en que teniu un fons reduït documental allà per raons d'espai, però quin és el gènere que més agrada de les persones usuàries de la Biblioteca La Platja? Potser la novel·la?
1: La novel·la, però també el llibre infantil. Sí, sí, sí. Tenim novel·la en català-castellà i també una miqueta en francès i anglès. Però el llibre infantil sí que té molt préstec, perquè és que passen molts usuaris infantils.
0: Recordem que un es pot emportar doncs, el llibre, però també el pot llegir allà com la premsa diària, no?
1: Exacte, sí, sí, sí. Poden llegir-lo allà, a fora, tenim la pèrgola, unes cadires amb unes taules molt maques i sí, poden fer ús de la lectura allà, molt bé.
0: Doncs Olga, un petó des de la Biblioteca Ramon Fernández Jurado. Moltíssimes gràcies per acostar-nos a aquestes dades, unes dades que valoreu positivament, de molta afluència durant aquest mes de juliol a la Biblioteca La Platja.
1: Moltes gràcies.
0: Gràcies a tu, Olga. Que vagi molt bé. Ja farem el recompte final al mes de setembre de com ha anat aquest mes d'agost, que normalment també es manté l'afluència, més o menys. No?
1: Sí, sí, sí, sí. La veritat és que sí.
0: Gràcies, que vagi molt bé, Olga.
1: A tu, bon dia. Vosaltres.

0: Doncs parlem ara amb el Pol Alonso. Qui és ell? Doncs és el coordinador de simplificació administrativa a l'Ajuntament de Castelldefels, del qual parlarem en què consisteix la seva tasca, la seva feina, i de la posada en marxa del Chatbox. Què tal, Pol? Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Tu estàs aquí per simplificar a la ciutadania al màxim els temes administratius que s'hagin de fer.
1: Exacte. Sí, bé, m'he incorporat a l'Ajuntament de Castelldefels amb la funció de simplificar tots els tràmits de l'Ajuntament, perquè la institució aposta cap a una millora, cap a la ciutadania, i bé, la meva feina al final és fer les coses més fàcils, no? Que la ciutadania pugui trobar la manera d'adreçar-se a l'Ajuntament d'una manera fàcil i senzilla.
0: Per exemple, quins temes heu observat que la ciutadania doncs, té més dificultats per accedir a l'administració en aquest sentit?
1: Bé, està clar que a vegades la ciutadania sobretot ho nota, no, que l'administració parla d'una manera concreta, no té un vocabulari molt tècnic, molt jurídic, i que a vegades doncs, és difícil perquè la ciutadania doncs, sàpiga exactament quins tràmits ha de fer, com s'ha d'adreçar i què estem volent dir, no? quan notifiquem, quan resolem o quan inclús volen fer un tràmit. Llavors, una de les millores doncs, que vam detectar és bueno, hem d'ajudar a tothom que vulgui fer un tràmit a l'Ajuntament de manera que li sigui més fàcil, no? Que puguin adreçar-se amb el vocabulari que utilitza tothom, el llenguatge natural, i que pugui haver-hi ja una connexió entre la ciutadania i l'administració. No? Llavors, per això hem desenvolupat aquest chatbot, que la idea és facilitar a tothom que hagi de fer un tràmit amb l'Ajuntament doncs que pugui trobar què ha de fer i que li sigui més fàcil fer aquest tràmit.
0: I en què consisteix aquest chatbox? Com funciona?
1: Sí, bàsicament, dins de la web municipal de l'Ajuntament, a la seu electrònica, hem d'entendre que és l'espai on la ciutadania pot realitzar aquests tràmits. No? Si jo m'he de fer una obra major, doncs aniré a la web de l'Ajuntament i buscaré el tràmit d'obra major. Allà està tota la informació i allà doncs, jo puc realitzar el tràmit, puc veure quina documentació he de portar, quins informes he de fer, tot això. Llavors, dintre d'aquest espai, no, l'espai on tenim ara mateix més de 226 tràmits que la ciutadania pot fer, des d'obres fins a altes del padró, etc., tenim allà un assistent, no, un chatbot, al final és un chat, com si tu tinguessis una finestreta on pots adreçar-te al personal de l'Ajuntament i que se't respon de manera automàtica perquè està pensat per donar atenció a les 24 hores del dia a la ciutadania, no, i per ajudar-la en aquestes gestions.
0: I tindrà resposta per gairebé tot.
1: Exacte. De moment, és a dir, aquests tipus de models de chatbot incorporen tant eines d'automatització com també eines d'intel·ligència artificial. Llavors, incorpora una base de coneixement, no, sobre les temàtiques més consultades de l'Ajuntament. No? Per exemple, els canvis de padró, les obres, multes, aparcaments, consultes que la ciutadania doncs, fa de manera habitual al personal de l'Oficina d'Atenció Ciutadana, de la UAC, i la idea és que aquest xat no pugui atendre, pugui donar resposta a aquestes consultes ciutadanes.
0: Sí, sí, digue'm, Pol.
1: Sí, la idea és donar resposta a la majoria de les consultes. A final, 100% amb aquests models d'intel·ligència artificial és complicat, però actualment el model, el sistema que està desenvolupat, té una tasa d'efectivitat de més del 80%.
0: Ja està funcionant, no?, en
1: sí,
0: aquests moments.
1: Exacte.
0: Sabeu ja més o menys quines són les preguntes, les qüestions que més preocupen a la ciutadania?
1: Sí, hem fet un estudi amb l'empresa d'Ajuntament que ens ha ajudat a desenvolupar això, també amb la primera línia que tenim d'atenció a la ciutadania, que és l'Oficina d'Atenció Ciutadana, i hem vist que la majoria de consultes van adreçades doncs, a la consulta padró, a llicències, obres, d'instal·lar l'autofirma, multes, tributs, residus, aparcaments... Doncs tot això és el que volem donar atenció amb aquest servei i ajudar la ciutadania, no? Perquè al final, quan tu veus un llistat de molts tràmits que pots fer a l'Ajuntament i tampoc tens un coneixement, no? un ús habitual de la nostra plataforma per fer aquestes gestions, doncs pots trobar-te de que no saps ben bé on has d'anar. No? I la idea és que amb aquesta ajuda verificada, no? amb les necessitats i amb les consultes que es fan més a l'Ajuntament, doncs es pugui donar resposta a tota la ciutadania.
0: Tu, a més, Pol, t'encarregues de tramitar aquelles subvencions o bé que demanen les àrees o bé de buscar els fòrums pertinents, doncs, aquells diners dels quals ens podem beneficiar.
1: Sí, exacte. A part de la meva feina, a part de la simplificació administrativa, és també tot el tema de les subvencions de l'Ajuntament, no? Hi ha una voluntat institucional per millorar la millora de serveis a la ciutadania, no? Més aquesta part de la simplificació, però també per fer una recaptació de fons més eficient des de l'Ajuntament i per també millorar, doncs, tots els fons que destinem a les entitats. Llavors, la meva feina és revisar també tot el que surt a la Unió Europea, al Ministeri, a la Diputació, per tal de captar fons, no? I proposar a les àrees uns projectes que puguem crear arrel d'aquestes convocatòries que surten, o de mirar, no, quins projectes tenim ja plantejats i com podem aconseguir aquests fons que a vegades necessitem.
0: Abans que arribessis tu, quedaria el que feia era demanar les subvencions per als projectes que tenien i es tracta d'unificar totes aquestes subvencions.
1: Exacte.
0: Perquè sigui més suficient a la feina.
1: Sí, al final tenir una visió holística, no, una visió transversal, ajuda, doncs, a les àrees a aquestes convocatòries que potser no estan tan adreçades en el seu departament, però que també es poden beneficiar d'aquest finançament que donen. I això, doncs, ajuda al final, no, a tenir uns ulls més posats cap a rebre fons de finançament, que a vegades, doncs, el personal, doncs, està ocupat amb altres coses, no tenen tant de temps, i la veritat és una ajuda, no, per tots els departaments i que farà que segur que incrementi les fonts de finançament. Exactament.
0: Un finançament, uns fons que ofereixen des d'institucions, com deies, de la Diputació de Barcelona, però també s'afegeixen, pel seu volum, jo crec que són importants, aquelles subvencions que concedeixen les institucions europees.
1: Sí, exacte. De moment, de fet, des de l'Ajuntament ja portem anys treballant amb fons europeus. Ara mateix tenim el Pla de Desenvolupament de Turístic Sostenible, que estem aplicant mesures juntament amb un consorci, amb ajuntaments del Prat de Llobregat, de Gavà i de l'àrea metropolitana de Barcelona i la Diputació. I també tenim altres com l'Smart City. Vull dir, ja portem temps fent aquestes coses, però

0: aposta que cada vegada guanya més adeptes, els jocs de taula. Però no de qualsevol mena, sinó de jocs petits, fàcils de portar a la maleta o a la motxilla i perfectes per compartir una estona amb família o amistats durant aquestes vacances. Per descobrir-nos algunes de les opcions que podem trobar a la Biblioteca de Castelldefels, m'acompanya ara als estudis la tècnica de la biblioteca, Carolina Castanyo. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Doncs avui fem aquest especial perquè és l'última secció abans de les vacances d'estiu per part de la secció aquí a la ràdio. Tornarem el 16 de setembre i ens portes una alternativa perfecta per desconnectar de les pantalles, els jocs de taula. Per què s'ha triat aquest tema?
1: Doncs precisament vam començar a incorporar els jocs de taula al nostre fons perquè doncs, a la zona infantil hi havia fins i tot baralles per fer servir l'ordinador i per jugar, que no només és un espai d'estudi, també és un espai de lleure, la biblioteca. Però clar, aquesta dependència o aquesta afició per les pantalles, doncs, volíem compensar-la també amb alternatives de joc doncs, desconnectat, de joc, analògic, diguéssim, jocs de taula. I així vam començar a incorporar al fons doncs, aquesta col·lecció.
0: Que potser molta gent que ens escolta ho desconeix. Pensa a la biblioteca i pensa en venir a agafar un llibre, però també, a part de... Moltes vegades ja hem també parlat que teniu revistes, que teniu pel·lícules, teniu mangas, o sigui, teniu una varietat més enllà del típic llibre. I, a més, sumem tota la selecció de llibres, que més o menys quina tipologia teniu?
1: Doncs jocs de taula tenim per totes les edats i de tota mena. Vull dir que la majoria són jocs de taula, doncs això, pròpiament que hagis de jugar doncs, amb un tauler o a cartes, però que sigui sobre taula, però també ja veureu que us porto jocs doncs, més àgils i dinàmics que no necessiten doncs, seure pròpiament, sinó que són més de passar proves i així. No? I llavors tenim la diferenciació, això sí, que es coneixen sobretot els jocs per infantil, però a dalt, a primera planta, també tenim jocs per majors de 10 anys, és a dir, per adults i per joves.
0: I a més, ens has d'explicar, ens avances una exclusiva aquí d'una exposició, no? Que ens arriba a l'estiu.
1: Efectivament, us porto la primícia de l'estiu, perquè són jocs que estaran exposats els mesos de juliol i agost, però encara avui som el dia de la Revetlla, som 23, i doncs ja us explicaré una mica de què va aquesta expo de l'estiu de jocs viatgers.
0: I aquí ens avancem a aquesta exposició i ens portes, literalment, ens portes aquests jocs, els tenim tots aquí
1: els
0: a la
1: tenim,
0: taula.
1: Aquí, els tenim
0: després
1: aquí.
0: Ja dèiem que farem una fotografia per les xarxes socials, tant de la ràdio com de la biblioteca, i que així tothom pugui recuperar aquesta secció i veure els jocs i després ja reservar-los. Com funciona? Com poden fer la cerca al catàleg i després arribar al préstec?
1: Exacte, per tafanejar els jocs que tenim podeu desplaçar-vos fins aquí i mirar-los o bé a veure el catàleg. El catàleg a la DI, a la di.diva.cat, diva amb B alta, que algun cop em van comentar diva, no, Diputació de Barcelona, a la di.diva.cat, cerqueu allà jocs de taula, per qualsevol paraula, jocs de taula, i filtreu per Castelldefels, perquè com que és un material, és l'únic material que no es presta per préstec interbibliotecari, bueno, a excepció d'exemplars que siguin com molt delicats i no es puguin prestar, tenim accés a tot el fons d'arreu de Catalunya, amb qualsevol tipus de format, però els jocs de taula només es poden prestar i recollir aquí a la biblioteca. De fet, els heu de prestar no per l'autopréstec, sinó a taulell. Us els prestem amb una bosseta i de manera que quedin més protegits i ens l'heu de tornar així. No mai per la bústia, sinó a taulell.
0: Clar, al final és el que dius, és un element més delicat, conté també moltes peces, moltes cartes, o sigui, és un tema que s'ha d'anar amb cura en aquest sentit. Doncs la selecció que ens portes avui té una característica comuna, òbviament, l'hem plantejat com un especial de jocs de taula per l'estiu, perquè siguin jocs petits, fàcils de portar a la maleta, a la motxilla, o que ens capiguen a la bossa de platja, per exemple. Per on vols començar?
1: Doncs mira, farem, com que us he portat una mica tot, però bàsicament són jocs per grups i després doncs, anem disminuint de número de jugadors fins a arribar a un joc molt xulo en solitari.
0: Molt bé,
1: que ha tingut el premi del millor joc en solitari.
0: Llavors, fantàstic!
1: us porto doncs, primer de tot això, un clàssic, que és un joc de vetllada, és a dir, un joc per compartir doncs, amb grans grups. I el que us deia, que no, no necessites allò a la taula per jugar, sinó una disposició de seient en cercle on es puguin veure tots els participants. Perquè aquest joc que us porto és el de Los Hombres Lobo de Castro Negro, el joc de l'home llop. És un joc de rols ocults en què mínim necessitem ser 6 jugadores i una narradora. I bueno, et pot tocar doncs, en la repartició de rols, et pot tocar ser Job o ser Poble, però també hi ha altres personatges que et poden tocar, doncs, la vident, la caçadora, la nena... Quantes més persones jugueu, més rols podeu incorporar. I és fonamental la tasca de la narradora, en aquest cas, per ambientar la història, i serà qui guia l'ordre de la partida, no? Que indica quan el poble dorm, i és llavors quan l'home llop es desperta i assassina algú. Sí? Després els poden interferir els diferents altres personatges i quan us ja veu de nou, quan el poble torna a despertar, comença el debat sobre qui ha sigut l'assassí i llavors doncs, això hauràs de treure les teves millors habilitats de persuasió, de defensa i acusació i és molt divertit, enganxa molt i podreu fer moltes rondes.
0: Mm-hmm. Un joc a més molt nostàlgic, no? Perquè és el típic, a mi em recorda les cases de colònies, a les nits, no? Que era el moment de jugar i ho fèiem de manera casolana. Anna, no? De simplement amb uns paperets. Doncs sí. Ara tenim aquí les cartes ja directament i també entenc que amb diferents instruccions per fer variacions segons com ens organitzem.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Molt bé, doncs aquest és la primera recomanació, Hombres Lobo.
1: Hombres Lobo. I un altre imprescindible que us porto és el Don't Get Caught. Aquest joc és especial perquè no es juga en una sola partida, sinó que es pot jugar al llarg del dia o fins i tot doncs, al llarg d'un cap de setmana. És un joc on tens missions secretes que has de complir sense que la resta t'enxampi. I, per exemple, doncs, cadascú tindrà una carpeteta d'aquesta mida butxaca i agafaràs 5 targetes de prova i una que és una prova comodín, no? Mm-hmm. Que vol dir que aquesta comodín és una prova que no mai quedarà invalidada. Sí? La resta, doncs, si t'enxampen que l'estàs fent, queda invalidada. I són proves doncs, molt, molt senzilles, sí? Però que això doncs, has de trobar que la resta del grup doncs, que baixi la guarda una mica. Perquè, per exemple, et diu «haz que un jugador repita algo 3 veces». No? Doncs aquesta tonteria, si tu aconsegueixes que ho repeteixi, dius «ah, ja tinc una prova». Qui aconsegueix doncs, finalitzar 3 proves ha guanyat la partida. Però això doncs, es crea una mica de tensió entre el grup doncs, al llarg d'aquests dies. Sí? O consigue que un jugador encienda les luces 30 segundos i després les apague. O mete esta carta en un bote i haz que un jugador la abra. Però tot això doncs, al llarg d'això, d'una jornada... d'un dinar llarg o d'un cap de setmana, doncs es pot dur a terme aquest joc.
0: Clar, exacte. O si marxes això un cap de setmana, jo m'estic imaginant el pla perfecte de casa rural amb amistats i comences a jugar això. Però el que dius també, en un dinar, per exemple, no? Aquestes horetes de dinar amb la família i que cadascú tingui les seves missions a aconseguir, em sembla una proposta molt, molt xula. Sí. El que passa és que quan aconsegueixes complir una d'aquestes coses, al moment ho dius com enxampat o com funciona exactament?
1: Sí, pots, o sigui, l'has de... hauries d'agafar la targeteta aquesta i ensenyar que l'has enredat per aconseguir-la.
0: Exacte, exacte. Sí? Clar, enxampat seria el contrari, no? Si se n'adonen que tu estàs fent una jugada que potser té a veure amb el joc, mm-hmm. No és un enxampat. Vale.
1: Exacte, llavors hauries d'invalidar aquesta prova.
0: Molt
1: quan
0: bé.
1: Tinguis 3 de fetes del total de 6 que tens, quan algú aconsegueixi fer-ne 6, doncs ja s'ha acabat la partida, ja pot ser el guanyador. Bueno, podríeu continuar jugant la resta o bé finalitzar el joc. Això ja, les variants que vulgueu.
0: Molt bé. Doncs aquest és el segon, el Don't Get Got.
1: Don't Get Got. Exacte. I després, ara us porto en tercer lloc un joc que està entre els 10 imprescindibles de l'Oriol Comas. Per qui no conegui l'Oriol Comas, és creador de més de 50 jocs i és el que va iniciar el fundador del Festival DAU de Barcelona, que és un festival que enguany crec que fan la 15a edició, un festival de jocs de taula, vull dir que ja entén molt. I amb ell li van preguntar, tenim en un podcast, sobre jocs de taula a les biblioteques, quins serien els 10 imprescindibles? Doncs comentava el Catan, el Dixit, jocs que coneixem, però també va incloure aquest, el top 10. Us he de dir que és més fàcil jugar que explicar de què va el joc. Però fem-ho.
0: Això passa molt, que agafes les instruccions i comences a dir, ostres, això sembla supercomplicat, i al final dius, vinga, fem una prova, anem a veure tal,
1: exacte.
0: I és el moment que dius, ah, vale, ara ja sí.
1: Exacte, doncs aquest... està recomanat per majors de 14 anys, sí? I podeu jugar entre 4 i 9 jugadores. I en què consisteix? Doncs us faig un exemple. Un jugador llegeix una targeta amb un fet o una demanda. La resta, bueno, s'ha de dir que és un joc cooperatiu, sí? Entre tots no ens hem de fer la guitza a una a l'altra, sinó que hem d'aconseguir acomplir aquesta missió conjunta. Sí?
0: Amb això molts es baixen ell del vaixell allà, perquè a la gent li agrada molt competir.
1: Li agrada competir. Doncs això, cadascú té un número de l'1 al 9 i has de respondre en funció de la teva posició. Sí? I per ordenar de menys a més, amb un exemple que us poso, a veure si ho entenem millor. La demanda que fa el jugador que llegeix la carta és: digues un animal de més manso a més ferotge. I juguen 5 persones. Ningú sap quin número té cadascú. Tu tens el 4 i ets la tercera persona a parlar. Sí? Ja han dit cavall i tigre. Quin animal dius, sabent que heu d'ajudar a qui ha llegit la targeta per posar-vos en ordre? Llavors seria, si de 5 ets la número 4, hauràs de dir un animal prou veloç, no sé, el guepard, saps? Perquè però clar, hi ha varietat. Després acabes doncs, fent invencions una mica, no? Si ja han dit un molt ràpid, doncs tu i ho han de donar per vàlid i es generen unes dinàmiques molt xules, és molt divertit.
0: Molt bé, molt bé. També
1: i aquest és el top 10.
0: Perfecte, doncs ja tenim tercera recomanació, top 10. Anem a parlar de la quarta.
1: Vale, ara us porto un altre joc així tipus party game, amb regles senzilles i que pugui jugar tothom. I tot i que hem dit que començàvem per grans grups, aquest podríeu jugar a partir de 3 persones. D'acord? Doncs com funciona? Es fan 2 equips i un presentador, com si fos un concurs de televisió, no? El presentador o presentadora dona 4 preguntes en veu alta. I el que has de saber les respostes i què les uneix. Per exemple, fem una prova, Estefania.
0: Vinga.
1: Si et dic, això està en castellà, Una amenaza disfrazada como algo inofensivo es un con piel de cordero.
0: ¿Lobo?
1: Un lobo, vale. Tocar es una canción de Manolo Tena.
0: Madera.
1: Molt
0: no
1: bé.
0: És que la conegui la cançó, però clar, tocar madera, no? Suposo que va per aquí.
1: I quan no ves un error en ti mismo, però sí en otro, se dice que ves la en el ojo ajeno.
0: La paja.
1: La paja en el ojo ajeno. Tenim lobo, madera, paja i, per últim, les construccions de madera són menys duraderes que les hechas de i mortero. Un objecte així...
0: Ladrillos.
1: Ladrillos. Doncs hauries... Això no es fa una per una, sinó que es llegeixen totes de cop, sí? I cada equip ha d'esbrinar quines són cada una de les respostes i enllaçar aquestes respostes. Per això es diu link d'enllaç. Sí?
0: Ah, vale,
1: llavors,
0: perfecte.
1: Què uneix?
0: M'ho has posat fàcil, també, les preguntes aquestes. No eren complicades. Suposo que hi haurà diferents nivells.
1: Efectivament, sí. Hem seleccionat alguna que no ens encalléssim aquí. Però llavors seria què uneix lobo, madera, paja i ladrillos.
0: És clar, és veritat. No, ho estava pensant, quan hem arribat a això de ladrillos, he pensat, ai, mira, com los tres cerditos.
1: Efectivament.
0: I clar, tot encaixa, és veritat, el lobo, hem parlat, és veritat. Lo de la cançó, toca... bueno, perquè una de les cases era de fusta, també.
1: Exacte, és el conte tradicional de la construcció de les tres cases i el llop. Doncs aquí tenim les 4 respostes, o sigui, les 4 pistes per trobar l'enllaç, que són los tres cerditos. Però vaja, que t'hi has de trencar el cap, i això, podeu jugar 3 persones, de manera que una és el qui planteja el joc i les altres 2 responen i llavors, però això sempre serà també amb nombre d'imparell, doncs podeu anar sumant gent per fer equips. Les cartes tenen una lletra per darrere i quan aconsegueixes la paraula Linky, llavors haurà guanyat el joc. Has d'aconseguir
0: crear vale. La paraula. Ostres, un extra, m'agrada, sí, m'agrada això també. Molt bé, doncs ja tenim la 4ª recomanació. Vinga, seguim-vos per a bingo.
1: Avançem-vos per a bingo. Sí, ara us volia portar un joc de cartes, de preguntes i respostes, que és molt senzill, però me l'han agafat en presta.
0: Ostres, han estat més ràpids, o ràpides.
1: Però, per contra, han tornat un altre que m'ha agradat molt, llavors us he portat aquest. El de True Stories el podeu investigar. De preguntes i respostes, de curiositats, així també bastant, bastant curiós. I després tenim aquest, lletra a lletra, que va superbé també per qui estigui aprenent català, que penso que es redueixen l'oferta de curs al llarg de l'estiu, clar, fent vacances tothom, doncs qui hagi estat aprenent català pot practicar amb aquest amb aquest joc d'agilitat lectora amb paraules en català i conceptes en català. Si veus, són cartes rodones, llavors és tan senzill com treure una carta, intentar, de la barreja aquesta de lletres que hi ha, encertar les diferents paraules. De tres cercles amb lletres que hi ha, doncs qui en encerti dues guanya la carta.
0: Ah, perfecte.
1: I guanya el joc qui tingui més cartes. I per últim, això, aquest ja veieu que podeu jugar doncs dues persones, sí? Si aneu de viatge en parella o així.
0: Bueno, i un molt útil, justament, així com a Incís, estava recordant que ara al juliol comencen també des del Servei Local de Català, que estan fent el curs d'estiu d'iniciació al català, i bueno, doncs una proposta també bona per fer una mica de joc i aprendre
1: i
0: vocabulari, o sigui que
1: clar
0: molt
1: que
0: interessant.
1: Sí. Tenim de fet un recull de jocs en català, de jocs per la llengua, el Juntaraules també és un que tindreu disponible en aquesta exposició, però clar, no us puc parlar de tots. Llavors, sí, l'han fet servir, aquí fem un grup de conversa en català i també algun cop han fet servir aquests jocs, així que ampliem també a tots aquells que vulguin, bueno, i els que sabem català també, és qüestió d'agilitat lectora. És prou divertit i molt dinàmic.
0: Uh-huh. Ara veig que passes a Hero Realms, aquest em sona a jocs de cartes d'estratègia.
1: Efectivament, aquest és un joc de cartes, allò que en diuen de mazos, no? Que has d'aconseguir doncs, fer... bueno, de fet, és de combat i tu tens les teves cartes, que tothom comença amb les mateixes, sí? Tens monedes, tens vides, tens diferents atacs i llavors a partir d'aquí pots anar guanyant... pots anar guanyant doncs, jugades per combatre... Aquest sí que és de no? Com que deien que tenim jocs cooperatius, també tenim aquest totalment de combat entre dues persones.
0: Això, ens agrada competir.
1: Sí. És un joc doncs, que l'hem comparat amb els jocs de cartes tipus màgic en la dinàmica de joc, no? Però... tothom reconeix que és molt més senzill. Jo no sé, el màgic no he jugat, però sé que és un boom i que segur que els oients la coneixen. I mira quines il·lustracions més maques té aquest joc, el Hero Realms. Mm-hmm. Així que estupendo per dos parell, per dues persones, per si vas a viatjar amb ta germana, ta cosina, la veïna...
0: I el que dèiem, un joc molt compacte, realment, per endur-ho a les vacances d'estiu, està superbé. En general, tots els que has portat amb aquestes característiques...
1: Sí, per últim, aquest veus que ja és de butxaca a butxaca, bueno, superpetitet, i és el que us comentava al principi, un joc en solitari, que és senzill de jugar, però també és desafiant, perquè, clar, jo vaig fer una partida, bueno, veus que és molt xulo, que té unes il·lustracions molt maques, les cartes, a més, estan protegides, i doncs, consisteix en recol·lectar fruites, sí? Tu has de fer el teu camp de conreu, on has de, doncs és això, un joc molt tranquil, molt contemplatiu, has d'anar doncs produint fruites i vas guanyant punts. I jo vaig pensar, mira, l'he pillat a la primera, que...
0: No, necessita millorar.
1: No, és desafiant perquè dius, ostres, però aquesta puntuació és molt baixa. Llavors t'enganxes a fer, això és un joc premiat amb el Golden Geek de 2018.
0: Molt bé, doncs llavors tots aquests jocs els tindrem disponibles per agafar en préstec i els podrem també consultar en aquesta exposició que començarà al juliol.
1: Efectivament, tindreu els jocs a primera planta, a la zona d'adults, destacat com a jocs viatgers, perquè són fàcils d'endur arreu, i també recordar-vos que bé, això, si feu la cerca per catàleg ja veureu que tenim molts altres jocs que solen jugar persones adultes o joves, com els típics que coneixereu, Exploding Kittens, el Virus, el de la bandida... Bueno, tenim tots aquests...
0: Ah, ja sé quin dius, sí, però sí. No recordo el nom tampoc, però ja...
1: I aquests són, clar, estan a l'àrea infantil, però evidentment els podeu agafar doncs, en préstec, encara que tingueu més de 10 anys.
0: Aquests m'imagino que sí que deuen tenir una llista d'espera, perquè són els més coneguts, oi?
1: Exacte, sí, ja has vist que això... Jo us portava avui un recomanat, però ha volat, i aquests de més coneguts, doncs recomano que els reserveu.
0: Suposo que ara a l'estiu noteu un increment de préstecs dels llibres. Ai, dels llibres. Ja m'ha jugat la memòria, m'ha jugat una mala passada. Vull dir, dels jocs de taula, un increment de préstecs. I més, si feu aquesta exposició, doncs encara més s'incrementaran perquè li doneu aquesta visibilitat.
1: Aquesta és la idea, que conegueu i que gaudiu dels jocs que tenim, doncs gairebé més... Uns 200 jocs tenim aquí.
0: 200 jocs, una bona dada. Doncs ara, pregunta trampa, quin és el teu joc de taula preferit?
1: Ai, jo és que sóc una clàssica, a mi m'agrada molt el Dixit.
0: Ah, molt bé. Sí, saps que no l'he jugat mai? O sigui, l'he sentit a parlar moltíssim. Aquest el teniu també a la biblioteca.
1: El tenim a la biblioteca, però és un d'aquests que hauries de reservar.
0: Doncs
1: junt
0: ja,
1: amb
0: després,
1: el
0: acabo el programa al matinal i m'apunto en llista d'espera per provar el Dixit.
1: Sí. I tenim un que el tenim en la versió júnior, o sigui, a la sala d'infants, que es diu, que també és molt creatiu, amb imatges, Imagine Family, aquest m'agrada molt.
0: Vale, doncs si apuntat també.
1: Però aquests també. Ja són un altre volum, que bueno, si feu una maleta grossa també us els podeu anar de vacances.
0: Molt bé, amb això ja arribem al final d'aquesta secció, que a més, com deia, més ha estat una secció especial, secció de final de temporada d'aquesta secció de Biblioteca de Butxaca. Tornarem el 16 de setembre i abans de marxar el que m'agradaria és fer un repàs, perquè ara la biblioteca canvia d'horari, té l'horari d'estiu i a més, a finals de mes, que ja està gairebé aquí, el pròxim dilluns, obre la Biblioplatja.
1: Efectivament, ens ampliem. Doncs sí, ara fins aquest dissabte fem l'horari habitual. Bueno, demà descansem, que és festiu, que és Sant Joan, però fins al dissabte horari habitual i a partir de dilluns canviem a l'horari d'estiu, que us el comento així una mica, podeu prendre nota o després ho teniu disponible a la web i arreu. Passem a fer aquí a la Biblioteca Ramon Fernández Jurado, obrim dilluns a la tarda, i les tardes, de dilluns a dijous, de 4 a 8.30. I els matins de dimarts, dijous i divendres, de 10 a 2. A més, com comentaves, Estefania, obrim també la Biblioplatja Carme Romaní, que ens trobem allà al Passeig Marítim 133. I obrim des d'aquest dilluns 29 de juny fins al 28 d'agost. Allà obrirem totes les tardes, des de les 5 en punt fins a les 8.30, sí? Fins a 8:45, i llavors les activitats que podreu participar seran també totes a la Biblioplatja. Sí?
0: Perfecte, clar, és veritat que tindreu totes les activitats d'estiu aquí a la Biblioplatja. Molt bé, sí. Doncs seguirem informant des de Ràdio Castelldefels i ara ja sí que ens toca acomiadar-nos d'aquesta secció, agrair-te aquesta selecció que ens has preparat especialment per poder fer aquesta secció, aquestes recomanacions. Hem parlat de 8 jocs de taula, crec que en total, i bueno, estaran disponibles per agafar préstecs aquí a la biblioteca i justament, a més, a partir de l'1 de juliol amb aquesta exposició que tindreu a la primera planta.
1: A primera planta, efectivament.
0: Molt bé. Doncs, Carolina,
1: gràcies
0: a tu. Bon estiu, bones lectures i bones jugades, també.
1: Molt bé, doncs sí.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 4. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels. Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs parlem ara amb l'Òscar Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, de diferents qüestions relacionades. Què tal? Molt bon dia, Òscar.
1: Hola, Anna, molt bon dia. Què tal?
0: Com anem? Doncs en primer lloc parlem d'una millora substancial dels busos nocturns. En què consisteix?
1: Sí, doncs ara a partir del 16 de juliol, doncs ja, això ja està actiu, tant la N14 com la N16 han incrementat la freqüència. Doncs ara els nitbus tenim una freqüència de 20 minuts i han passat a 15. La N14 serà durant tot l'any i la N16 serà els mesos d'estiu, de maig al setembre. Vale? És aquest canvi que hi ha. I sobretot, i de la N16 també serà tot l'any els dissabtes i vigílies de festius, val? Però la resta de dies laborables no.
0: És a dir, que redueix 5 minuts, no?
1: Efectivament. Pues si ara passa un autobús cada 20 minuts, pues ara passaran cada 15. Doncs un autobús cada 15 minuts és un molt bon servei, no? Tenir aquest servei.
0: L'itinerari serà el mateix?
1: Sí, els itineraris seran el mateix. Ja van tenir una millora substancial, perquè abans només teníem a Castelldefels dos nitbus, que era aquest, el 14 i el 16, i feia molta volta, no? Perquè al final, com a la nit hi ha poques busos, doncs clar, has de cobrir i donar molta volta. I ja des de fa un temps, la N16 ja no fa aquesta volta perquè ja no entra al Prat, no? Sinó ara tenim la N19, i aquesta N19 és la que va de Castelldefels cap a l'aeroport i al Prat. Doncs la N16 ja fa temps que és més directa, no? Barcelona-Castelldefels, venint aquí per la carretera a l'antiga C245, i no dona tanta volta i també és més àgil, perquè abans agafar un bus d'aquestos pues, podies estar pràcticament 2 hores, no? De Barcelona a Castelldefels.
0: Era una ruta turística.
1: Sí, efectivament. Teníem un autobús que, bueno, millora molt, no? Per la gent que no té alternativa, però clar, també era molt llarg el recorregut. Amb aquest canvi pues, ja vam millorar substancialment, no? La N16, que és més directa, i a més ara, amb aquest increment de freqüència, pues, bueno, milloren molt més també.
0: Recorda'm, no sé si estic equivocada, però també des de fa poc temps en aquest servei es pot demanar que sigui a demanda.
1: Sí, efectivament, això també és un servei que hi ha, no?, per millorar també la seguretat, sobretot pensant aquí en la ciutat de Llanera, per baixada, no per pujada. Doncs les pujades sempre són a les parades, però si alguna persona vol baixar en un tram interparades, doncs pots seleccionar, dir-li al conductor que pari perquè estigui més a prop del seu destí. És un tema també de seguretat a la nit, pensant més en dones o no, persones que puguin tenir alguna dificultat, doncs això, s'apropa més el servei a la casa.
0: Molt bé, sense desviar-se del recorregut, sempre
1: sí,
0: parada i parada.
1: Sí, efectivament, l'autobús sempre ha de fer el mateix recorregut, per pujar sempre a les parades, però per baixar, no? És el que es diu una baixada de demanda, doncs una persona pot demanar baixar entre 2 parades i li queda més a prop del seu destí, per millorar la seguretat en aquest sentit.
0: Molt bé, doncs més qüestions relacionades amb la mobilitat, tenint aquest cap de setmana el pròleg de la Festa Major, la representació de la llegenda del Garigot, i afecta també a la mobilitat en aquest sentit, aquesta activitat.
1: Sí, efectivament, com cada any, no? Pues on es fa aquí tot l'esdeveniment del Garigot, pues lo que és la zona de la muntanyeta, el carrer Doctor Trueta, justament on amb la Rambla Josep Tarradellas, pues aquí queda tallat el trànsit i també ens afecta els autobusos. Pues els autobusos que passen per aquí, pel carrer Doctor Trueta, continuaran passant per Lluís Companys, però en comptes de baixar per Trueta, pues hauran de baixar per Primer de Maig, no? Passaran 2 carrers més enllà. I això afecta la parada que justament està aquí a la muntanyeta, en Tarradellas, que quedarà anul·lada perquè totes les línies passen d'aquí, i afecta també a la parada que està a Taigó Rossinyol, aquí darrere de l'església, pues les línies X95, L95 i el CF2 pues no passaran per aquí, sinó la gent que està aquí haurà d'anar a la parada que està enfront de la biblioteca. Val? Perquè aquí no passaran per aquí. Passaran la resta de línies, la 96, 97, sí que passen per aquí, però la L95 i la X95 pues, es desvien per Primer de Maig i la parada d'aquí pues, la faran a la zona de la biblioteca.
0: Doncs recordem també que hi ha obres que s'estan desenvolupant a Castelldefels, recordem quines són les que afecten majoritàriament
1: sí.
0: A la mobilitat.
1: Tenim unes quantes obres que també hem aprofitat ara l'estiu, no? Perquè a nivell residents pues no hi ha escola, molta gent marxa de vacances i com no estan a la zona de platja, que és on tenim més moviment, pues bueno, aprofitem també aquests mesos per fer obres de certa significació. No? I tenim ara la Diagonal, val? És una obra que ja portem, que s'està millorant al barri d'On Mar, pues han començat a fer aquí el que és la fase de millorar tot el que és l'urbanització, i aquí tenim la Diagonal tallada entre el que seria l'avinguda 303 i la 319. Val? Això està feta va avançant l'obra, van baixant cap al centre, i ara està feta aquest tram. També tenim la Constitució, tallat el sentit cap al centre, entre el pràcticament seria Avinguda de la Platja I l'Avinguda 305, pues aquí aquest tram està tallat per la gent que va a la platja. Per això el desviament de la gent que ve a Constitució cap al centre pues ha d'anar pel pont de l'Avinguda de la platja i recuperar per Pitor. I ja sortir per l'Avinguda Ciutat de Màlaga o ja per Pineda, això ja on vulguin recuperar. És un desviament senzill que pot donar algun problema, sobretot els caps de setmana, no? Sobretot al migdia, que és quan més gent també entra a la platja, pues coincideix l'entrada a la platja amb aquest desviament. Bueno, però normalment això són moments puntuals, cada setmana la resta està funcionant força bé, aquest desviament. I per últim, l'altra obra que tenim en marxa és el carrer Barcelona, que està tallat el sentit també cap al centre, doncs només està obert el sentit platja del carrer Barcelona, i això de moment es manté, també s'està fent la reurbanització de tot aquest carrer, no? Amb claveguera, amb tota l'urbanització sencera, i això encara queden mesos i continua afectada aquesta zona.
0: I la setmana que ve hi ha una actuació puntual que també afectarà la mobilitat?
1: Sí, a la setmana que ve tenim una afectació que ens afecta al transport públic, que és a la Ronda Otero Pedrallo. S'ha de reparar un tema de manteniment del pas LED que hi ha justament amb el carrer Església. S'ha de reparar i de 9 i mitja a 1 i mitja pues hi haurà un desviament que estarà tallat dels dos sentits a la Ronda Otero Pedrallo i els autobusos aniran per a Habana Vieja, General Palafox. Doncs les dues parades que queden a Otero Pedrallo entre General Palafox i Constitució, una de Puigcerdà i una de Baixada, quedaran anul·lades de 9 i mitja a 1 i mitja. Val? Doncs la gent haurà d'anar ja a baixar a el que és Constitució. Val? Per agafar aquestes línies intentarem posar alguna parada provisional a Habana Vieja i això és el que estem treballant ara.
0: Doncs Esquerra Herrero, cap de mobilitat de l'Ajuntament de Castelldefels, moltíssimes gràcies per informar-nos de totes aquestes obres i com afecten a la mobilitat d'obres que s'estan desenvolupant ja des de fa un temps a Castelldefels i altres actuacions puntuals també. També recordem que ara els busos nocturns, en lloc de passar cada 20 minuts, passen cada 15 minuts, redueixen la seva freqüència. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies, Anna.
0: Bon dia.
1: Bon dia.
2: Castelldefels, així som, el més destacat de la setmana.

0: Doncs arriba ja el moment que ens podem inscriure en un dels concursos més populars que tenen a veure també amb medi ambient. M'estic referint al concurs de fotografia Viu al Parc. I per explicar-nos doncs, els detalls d'aquest concurs, el Paco Vila des de l'Àrea de Cultura, nosaltres, molt bon dia, Paco.
1: Bon dia, Anna, què tal?
0: Ja han començat les inscripcions.
1: Sí, sí, de fet, és les inscripcions del 32... la 32a edició del concurs de fotografia dels parcs del Garraf, Olèrdola i del Fox. Ha començat ja i, bueno, de fet, ja es poden inscriure fins al dia 20 de novembre. O sigui que tenim gairebé 3 mesos per poder inscriure, no?
0: Molt bé. Quina és la peculiaritat, la particularitat d'aquest concurs?
1: Que la particularitat és que, bueno, tots els parcs naturals de la Diputació de Barcelona tenen el seu propi concurs de fotografia. El nostre té la peculiaritat de que ja és el més veterà, té 32 edicions, encara és analògic, vol dir que totes les fotografies són amb, no té quasi cap sistema digital. És tot amb reflex i màquina aquesta, i ho controla i organitza el grup de fotografia de Castelldefels, experimental de Castelldefels. Llavors, bueno, és un històric, són els últims romàntics de la fotografia. Llavors, bueno, per nosaltres és una... Com a Ajuntament, recolzar aquesta proposta de la Diputació és un, bueno, ja és una tradició, ja portem 32 edicions i, bueno, i el Parc del Garraf és un parc diferent a la resta de parcs naturals de la província, no? És un parc, per la seva orografia, per la seva tipologia, no hi ha massa arbres, en aquest sentit és més un parc calcari, un tipus d'autòcton, una mica complicat aquest parc. Diferent.
0: Diferent. Bé, hi ha diverses modalitats en aquest concurs,
1: sí,
0: també.
1: Sí, hi ha dues modalitats, que és una que és fotografies sobre qualsevol aspecte de patrimoni natural i cultural del parc del Garraf, de l'Horda i del Foc. Són tres parts en un. I després hi ha una altra modalitat que és en qualsevol instantània. Bueno, el dia 8 de novembre es fa la matinada al parc, que és la festa del parc, al castell, al conjunt monumental de l'Horda, no? Llavors van decidir fer dues categories. Una per qualsevol aspecte del parc, el que sigui, i després una altra només pròpia per a les activitats que es fan dintre de la matinal del Parc del Garraf i Olèrdola i el Fos, que és el dia 8 de novembre pel matí. Hi ha tota una activitat de divulgació, d'activitats infantils, música. Llavors aprofitem que puja la gent per fer fotos. O sigui, que seran aquestes dues modalitats.
0: Uh-huh. És un concurs en el qual participen, sens dubte, professionals o fotògrafs aficionats de Castelldefels.
1: Sí, bueno, no només de Castelldefels, participen de totes les ciutats que estan al voltant del parc. Sitges, Vilanova, Sant Pere de Ribes, Olèrdola, Begues, Castelldefels, Gavà... I hi ha gent que és professional, hi ha gent que té bon nivell. La veritat és que cada vegada, bueno, és veritat, les fotos que portem al concurs de fotografia són brutals. Hi ha cada vegada ho tenen més difícil jurat per triar i sempre que venen, bueno, tenen un alt nivell. Hi ha gent d'agrupació fotogràfica, hi ha gent de la ciutat, cada vegada més hi ha... S'apunta gent de Castelldefels que està vinculada al grup de fotografia o al grup de fotos sènior de la gent gran. I, bueno, jo crec que és una bona oportunitat perquè la gent que està aquí a Castelldefels pugui... Bueno, el parc ho tenia aquí al costat, que està d'esquena, o sigui que no hi ha... I si t'agrada la fotografia en la natura i el parc, bueno, aquí tens una possibilitat, no?
0: Quins detalls podem destacar més d'aquest concurs?
1: Home, jo crec que el concurs és molt participatiu. Jo crec que té l'avantatge de que està consolidat ja dintre del calendari d'activitats de la ciutat. El programa Viu al Parc és un programa que ja porta 32 anys. És un programa que es poden fer... Bueno, es pot participar sent membre d'un grup fotògraf de fotografia o d'una penya. I és gent que té bastant arrelada al territori, no? La particularitat és que tota la gent que es presenta bàsicament són de les pobles que estan al voltant i que ja ho tenen com a tradició, que pugen al Garraf, a l'Olèrdola i al Foig i fan fotos in situ, no? Que és, i a vegades descobreixes aspectes del parc que són increïbles, no? Me'n recordo l'any passat, o fa 2 anys, va guanyar una foto que era de la presa del pantà del Foig, totalment verda, i era el que van trobar al moment a una alga que estava per allà. Això no me lo pots fer si vas allà aquest dia, no?
0: Clar, clar.
1: I és gent que, bueno, que fan una descoberta del parc, dels parcs, i que aprofiten i s'agrada, i que poden tirar hores per fer una fotografia, no?
0: Es pot fotografiar qualsevol aspecte del parc?
1: Sí, des del parc de patrimoni, a vegades els ramats que estan pel parc, plantes, evidentment, animals, fauna, ecosistema, qualsevol aspecte que tingui que veure amb el parc, que inclús a vegades se'n presenta fotos de restaurants que tenen el tema tot el parc, la taula, o sigui, és tan ampli la modalitat. Així com la festa només són activitats que es fa durant la festa, aquest de veritat que te permet fer qualsevol, per exemple, pots fer fotos dels equipaments de cultural, Cal Grassa, Cal Valgrassa, Can Grau, la Pleta, o sigui, els itineraris de natura, és bastant ample, sí.
0: Molt bé, doncs on es poden trobar, localitzar les bases del concurs?
1: Les bases del concurs estan a la pàgina web de l'Ajuntament i després a la pàgina de la Diputació de Barcelona, als Parcs Naturals, i si hi ha algun interessat que se la poden enviar perfectament, que envia a cultura@castelldefels.org, a l'àrea de cultura de l'Ajuntament. També es poden trobar a la Pleta, als diferents equipaments del parc, als centres d'informació i online. O sigui que, bàsicament, tota la campanya de difusió que fem de les bases és online. Que, si hi ha algun interessat, que, bueno, que ens truqui a Cultura i se les envien perfectament.
0: Molt bé. Doncs nova edició del concurs de fotografia viu al parc amb aquestes dues modalitats. Una, doncs, qualsevol aspecte relacionat amb el parc, i l'altra, pròpiament, de la festa que tindrà lloc el proper 8 de novembre, de les activitats d'aquella festa en el parc, en aquests parcs, doncs, que cuida la Diputació de Barcelona. I nosaltres tenim aquí al costat el parc del Garraf.
1: I aquest, només comentar-ho perquè ja venen al setembre, aquest concurs forma part de tot un programa d'activitats que es fa a l'Ajuntament, que és Castelldefels Viu al Parc, que són activitats de cultura i animació i conferències i tallers, que això està previst fer-lo al voltant. Aquest concurs, el jurament de premis, està previst pel 3 de desembre a la tarda, dins de la Festa Major d'Hivern. Llavors, bueno, l'Ajuntament ha concentrat totes les activitats de Viu al Parc des de novembre fins a la Festa Major. Llavors, durant aquests 10 dies hi ha una sèrie d'activitats a la ciutat que tenen que veure amb el Viu al Parc, no? I una de les propostes bàsiques és el concurs de fotografia.
0: Molt bé, doncs inscripcions obertes i es tancaran precisament
1: el 20 de novembre.
0: El 20 de novembre.
1: El 20 de novembre a les 2 de la tarda tanquem la inscripció, jurat, i ja i jurament de premis el dia 3.
0: Doncs esperem que es presentin molts participants, moltes persones aficionades a la fotografia, i en aquest cas amb el llibre posat als diferents, a aquests 3 parcs, el parc d'Olèrdola, el parc del Foix i el parc natural del Garraf. Inscripcions obertes fins al 20 de novembre. Moltíssimes gràcies, Paco Ávila, des de l'Àrea de Cultura.
1: Gràcies a tu, Anna.
0: Molt bon dia.
2: Castelldefels, així som. El més destacat de la setmana.

0: Doncs en aquesta festa major, el pròleg de la qual la tenim aquest cap de setmana, aquest dissabte, amb la representació de la llegenda del Garigot, doncs en aquest context, la festa major d'estiu, com és habitual, un dels actes més tradicionals és la lectura del pregó. Aquest any serà una lectura del pregó doble, també, perquè la faran el cantant, el músic local Piqueras i també membres de la Coral Marinada, una entitat del nostre municipi que fa enguany 100 anys, ni més ni menys. Una de les seves activitats més conegudes és la recuperació de la cantada de caramelles. Doncs vam parlar amb un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill, de la història de la seva coral i dels seus projectes i de l'essència, com deien, d'aquesta entitat, que enguany ha fet 100 anys.
1: Doncs en aquests dies festius de Setmana Santa, una activitat molt destacada té lloc aquest dissabte, com és la cantada de caramelles per part de la Coral Marinada. Amb nosaltres, un dels membres de la Coral Marinada, Vicent Ill Gil. Què tal? Molt bon dia, senyor.
2: Molt bon dia.
1: En què consistirà aquesta cantada de caramelles?
2: Bueno, aquesta cantada és com típicament ja fem cada any, ja, durant fa molts anys. Abans cantàvem dissabte de glòria per la tarda, fins quasi bé a les 12 del vespre, i diumenge del matí fins a les 4 de la tarda o així. I el dilluns de Pasqua també es cantava igual, del matí de les 10 del matí fins a quasi bé a les 4 de la tarda. I acabàvem que quasi bé no teníem ni veu ja, perquè cantàvem per tot el poble, per tots els barris, per Montemar, Bellamar, Platja, tot, i tot el poble. I, bueno, clar, llavors la gent, això era una cosa molt tradicional, que es feia de sempre, de tota la vida. Aquest any nosaltres ja, aquest any 2025, ja havíem fet el centenari de la coral, que no era precisament, llavors era la coral del Centre Cultural Recreatiu. Però l'any 80-81 va deixar d'existir el Centre Cultural i nosaltres es va enfadar la coral que quedava a Cors de Clavé i de llavors ja vam adoptar el nom de Coral Marinada. I de llavors anem cantant des de l'any 82 que ens vam federar. I sempre de molt abans, des que vam començar, que érem uns crios. Jo tenia 13 anys quan vaig començar, altres abans, altres amb 14 o 15. Uh-huh. I bueno, sempre hem sigut, érem llavors un coro que érem de 35 a 40 persones, entre nanos joves i gent més gran. Uh-huh. I això s'ha anat continuant cada any, menys aquest any del Covid, que no es va poder fer, però mentrestant sempre s'ha anat fent. I després també hi havia la costum, vam estar bastants anys que es feia una trobada de caramelles també, després del diumenge de Glòria, era l'altre diumenge, per tota la part del Penedès i Garraf, i cada any tocàvem un poble, i allà ens ajuntàvem entre 24 o 25 coros de caramelles, i fèiem cada un, cantàvem dues peces, i després es feia allà un aperitiu de germanor entre tots els que hi havíem. I cada any ja s'anava programant amb el que li tocaria el pròxim any. No? I per aquí, pel poble, doncs això, hem anat continuant la tradició aquesta i cantem, doncs mira, el dissabte sortirem, si Déu vol, ara ja fa aquests anys, ja fa almenys 25 anys o així, que ja no cantem els dilluns de Pasqua, i només cantem dissabte per la tarda i diumenge pel dematí. Abans també, el dissabte, me'n recordo que es feia una cantada on s'hi cantaven les peces que havíem assajat i a més es cantava sempre un popurri i unes coples humorístiques allà davant de l'Ajuntament, que hi havia les autoritats i tota la gent del poble que venia a escoltar-ho. D'allà llavors ens portaven amb el camión de la Rocalla, que ens el deixaven, i anaven fins a la casa de l'alcalde, que llavors era el Francesc Vinyes, i allà li cantàvem també, li fèiem una cantada amb ell i després ja ens anàvem cap a casa, però ja eren les 12:30 o quasi la 1 de la matinada, això el dissabte. Això ja després, ja anys enrere, a poc a poc, doncs ja es va anar perdent i fins que allà ja l'Ajuntament ja no s'ha fet més. I ara doncs sortim el dissabte a les 4, a les 5 de la tarda d'allà de la parròquia, d'aquí de la plaça de l'Església, ens anem cap a la part de l'Avinguda Constitució, des de més o menys per allà on hi ha el Vives, fins quasi bé al final on hi ha aquella carnisseria del Soler. Després donem la volta i entrem.

0: Esmorzem a les 9 i a les 10 ja es comencem a cantar per allà.
1: Per la gent que no ho sàpiga, què són les caramelles? Quines lletres tenen aquestes cançons?
0: Bueno, aquestes lletres són lletres de cançó popular, sobretot són habaneres, valsos, valsos mariners, després també cantem alguna sardana, i més o menys és tot cançó popular catalana, alguna cançó també en castellà, també, potser aquest any farem les habaneres de Cádiz, del Carlos Cano, uh-huh. i una del José Luis Ortega Monasterio, que és part en castellà i part en basc, que es diu Bichincho, que és molt maca. Bueno, portem un repertori de 14 o 15 peces per anar cantant variadament. En un lloc en cantarem dos, en un altre en cantarem tres, i sempre variant el repertori, per no repetir-ho.
1: Doncs, Vicenç, que us vagi molt bé aquesta nova trobada amb les caramelles aquest dissabte i el diumenge.
0: Si Déu vol.
1: Gràcies per venir a explicar-ho.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Molt bon dia.
0: I fins l'any que ve, si Déu vol. I molt bona Pasqua.
1: Igualment.
0: Vinga.

Fa uns mesos van tenir l'oportunitat de parlar amb els Vesta, que va ser el grup guanyador del concurs Nous Talents d'enguany. Doncs bé, un dels premis d'aquest concurs era ser teloners a la festa major d'estiu, i això és el que faran els Vesta el proper dissabte 15 d'agost, sent els teloners dels Tallets. Vesta actuaran a les 9 de la nit i els Tallets ho faran posteriorment a les 10 al Parc de la Muntanyeta. Com dèiem, fa poc temps van tenir l'oportunitat de parlar amb gairebé tots els membres d'aquest grup de Castelldefels, que actuava també a la festa major del barri de Vista Alegre. I aquestes són els diàlegs d'aquesta entrevista que mantenien, com dèiem, amb aquest grup guanyador del concurs de Nous Talents 2026.

0: tu.
1: Fa un parell de caps de setmana que van tenir l'oportunitat de veure les festes de barri de Vistalegre, els Vesta. Ells són sis components i tres dels membres d'aquesta banda som amb nosaltres, l'Albert Jiménez, guitarrista i compositor. Què tal?
2: Bona tarda. Bon dia. Què tal?
1: Màxim Esteban, que canta i composa també. Què tal, Màxim?
3: Hola, bona tarda.
1: I Carlos García, que s'ocupa dels teclats. Què tal, Carlos?
4: Molt bones, com anem?
1: Bé, bueno, estàvem preguntant ara, parlant amb ells, sobre com es van conèixer i aquí es barreja l'esport i es barreja la música també, perquè els procedeixen justament de dedicar-se en uns casos al bàsquet i l'altre al futbol. Explica'ns una mica com es va conèixer, Albert.
2: Bueno, doncs, bueno, jo vaig començar a jugar a futbol, no, aquí a Castelldefels, i amb 5-6 anys vaig conèixer el Carlos. Vam estar molts anys junts, bueno, els seus pares molt amics dels meus, i jo cap als 14-15 vaig canviar al bàsquet, aquí al Castelldefels també, i res, a l'any vaig marxar entrenador al Sant Feliu, que era femení Barça, on el Max bueno, era jugador ja semiprofessional al Barça, i vam coincidir allà, i és el que dèiem, no?, que des que ens vam conèixer no ens hem separat. I res, això neix de... Bueno, el Max fa música fa molts anys, i cap al 2015-16 o una cosa així em va dir: aprèn a tocar la guitarra, a veure què tal. I la veritat que ha sigut com el meu profe, no?, el meu guia. Escoltem la mateixa música, tot com molt, molt igual, i va arribar un punt aquest any que vam dir: ostres, potser és el moment de fer alguna cosa sèrio, de fer una cosa xula, perquè per fer cançons a casa, fer covers, coses així, sempre tenim temps, i vam dir: crec que és el moment, no? I justament vam dir: anem a mirar gent que es vulgui sumar al projecte, tenim cançons que presentar. I justament el Carlos, després de molts anys, es van trobar un altre cop i li va dir: Carlos, com tens per dir-me d'algú que toca el piano? Perquè el Carlos en principi marxava fora a viure. I em va dir: escolta'm, que al final no marxo, quin projecte és? Li van presentar el projecte i va dir: sumem. I una mica amb el Víctor igual. El Víctor el vaig conèixer, que és el bateria al bàsquet aquí a Castelldefels, i vaig veure una foto que fa molts anys tocava la bateria i vaig dir: saps d'algú que toqui la bateria? Aquest és el nostre projecte. I va dir: mira, justament porto un any sense tocar, tenia un grup de metal també ell, i va dir: vull tornar a tocar la bateria. I hem fet un equip molt, molt maco, i gràcies al productor que tenim actualment hem conegut el Pau i el Lars, que són el guitarrista i el del baix, que tenen un grup de metal també, i la veritat que molt content. Ens hem juntat com persones molt maques en un projecte molt xulo, i bueno, que digui Max també, que és una mica...
3: No, com veus, l'Albert és el liante, o sigui, l'Albert és el que ens ha fet...
1: Però tu ets el cantant, eh?
3: Sí, sí, l'Albert ens ha fet de nexe. Sí que és bé, com diu l'Albert, jo fa anys que em va donar per la música, jo he jugat professionalment al bàsquet durant molts anys, adeus, ens vam conèixer, però sempre he tingut molt a prop la música per amics que s'hi dedicaven, i bueno, sempre m'havia semblat molt interessant. Havia après a tocar la guitarra de petit i em feia servir una mica com a via d'escapament quan jugava a bàsquet, no? Doncs els diumenges, els caps de setmana, em venia de gust, doncs tocava, feia cançons, i un dia doncs vaig dir: bueno, doncs per què no faig una cançó una mica en sèrio, no? Vaig enregistrar la primera, la vaig treure, en aquell moment jugava a bàsquet al Barça, per tant doncs va agafar una mica de notorietat, perquè va ser curiós, no? Un jugador professional de bàsquet que de cop ha fet una cançó, no? I sí, no era un reggaeton, que és potser el que està més comú a prop de l'esport, no? I va ser així sorprenent. Llavors, bueno, vaig estar pel meu compte fent cançons, vaig enganxar l'Albert, que li agrada molt la música, i dir: hòstia, t'agrada molt la música, toca algun instrument, no? Que a més és una persona molt creativa, i li vaig dir: ostres, jo crec que se't donarà bé, ho podràs fer. I així va començar. Vam començar, com diu ell, no?, una mica de profe, dient-li quatre consells, ara toca molt millor que jo. I ara fa poc doncs em va liar ella, dir: pues, ara que no jugues més a bàsquet, que ho deixava, doncs anem a fer-ho en sèrio. Tenim cançons xules, anem a intentar tirar-ho endavant. I aquí estem, intentant-ho. De moment la gent li està agradant. Anem sumant a gent molt talentosa com el Carlos, el Víctor, el Lars, el Pau. Així que moltes ganes de veure fins on arribem, no? I l'Albert, com no es cansa, si tira-hi del carro arribarem molt lluny.
1: Escolta'm, a banda dels esforços us va unir que us agradava la mateixa música, no? Potser. Quins són els vostres referents, Carles?
4: Ostres, jo crec que sóc el més diferent del grup. Jo escolto una mica de tot. Em vaig criar, als meus pares els encanta la música, llavors m'he criat escoltant Hotel California o coses així, no? Sultans of Swing... però d'aquí també escolto una mica de reggaeton i escolto una mica de tot, però sí que és veritat que quan l'Albert em va escriure preguntant si coneixia algú que toqués el piano, clar, primer vaig dir, que raro que no pregunti si vull tocar jo, i llavors vaig ser jo el que va preguntar, bueno, això exactament què és? Em va explicar una mica el projecte, em va enviar un parell de cançons i vaig dir, bueno, jo aquí vull estar, no? El futur ja es veurà, no? I si ve a tirar cap endavant, òbviament, haurem de quedar-nos per aquí, que l'Albert és veritat que no para, buscar coses, i no pararem de fer concerts, és algo que ens agrada molt. Tenim un grup molt maco, com ha dit l'Albert, i la veritat que molt motivats a seguir tocant, a seguir aprenent, i jo és veritat que he tocat des de molt petit, des dels 4 anys vaig començar amb la música gràcies a ma mare, allà tocant el piano, aquí a la Minuet, aquí a Castelldefels, sí. Mítica escola. I mira, estic molt content d'haver tocat. Vaig tenir un grup quan era molt jove i quan, bueno, quan se'm va oferir això vaig dir, ostres, pot ser molt divertit. A l'Albert ja ens coneixem des de fa temps i vam dir, vinga, cap endavant, i aquí estem.
1: Quines són les vostres referències, Màxim i Albert?
2: Mira, una és clara perquè és que, conjunta.
3: Sí, ja direm, o sigui... un molt clar es diu Dani Fernández, que justament ara sona molt a tot arreu. Va ser molt curiós perquè jo el vaig conèixer just quan ell començava en solitari per Amics en Comú, i vaig anar al seu primer concert a Barcelona com a artista solitari. Jo no el coneixia i m'agrada molt la seva música, música espanyola, música molt pop-rock, al principi era potser més tranquil, ara ja està més dins d'aquest pop-rock, i m'agradava molt, no? I justament jo l'anava escoltant així com més de fons, però és un artista que l'Albert se li ha posat aquí al mig, és... Bueno, sap totes les seves cançons, ha anat a mil concerts seus, llavors és un so que sempre ens ha agradat molt, ens ha acompanyat molt, i una mica és pel que vam començar a unir aquest camí de música. Ostres, volem fer alguna cosa junts, cap a on tirem, no? Jo feia un pop així molt tranquil, molt romàntic, i l'Albert va començar a portar aquest punt així que més canyero, que em va agradar molt, va començar a escriure cançons, i vaig dir, Albert, això és superxulo, jo crec que té una habilitat molt bona, que és capaç de treure referències de qualsevol tipus de música, no? I llavors l'Albert escolta una cançó que li agrada i és capaç de començar a escriure i a buscar inspiració d'aquell sentit. Llavors acabem tenint maquetes o primeres versions de cançons molt semblants a coses que ens agraden. Per tant, doncs, això ens anima a la roda a seguir endavant, no? I referència principal et diria Dani Fernández, coneixent l'Albert, que anava a contestar això, no?
2: Però... Sí, bueno, ells sí que venen molt de la música, el Víctor, tots venen d'estudiar música, jo sóc l'únic que no he estudiat música, no he fet res de música, i no tinc família que toqui res, ni canti ni res. L'únic que ma germana fa molts anys va començar una pàgina web, quan es portava les pàgines web d'entrevistes, va fer entrevistes, va continuar, fins que ara, bueno, té un Instagram i té moltes entrevistes, té contactes amb molta gent que va quan treuen disc, quan venen aquí a Barcelona a fer concerts.
3: Promoció.
2: Sí, el tema de promocions, ella està molt activa, té molts contactes, i jo crec que això també gràcies a ella toco molts pals. O sigui, potser et dic que el reggaeton és el pal que menys escolto, però sí, traient això, el Dani Fernández, et puc des de grups d'Andalusia, el Duende Callejero, Salistre, una mica així més rumbeta, no? Sí, i català també, Nil Moliner també m'agrada moltíssim, que justament l'altre dia amb la meva dona vam anar a un event privat d'ell, i allà vaig entendre moltes coses, perquè va dir que ell fa cançons per la música en directe. Clar, jo mai havia anat al Moll de la Fusta a tocar un dia amb la guitarra amb una noia, poca cosa més. I, ostres, quan hem fet assajos i tot això i ens hem pujat a un escenari...
3: Una altra pel·li.
2: Sí. Per exemple, tenim una cançó, no, que vam fer de la seva àvia quan va morir, que entra també a aquest disc, que el primer dia que la va tocar ella al piano, que sempre la feia amb la guitarra, amb ell, vam dir, ho tenim complit. O sigui, amb això tenim... No som persones que treballem o fem tot per omplir un Sant Jordi demà, saps? Amb el que estem fent, és que l'altre dia ho comentàvem, no?, amb la festa major, és una bogeria per nosaltres, no hem tret disc, i tenim moltes persones darrere treballant que estan sumant i estan al carro 100%, i això és increïble.
1: Parlant del disc, sí que esteu a punt de treure el primer, no?, de la vostra discografia. Com és?
3: Sí, sí, sí. A més, tot això és perquè avui en dia també treure discos és com estrany, no? Perquè potser els que estan més a prop de la indústria veus que tothom treu cançons, i single, i és com raro, no?, treure un disc, no? Però l'Albert ho tenia aquí, entre ceja i ceja, no?, com diuen, i va, anem a treure... És que tenim moltes cançons xules i ostres, és una mica l'ànsia aquesta, dius, tenim tantes xules que les escoltin ja, no? Per què hem d'anar traient una, ara esperar un temps, treure una altra, no? En tenim unes quantes, doncs endavant, no?, les traiem. Llavors, una mica és amb la idea aquesta, no? Tenim un recopilatori ara de 5-6 cançons que estem mirant a veure quines, doncs, podem fer un petit EP per veure, doncs, bueno, les llancem, no?, i ens presentem i endavant, no?, ja les estem tocant, no?, en els concerts. La gent se les comença a prendre, la gent les comença a cantar, no?, llavors, doncs, bueno, anem a treure-les.
2: Sí, això és una cosa com estranya, no?, que normalment treu sí. disc i després, o treus EP o treus, i després les cantes.
1: Sí.
2: El que estem fent és una mica com estrany, no?, que estem cantant cançons que entraran a l'EP i no entraran a l'EP. Llavors, sí. perquè sentim que les hem de cantar. O sigui, anem com guia una mica el cor, no? Que creiem que encara que aquesta cançó surti o no surti, o surti i la vegin 10 persones, estarem contents, però la necessitem cantar. L'altre dia li deia a ell, cap al Covid o així, jo mai havia escrit una cançó i vaig escriure una cançó a la meva dona, que la vaig conèixer a Madrid el 2018, i ell va dir, ostres, estic a sacar-lo. Li va donar una volta i avui 26.000 reproduccions, no sabem com, no són moltes. Òbviament no vivim d'això. Però només veure que l'han escoltat a Honduras, no? Com
3: sí,
2: era.
3: Sí.
2: És com molt estrany i dius, és que ha arribat allà. O, per exemple, a mi m'agrada molt el carnaval de Càdiz, les Xirigotes, i, ostres, l'any passat i aquest any els que van guanyar van omplir el Teatre de Latina i van ficar la nostra cançó. És com tot molt estrany, no? Però és molt bonic i és el que et dic, no treballem per omplir res. Omplim per aquestes coses, o sigui, ho fem per aquestes coses perquè és molt bonic el que fem.
4: Això és gràcies a l'Albert. Si no t'has donat compte encara, l'Albert és el que ens dirigeix. Sí, aconsegueix tot. Tot el que es proposa ho aconsegueix. Volia fer un EP, farem un EP. Volia tocar a la plaça de l'Església, tocarem a la plaça de l'Església. I jo crec que això no pararà. Llavors, realment, crec que la resta del grup segueix molt a l'Albert perquè té molt clar el que fem, té molt clar que el que fem està bé i al final agrada. Jo, a l'últim concert que vam fer, el segon, aquí a Vista Alegre, jo veia la gent i la gent s'ho passava bé. No? Llavors, veus un grup molt, molt jove, però amb molta energia, són persones molt diferents, avui falten un parell d'integrants, però són persones molt diferents que encaixen molt bé. Llavors, quan ens veus a l'escenari, inclús estant nosaltres a l'escenari, ens ho passem molt bé i crec que aquesta energia es transmet moltíssim a la gent i quan toquem a la plaça de l'Església jo estic segura que resarem.
1: Imagino que la producció, l'enregistrament del disc, doncs, també té el seu què. Per la part de la producció ahir, el so que voleu que surti o com voleu que soni l'EP, però jo crec que el millor de tot és la comunicació amb la gent, no?, en directe.
3: Sí, sense dubte, és el més divertit. Jo que aporto bastants anys fent cançons, però sempre això, no?, a casa meva, a l'estudi, enregistrant-me, anant a gravar, després posant-la a les xarxes socials i ale, escolteu-la, no? Em faltava aquesta part, no? Jo me'n recordo que ara com hem començat, havia fet, bueno, alguna cosa petita en directe, així més reduïda, el casament de l'Albert o alguna cosa així més en petit comitè, però me'n recordo que l'altre dia quan vam pujar a l'escenari vaig dir a l'Albert, o sigui, gràcies per haver-me liat a fer això, no? Perquè la sensació, com dius tu, és completament diferent, o sigui, no té res a veure el veure que algú t'està escoltant, l'està cantant per, no només per tu mateix, sinó per altra gent, girar el cap i veure el teu millor amic amb la guitarra allà, que està boig, mires el Carlos allà, que amb el piano, que dius, ara em toca a mi, que ara me luzo, no? Una mica tota la posta la posa en l'escenari i el veure la gent, no? La gent cantar la cançó que tu has escrit, no? Que fa un minut i mig que ha començat, la primera vegada que l'escolten i veus algú que ja s'ha quedat en una part i l'està cantant, no? I, ostres, això la veritat que no té preu.
2: No. Sí. Sí, exacte. I bueno, ho dèiem, no?, que n'hi ha cançons, el disc que parla molt, d'engloba molt com l'amor, no?, d'estimar una persona.
3: Són poc originals, també t'ho dic.
2: Sí. La meva dona m'ho deia, però ¿por qué le escribes tanto a l'amor i al desamor, al perro? No, una mica, però engloba a l'estimar una persona, no?, a lluitar per una persona que estimes, a deixar-la marxar, a, bueno, a passar un dol i que aparegui una altra persona i que et canvi una mica els plans, no? També l'estimar una persona que marxa, que n'hi ha una cançó que és Parla bé al Max.
1: Que això costa, eh? S'ha de ser generós.
2: Això costa, és una cançó que... els tres cops que l'hem fet he acabat plorant.
3: Sí,
2: li he dit, li vaig comentar el primer dia, sempre que cantis aquesta cançó no vull estar a l'escenari, i no he estat encara.
3: Sí, perquè això és el que diu, no? Sí que és veritat que tractem molt sempre de l'amor a totes les cançons, des de diferents perspectives, eh? Des de la d'algú que no hi és, des d'algú que deixes marxar, com dius tu, ser generós, deixar marxar algú que pues, l'estimes molt però no és el que no pot ser, no? O al revés, no? La il·lusió aquesta de conèixer algú amb qui t'il·lusiones. I és molt xulo. Després sempre tenim baralles internes, no? Perquè, clar, nosaltres que sabem una mica per qui van aquestes cançons, no? Pues sempre hi ha alguna persona que amb més inspiració o l'altra, no? I llavors sí. Sempre és... aquesta no m'agradava, aquesta cançó va per aquesta persona, no la fem perquè no m'agradava, o aquesta tal, no sé, una mica els trapos sucios, els cotilleus de les cançons, no? Però sí, crec que és molt xulo, trobem una manera de cantar-li, pues en aquest cas, a l'amor o altres emocions des de punts molt diferents, no? Però que alhora fan que, tot i venir d'una perspectiva molt específica, no? De moments molt concrets nostres, veus que la gent... doncs connecta, no? L'Albert també m'explicava una anècdota d'Austràlia, li vaig passar una maqueta, una idea nova. Mm. Albert, escolta-la, l'he posat a la feina i tenia una companya que plorava.
2: Sí.
3: I dius, ostres, algú que ha sortit d'un pensament, un sentiment, unes paraules que he fet, una altra persona ha connectat com si fos la seva història, no?
1: Sí, sí.
3: Llavors això és superxulo, la veritat, i crec que és de les poques coses que només fa la música, no?
1: Teniu concerts per endavant, a banda d'aquest del proper diumenge?
2: De moment tenim això, esperant a que si a veure si l'Ajuntament torna a fer els nous talents per presentar-nos i res. Bueno, de, que es pugui dir de moment,
3: sí,
2: no?
3: I això anava a dir, no obris la boca, que hi ha un parell de coses que estan,
2: bueno, estan en l'aire.
1: Si estan en l'aire, les deixem allà.
3: No les agafis, clar.
1: Clar, millor quan estiguin ja assegurades. Moltíssimes gràcies, Carlos, Albert, Màxim, per venir. Que us vagi molt bé aquest diumenge amb els plans futurs. Clar, i amb el llançament de l'EP també, no, Carlos?
4: No, clar que sí. Jo estic molt segura que hem contactat amb una persona que podrà fer-ho molt bé. Que una cosa que s'ha de dir és que som molt exigents tots, és a dir, l'altre dia vam passar una maqueta pel grup de WhatsApp i tothom estava dient tot el que pensava, som molt crítics, ens agrada fer les coses bé, llavors estic segura que l'EP sonarà superbé i ens donarà molt boom i representarà el que fem darrere bueno, de la producció i de tot això, no? Llavors segur que sí, que sortirà molt bé i res, amb ganes de seguir tocant en directe.
3: Exacte.
1: Molt bé. Sí. Molts èxits, Màxim, Albert, Carlos, que us vegi molt bé aquest diumenge i la resta de la carrera, per suposat.
2: Moltíssimes gràcies per
3: comptar
2: amb nosaltres.
1: A vosaltres.
2: Merci.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 6. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: El que et mou cada dia, ara et mou encara més. Més plans, més descomptes, més oportunitats. Amb el nou carnet jove de Castelldefels, gaudeix d'avantatges a la teva ciutat i propostes que t'acompanyen en el teu dia a dia. Fes-te'l ara a carnetjove.cat, a CaixaBank o Imagen i mou-te amb tot el que t'impulsa. Carnet jove, tot el que et mou. Ajuntament de Castelldefels, Consell Comarcal del Baix Llobregat, Generalitat de Catalunya. Canciones ilustradas. Lo que quizá no conoces o no sabes de canciones que han sido y son referente en la historia de la música. Canciones ilustradas, cada lunes a las 9 de la noche.
2: Ràdio Castelldefels. Són les 8.

0: Xoquet.
1: Amics de Ràdio Castelldefels,
2: encara no heu sentit cap programa de veneres? Us recordo que la vostra emissora cada setmana us ofereix el programa Amics de les Habaneres. Allí trobareu tots els grups i totes les habaneres que sentireu en els concerts que es faran a la nostra vila. Us hi esperem.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. Són les 9. Ràdio Castelldefels.
1: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.
2: Mamà, ¿por qué no me deja hacer una go-go girl?

0: Ràdio Castelldefels. Són les 10. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.

Ràdio Castelldefels. Són les 11. Ràdio Castelldefels. Ràdio Castelldefels. Aquí comienza La Cara B Roots.

the one,

0: radiocastelldefels.org. Castelldefels a través del nostre web, ràdio a la carta i ràdio online. radiocastelldefels.org.
1: Ràdio Castelldefels. Programació de nit.
2: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
3: Al 98.0 de la freqüència modulada.
2: Ràdio Castelldefels.
4: Ràdio Castelldefels. 40 anys fent ràdio per a Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja, et portem tot allò que t'agrada escoltar. Les últimes notícies i la millor música.
1: El 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

Ràdio Castelldefels, l'hora del conte. Contes per petits i grans que trobem dins del gran llibre que guardem a una bitlles. Recordeu, a migdia, a Ràdio Castelldefels, l'hora del conte.

0: Ràdio i Escola. Un projecte radiofònic de centres de primària i secundària. Conduït per alumnes i professors, amb el suport de l'emissora municipal. Un programa amb temes d'actualitat, entrevistes, música i altres coses que ens interessen.
1: Ràdio i Escola, a Ràdio Castelldefels.

0: Des del castell fins a la platja et portem tot allò que t'agrada escoltar, les últimes notícies i la millor música.
1: Al 98.0 de la freqüència modulada.
0: Ràdio Castelldefels.

0: Ràdio Castelldefels. És la una. Ràdio Castelldefels.
1: Aquí comienza la cara B. Rut.

0: Ràdio Castelldefels. Són les dues. Ràdio Castelldefels.
1: Indianàpolis.